0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

el segle XX no pot entendre's sense la Revolució Russa, i aquesta sense el paper capdalt de tres personatges que han passat a la història pel seu protagonisme: Lenin, Stalin i Trotsky. Així tot, Lev Trotsky va gaudir poc temps l'èxit revolucionari, ja que les desavinences amb l'ordre establert a la Unió Soviètica amb Stalin van fer que acabés abandonant el país i morís assassinat. I el seu botxí va ser ni més ni menys que un català, Ramon Mercader. Fill d'una família acomodada, Ramon va viure una infància turbulenta quan la seva família va caure en desgràcia. La seva mare, Caritat Mercader, va polititzar-se fortament cap als anys 20 i 30 del segle XX i el seu fill Ramon va seguir un camí similar. Al final, durant la Guerra Civil, Ramon Mercader va esdevenir un agent soviètic que va tenir un protagonisme destacat en la mort de Trotsky, esdevenint heroi de la Unió Soviètica. Avui volem conèixer de primera mà qui era Ramon Mercader i com va arribar a convertir-se en l'assassí del Piolet. Era un estalinista de socarrel? O bé van ser els esdeveniments els que van acabar conduint un jove polititzat a matar Trotsky? Aquestes preguntes i moltes més les respondrem al programa d'avui. Benvinguts a Les Portes de Troia.

0: i benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana parlarem de Ramon Mercader, l'home del Piolet. Ho farem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Avui ho farem amb l'Oliver Vergés. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Per què a Stalin no li agradava a Trotsky?
1: Doncs jo, més que intentar respondre la pregunta, el que faré és respondre-la d'una manera que és com ens ho feien a batxillerat, que és potser el que haurà sentit la majoria dels nostres oients, i en tot cas, al llarg del programa d'avui, intentarem resoldre aquesta qüestió. Mm-hmm. A nosaltres sempre se'ns va explicar que Trotsky i Stalin tenien dues maneres d'entendre la revolució d'una manera diferent, que Stalin el que volia fer era, primer de tot, consolidar la revolució a l'interior del país, i després, en tot cas, ja s'estendria aquesta més enllà dels límits de Rússia. En canvi, Trotsky tenia una visió molt més internacionalista, que el que pretenia era fer la revolució primer a tot arreu i després ja es aniria consolidant tant a Rússia com en els altres llocs on es fes. Avui, doncs, tindrem ocasió de comentar una mica aquestes desavinences i de veure una mica, sobretot, el tràgic final d'un d'aquests dos personatges.
0: Molt bé, i com deies, avui tindrem ocasió de parlar d'aquest tema. Avui teníem nosaltres tenim l'Eduard Puigventós, doctor en Història Contemporània i autor de diverses publicacions relacionades amb la història contemporània de Catalunya, entre les quals podríem destacar Ramon Mercader, l'home del Piolet, de l'editorial Ara Llibres. Eduard, benvingut.
2: Moltes gràcies.
0: Ramon Mercader va matar Trotsky per convenciment o perquè complia ordres que ell no qüestionava?
2: Les dues coses. El va matar perquè creia que estava fent diguéssim, el seu gra de sorra, la seva contribució a la revolució mundial. Trotsky era un traïdor i, per tant, eliminant-lo hi guanyava tothom, diguéssim. Però alhora, clar, ell responia dels seus superiors jeràrquics i els seus superiors jeràrquics responien directament de Beria, mà dreta de Stalin, i per tant, en última instància, del mateix Stalin.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, com sempre ens agrada situar els nostres oients en context. Avui parlarem molt de Ramon Mercader, també de la seva família. Què en sabem dels orígens de la família, de Ramon Mercader?
1: Ell venia d'una família, diguéssim, ben establerta, benestant, el que havia caigut en desgràcia, com heu dit abans, no? Que havia vingut a menys. Els Mercader tenien un parell de fàbriques, la més important sobretot a Badalona, que havia creat, diguéssim, l'avi del Ramon, un industria tèxtil bastant potent. La mare, per contra, venia d'una família benestant provinent de Cuba. La mare era nascuda a Cuba, el seu pare havia estat un diplomàtic a l'illa, i tot tant un com l'altre, diguéssim, que havien tingut una molt bona educació, no? I aleshores ells s'estableixen a Barcelona, al barri de Sant Gervasi, i allà doncs tenen els seus fills, que en principi doncs els primers anys de la seva vida són fantàstics, perquè òbviament tenen una bona educació, poden anar de vacances, practiquen els idiomes, s'hi fan equitació, o sigui, realment són una gent que els hi van molt bé les coses, menys quan arriba el moment doncs que el germà gran del pare del Ramon, en Pau, fa fallida, diguéssim, no porta gens bé la fàbrica fa fallida, ell fuig a l'Argentina, i serà doncs el pare del Ramon que haurà de canviar d'ofici, la família no pot portar una vida tan dissipada, i van a viure doncs al carrer Ample, en una altra zona de la ciutat.
2: Molt bé, i tenint en compte que Ramon Mercader va ser un personatge que sembla molt polititzat, sembla que des dels orígens ja hauria d'haver tingut una formació vinculada ja en algun tipus d'opció política clara. Realment la família tenia alguna opció política que mostrés molt públicament?
1: No, jo crec que la veritat no. Una família burgesa, per tant, des d'un punt de vista potser més aviat dretà, òbviament, el seu pare em sembla que havia estat membre del Sometent, però a banda d'això, diguéssim, no és que tinguessin una adscripció política clara. El que sí que diu, em sembla que és el seu germà Lluís, que és el petit, diguéssim, que el pare havia estat una temporada, si més no, als anys 30, membre d'Estat Català, o proper a les tesis nacionalistes. Però, en realitat, la família vivia amb pels negocis i amb la seva vida convencional, podríem dir.
0: Molt bé, com hem dit, hi ha una certa comoditat de la família, però tot i així arriba un moment que la mare comença a abandonar aquesta comoditat i fins i tot se la troben a cercles anarquistes en temps del pistolerisme a Barcelona.
1: La cosa està en que la mare tenia un caràcter molt rebel, no? Era una persona amb una personalitat fortíssima, i per tant això ho canalitzava mentre les coses anaven bé, doncs fent equitació, fent viatges, pintant, no? També es diu que a més va pintar fins pràcticament al final de la seva vida. Però arriba un moment en què les coses es torcen. El seu marit no té els ingressos que tenia abans, es va fer de tenedor de llibres, va portar comptabilitat, i ells es troben que de cop i volta canvien de Sant Gervasi per Ciutat Vella. Aquesta personalitat rebel farà que comenci a entrar en contacte amb allò que se'n va dir la Barcelona canalla, la Barcelona del paral·lel, de les nits, i ella entra en contacte amb grups anarquistes, no? Amb personatges d'aquests baixos fons, podríem dir. Fins al punt de que es diu doncs que si ell havia ajudat aquests elements anarquistes a posar bombes a les pròpies fàbriques familiars, si havia pres contacte amb l'heroïna, sent segurament una de les primeres toxicòmanes, podríem dir, d'aquesta droga a Catalunya, que això portarà a més unes males relacions cada cop més espatllades amb la família, sobretot amb el seu marit, a que marit i germans l'acabin tancant en un psiquiàtric. Hi ha qui diu per desintoxicar-se, i hi ha qui diu el contrari, que serà justament en el psiquiàtric, amb tots els tractaments que es feien, que es duien abans, d'electroxocs, dutxes fredes i tot tipus de drogues, doncs que allà serà quan ella s'enganxarà a les drogues.
2: Ens has comentat que hi ha un moment determinat que Narcís Mercader canvia una mica la seva situació, el patriarca familiar, i a partir d'aquí comença una mica el declivi econòmic que suposa la transformació, un canvi de situació a la família. Com va anar tot plegat?
1: El Narcís que era l'avi, diguéssim, es va morir a finals del 19, i serà el fill gran, el Joan, qui portarà la família, mentre que el Pau treballava pel seu germà, diguéssim. Però per una sèrie de circumstàncies el germà és allò de la figura de l'hereu escampa, no? Ell rep la fàbrica però no porta bé els comptes, i arriba un moment en què aquesta fàbrica fa fallida, es veu obligada a tancar, quan està de fet se l'acaba venent la de Badalona, si més no la Fabri Cots, i ell doncs fuig, i es trobarà, diguéssim, el germà petit, el pare del Ramon, el Pau, parlant malament amb el cul a l'aire, i va haver de buscar-se la vida doncs d'alguna altra manera.
0: En aquesta situació d'eclivi econòmic de la família, un canvi de vida, Caritat Mercader, trobant-se una propietat seva a Alacant, viu un episodi que li canvia la vida enamorant-se d'un aviador. Què ens pots explicar d'aquest
1: Això
0: episodi?
1: Això és una cosa que va publicar el Gregorio Luri en base a diferents informacions al diari Ara, que ell mateix després doncs va acabar desmentint, no? Ell, a vegades, moltes vegades seguim fils diferents, no? Sí, que a vegades ens acaben portant a atzucacs. En aquest cas semblava que un aviador francès que havia aterrat a Alacant doncs podia ser un personatge relacionat amb la Caritat. Al final sembla que no, eh? La Caritat sí que ens diuen que tenia el seu padrí havia estat un aviador francès, un creu de ferro, per tant algú proper el que posteriorment acaba sent doncs el feixisme francès, però que ell havia sobrevolat Barcelona amb aquest padrí seu, però en tot cas no és la mateixa persona que atribuïm a Alacant, i molt menys que s'enamorés. Ella es va enamorar d'altres personatges, però un cop ja a França, podríem dir, i havia tingut sí una aventura amb algú de per aquí, que de fet és el pare del seu fill petit.
2: Molt bé, ens has comentat també que un moment determinat, és un moment molt important de la vida de la Caritat, és quan topa amb el rebuig familiar i amb el seu ingrés al psiquiàtric. De fet, molt sovint algunes informacions atribueixen que primer va ser l'enamorament amb aquest suposat pilot, que ja ens has descartat que es produeix, i que això li generava doncs, després un rebuig familiar. Al final, doncs, l'ingrés al psiquiàtric va venir una mica per tota aquesta situació de complicada
1: sí,
2: d'aquests anys.
1: Sí, d'enfrontaments familiars, inestabilitat, desestructuració, els seus contactes i sobretot suposo la voluntat d'allunyar-la de tot aquest món que és com si l'estigués corrompent, no? Des de l'òptica, i ella òbviament doncs, va associar la figura familiar i sobretot el seu marit amb la figura de, podríem dir, del pèrfid burgès, no? El burgès dolent. Més aquí també s'hi expliquen doncs, que si el seu marit la duia a bordells per veure com tenien relació les prostitutes amb d'altres clients per fer-li entrar com un desig sexual, vull dir, aquí s'hi barregen
2: quins panorames, eh?
1: Jo crec que això no acaba de ser així, perquè els fills després en parlen molt bé del pare, sí, no? Però sí que és cert que aquí s'hi barregen tot un seguit de coses que no saps ben bé
2: què és deus... difícil destriar el gra
1: sí,
2: de la palla.
1: Sí, exacte. Però en tot cas, ella va quedar molt enfantada amb la família Mercader i amb la família del Río, també.

0: Molt bé, continuem amb la intensa vida de Caritat Mercader. Què fa quan surt del psiquiàtric?
1: Ella, doncs, fuig a França, però fuig a França en portar-se els seus fills, no? I sembla ser que allà, doncs, té una participació en diferents vagues, coneix un home, es munta, també, diguéssim que se'n va a una granja i s'emporta els fills amb ell, però allà continua tenint problemes de drogadicció i hi ha temporades que no es cuida massa bé de les criatures, de manera que el marit, el Pau, acaba anant i se n'emporta a tres, però els dos grans, el Jorge i el Ramon, decideixen que ells es volen quedar a França. Mentre la seva mare opta, en aquest cas, per una via de politització realment ja ara amb tots els ets als uts, perquè fins aleshores l'anarquisme s'havia sentit atreta però no hi tenia participació directa, sí que a França primer es diu que amb les FIO, que és la, diguéssim, el Partit Socialista, després amb el Partit Comunista, sí que ella se sent realment atreta. El que ens diuen els estudis més recents és que ella troba en el comunisme la fe, les respostes que no havia aconseguit trobar amb la religió catòlica, doncs que ell havia anat professant. Un dogma, podríem dir, que substitueix un altre dogma, i que és el comunisme el que fa que ell remunti d'aquesta situació personal tan desesperada. Mentrestant, això, el Ramon i el Jorge ens es queden a estudiar hostaleria a Tolosa, i mentre que els altres, doncs, tornaran aquí, però en canvi la Montserrat també decidirà tornar amb la seva mare a França, i de fet ja s'hi quedarà, no?
2: Una vida molt turbulenta, no?, pel que estem veient.
1: Sí.
2: Aquests inicis de vinculació ja de molta més afinitat cap al marxisme, només els trobem amb la mare, o segurament els fills ja en aquestes dates, sobretot Ramon, que ens has dit que també estava per allà a Tolosa, es podria ja començar a polititzar molt més?
1: Per influència o per absència, no sé, això aquí no t'ho sé dir ben bé, sí que és cert que els fills acaben tots polititzats,
2: sí,
1: i tots entre el comunisme, no? El Ramon, el que està clar és que ell, quan torna a Catalunya l'any 29, l'any 30, o sigui, s'està 4 anys a França estudiant, 4 o 5 anys, ja torna polititzat, verdaderament polititzat. A què es deu aquest procés? És el que et dic, no sé si per influència de la mare, per absència de la mare, per aquest canvi que es produeix en el seu nivell de vida, en la seva manera de veure el món, en tot cas en el marxisme hi troba les respostes, no?, que ell potser estava buscant.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
0: Molt bé, doncs ara sí, ens centrem més en la figura del nostre protagonista d'avui, de Ramon Mercader. Encara seguim amb aquesta època a França. Ell, a Tolosa, a què es dedica?
1: Ell està en una escola d'hostaleria, senzillament. Cosa que li servirà sobretot després, perquè amb els modals que ja tenia, amb les idiomes que sabia i amb la formació rebuda, quan torna, diguéssim, a Catalunya, el contracten al Ritz, no? Perquè té totes aquestes qualitats, i això li servirà de tapadora, doncs, per la seva activitat política més aviat soterrada, doncs, que anirà produint, anirà tenint aquells anys.
2: Molt bé, i arriba el moment ja que el tenim ja a Barcelona, treballant al Ritz, que també és una cosa força curiosa.
0: Sí, és una més d'aquesta família.
2: Del personatge i de la família, no? Perquè realment quan estàvem tant preparant el programa com començant a indagar una mica sobre la figura de Ramon, no ens esperàvem, no sé, no me l'imaginava, sincerament, treballant pas en el Ritz. Sigui com sigui, quan es proclama la Segona República, ell està a Espanya, i què en sabem de la militància política durant els seus anys de la República?
1: Hem de pensar que el Partit Comunista, pròpiament dit, és un grupuscle. Són pocs, són desenes, en tot cas, com a molt, es tiren llargs pocs centenars de membres, de militants. Ell forma part d'una mena de cèdula clandestina, podríem dir, que es troben en un bar al carrer Guifré, que es fan passar per una penya cultural i artística Miguel Cervantes, però en realitat són 14 o 15 joves ben polititzats que ho aprofiten, doncs, per preparar la seva acció política, no? Ell sé que aquells anys vol entrar a l'exèrcit, sempre té una voluntat de militarització, però que justament per la seva militància, ens diu el seu germà, ens diuen algunes fonts, doncs que no se li permet. Ell hi va inclús abans que li toqui per edat. I ho supleix amb aquesta militància, es diu que no, si participa en els fets d'octubre, és una cosa que no acaba de quedar gaire clara, però en tot cas sí que hi ha un moment determinant, que és que l'any 35 ell és detingut amb tots els membres d'aquesta penya recreativa i cultural i serà tancat a la presó. Se l'enviaran al País Valencià. En la fitxa ja diu que se'l deté per activitat comunista, allà ja queda constància pròpiament dita, i això doncs farà que encara tingui una radicalització encara més gran. Sortirà de la presó amb la llei d'amnistia després de les eleccions del Front Popular del 36, i l'1 de març, les eleccions són al febrer, l'1 de març ja el trobem en la manifestació de rebuda de companys i de tots els empresonats dels fets d'octubre. Aquests mesos abans de la Guerra Civil és un dels organitzadors de l'Olimpiada Popular de Barcelona, en contraprestació a la que s'havia de fer a Berlín. A més, apareix a la premsa, que ell és un dels responsables. Es diu que a més doncs, si fos professor de català, si tenia aquesta activitat ja més oberta, i de fet en aquella època justament és també quan la seva mare torna de França, i també trobem unes fotos que està fent de secretària de les Olimpíades Populars. O sigui, els Mercader, que s'havien quedat separats, ara es tornen a unir.
0: És màgic. Hem comentat que va començar militant en una penya cultural, Miguel de Cervantes.
1: Com a tapadora,
0: sí. Més endavant, amb l'aparició de diferents partits comunistes, que després, més endavant, durant el 36, formarien el PSUC, ell ja va participar d'aquests partits?
1: Exacte, ell és un dels membres del Partit Comunista de Catalunya, que diguéssim és la branca del pròpiament dita del Partit Comunista Espanyol, no? La branca estalinista ortodoxa més dura, seguidora dels 21 punts de la Internacional Comunista, de la línia soviètica oficial, podríem dir.
0: I una persona, com dèiem, tan polititzada com el Ramon, ja estem situats de ple a l'any 36, com va viure ell l'alçament feixista del 18 de juliol i aquest inici de la Guerra Civil a l'Estat espanyol?
1: Ell, diguéssim, va combatre els militars. Ell està a Barcelona, va amb la seva xicota, l'Helena Enberg, que és un altre personatge d'aquests fascinants. Ell va combatre els militars a Sarrià, i aquí que també té un paper destacat és la mare, que ella combat els militars però a capitania, a primera línia. Hi ha fotografies que surt ella, i ella és la que diuen que agafa i no permet que s'assassini o que es mati ella mateixa el general Godet, sinó que el general Godet, ella es diu que és la que permet que se'l jutgi i que se'l porti davant de companys.
0: Està a totes bandes, o sigui, no?
1: Allà,
0: està tot arreu.
1: Allà es guanya el sobrenom de la passionària catalana, no?
2: Jo, ara ja que has introduït el tema de la xicota de Ramon Mercader...
0: La mare li està traient protagonisme al seu fill, vull dir.
2: La mare està traient protagonisme al fill, però ara que has obert el tema aquest de la xicota, també explica'ns una mica qui és aquesta noia, que de fet no, potser no teníem previst del tot de parlar-ne, però penso que ja que estem parlant de tot l'entorn familiar, dona de si.
1: L'Helena Invert és navarresa, és una noia que a més hi ha les descripcions més àmplies, podríem dir, les fa la Teresa Pàmies en les seves diferents obres, que es diu que és una militant d'aquestes convençudes, enèrgica, que va al front, que després decideix tornar quan les coses no van bé, que és la líder del seu radi, que a més es guanya alhora el respecte d'una part i l'animadversió d'una altra, no? Per la seva... però alhora també és una d'aquestes persones entregada totalment a la causa. Diuen que el seu avi havia estat un dels revolucionaris de la Comuna de París de 1871, i que ella doncs és hereva de tota aquesta tradició.
2: Estaven en gens.
1: És una noia que també serà la mà dreta de la caritat, l'acompanyarà a Mèxic l'any 36 a buscar armes per la República. No tinc clar, això el Gregori Lurius ho sabria dir, si acaba treballant pels soviètics o no, però sí que en tot cas acaba marxant a l'exili, acaba estant a la Unió Soviètica, visquent amb el germà del Ramon, i morirà allà doncs d'una tuberculosi.

0: doncs comencem amb una part més política del programa. Deixem aquesta veritable confluència familiar, que això sí que és una veritable confluència d'aquesta tan de moda la paraula, per parlar dels aspectes doncs, més polítics de la relació de Ramon Mercader amb, diguéssim, els interessos estalinistes. Com i quan comença aquesta relació de Ramon Mercader amb l'NKVD? I què és l'NKVD?
1: L'NKVD, diguéssim, és el comissariat del poble d'afers interns, si no recordo malament, en el seu acrònim, tot i que d'afers interns sí, perquè són els responsables de tot el sistema de detencions i de sistema concentracionari soviètic, però alhora té unes ramificacions exteriors també, no? Hi ha l'INO, que és el departament, diguéssim, d'operacions especials, i després hi ha les, que és el responsable de la residenciatura, o sigui, les delegacions oficials, i alhora de tots aquells que no són oficials i que, per tant, sí que treballen i fan d'espies i fan de sabotejadors o el que faci falta, però oficialment no són reconeguts ni estan escrits a cap d'aquestes delegacions. És, diguéssim, el braç armat de la policia política, no? La policia secreta.
0: Seria, o sigui, el que després s'ha conegut
1: el
0: com
1: KGB.
0: El KGB.
1: Exacte. Va. Era la GPU, va passar per NKVD, o GPU, ha tingut MK, no sé, sí, ha tingut 50.000. Exacte. El que va sent el famós KGB. Uh-huh. No podem entendre l'entrega total, no només del Ramon Mercader, sinó de molts altres militants comunistes, o el per què es produeix aquesta radicalització, si no entenem que estem en un context de guerra civil, que estem en un context de prestigi internacional de la URSS, que la Unió Soviètica és l'únic estat que, amb diners o no pel mig, allò del famós or de Moscou, però és l'únic estat, juntament amb Mèxic, que ajuden a la República Espanyola, amb una operació propagandística molt hàbil. Els primers que arriba és un vaixell carregat de queviures, el famós Zirianin. Ja apareixen grups d'amics de la Unió Soviètica a molts llocs, el Partit Comunista creix molt, a més el Partit Comunista és allò de primer s'ha de guanyar la guerra, després ja farem la revolució, s'ha d'enfortir l'estat, s'ha de resistir. Per tant, diguéssim, hi ha un context de prestigi. Els anys anteriors, i ara fa poc han sortit tot de llibres que parlen justament d'això, personatges tan estranys dintre aquest món, com podrien ser el Josep Pla, l'Eugeni Xammà, l'Àngel Pestanya, hi ha tot de gent que no són comunistes, que ells van a la Unió Soviètica i parlen d'allò que han vist, no? I la transformació i del procés. A més, estem en un món de la Gran Depressió, el capitalisme sembla que estigui fent aigües, en canvi la Unió Soviètica, després ja es va saber que hi havia tot de coses, però a l'època semblava que allò se n'estaven sortint, i per tant hi ha un context de prestigi internacional que afecta directament. A més, en un moment de guerra, que és el moment de les més grans heroïcitats, però també de les més grans traïcions, el moment d'entrega absoluta a la causa, i per tant el comunisme es veu com una... té una àurea, no?, d'alguna cosa que realment funciona i que si has de contribuir, que s'està creant l'home nou soviètic i que qualsevol pot ajudar i pot contribuir. Dit això, recupero el fil.
0: Recuperem el fil.
1: Aquí s'ha d'entendre, per tant, doncs, que en Ramon Mercader, com a persona polititzada, entregada, quan se li demana que col·labori amb els serveis secrets soviètics, que no tenien una participació potser tan important com sempre s'ha volgut dir a casa nostra, però que el Boris Volodarsky, que és un autor rus afincat a Gran Bretanya, això ho ha anat treballant molt bé els últims anys, doncs que ell digui que sí. La seva gran contribució, si ell pot fer qualsevol cosa perquè la revolució triomfi, perquè la causa acabi tenint un cert sentit, doncs s'hi ofereix. Aquí, òbviament, així, això us agradarà, qui el va reclutar és la seva mare.
0: Com no podia ser d'una altra manera.
2: A partir d'aquí, la biografia de Mercader sembla que esdevé una mica més confusa. Què se'n sap una mica dels seus anys de formació com a agent soviètic, sobretot aquests anys finals de la dècada dels 30 i principis del 40?
1: Ell desapareix la tardor-hivern del 37-38, diguéssim. Ell desapareix, ell està al front del Guadarrama a Madrid, és quan li demana a sa mare, torna a Barcelona i de Barcelona desapareix, i no ens torna a aparèixer fins al juliol del 38. Hi ha qui postula, doncs, que havia estat enviat a la Unió Soviètica, havia estat entrenat, no hi ha temps material en tan pocs mesos, doncs, per fer tot aquest procés, però sí que òbviament ell, la seva funció inicial no era la de matar Trotsky, com també s'ha dit moltes vegades, no? Ell tenia una funció d'informació i contrainformació. A París era on hi havia la seu els principals grups trotskistes, però a més on hi havia la seu també els russos blancs, no?, els russos exiliats, i per tant no era estrany que tinguessin algú allà. Ell ens apareix com a Jacques Mornard. Jacques Mornard és teòricament un periodista belga, bon vivant, fill d'un diplomàtic, ben afincat, que li agraden els esports, li agrada el teatre, li agrada menjar bé, eh? Per tant, un paper que en Ramon Mercader, tot i que no l'hagi viscut plenament, sap de què va, no? Més un paio elegant, un paio sempre s'ha dit que és molt guapo i no sé què. Per tant, ell està amb aquest, amb aquesta nova faceta. Allà hi havia de tenir lloc la, teòricament la fundació, el congrés fundacional del que havia de ser la Quarta Internacional Trotskista, oposada a la Tercera, controlada totalment des de Moscou. I allà hi envien alguns delegats de diferents països del món. Una de les persones que hi va és la, Sílvia Ageloff, que és, sempre s'ha dit que havia estat secretària de Trotsky, no és així, no és així, però ella era l'enllaç del partit trotskista més gran que hi havia al món en aquells moments, que era el dels Estats Units d'Amèrica, encara que sembla una contradicció. I, per tant, la informació o la tasca d'en Ramon era només seduir-la per tal de treure la informació, fent-se passar per un personatge totalment desinteressat en la política, a mirar aviam què podia saber-ne i passar informació.
0: Ni cap novel·la podria igualar el paper de, Ramon Mercader en aquests anys de, la pre-segona guerra mundial, on s'està coent tot aquesta, aquest conflicte, sí, entre l'estalinisme, que vol arribar a eliminar aquest, el seu màxim rival aleshores, no? Doncs bé, ara sí que començarem a parlar, directament d'aquest paper que va tenir Ramon Mercader davant doncs, l'assassinat de, Lev Trotsky.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
0: Molt bé, doncs fins ara hem parlat de Ramon Mercader i de la seva família a bastament, i ara parlem de l'altre protagonista, que bueno, no tindrà un final, diguéssim, feliç en el programa d'avui, que és Trotsky. Eduard, qui era Lev Trotsky?
1: Lev Trotsky era el fill d'una família jueva afincada a la zona, podríem dir, d'Ucraïna, que acaben amb molt d'esforç, acaben convertint-se en uns petits propietaris rurals, podríem dir, i per tant poden oferir una formació al seu fill. El seu fill estudia a Odessa, a casa d'uns parents, i després acaba, teòricament havia d'entrar a la universitat, no? Però ell ja des de ben jove té una sèrie d'inquietuds, primer amb els Narodniki, que podrien ser els agraristes més individualistes, una tendència socialitzant, però que encara no estem parlant d'allò, sinó que el que fa doncs, és muntar vagues estudiantils, intenta muntar una mena de, grup obrer reivindicatiu, protesten pel preu de la biblioteca, coses vàries, però que què fa? Que això el poses, va a casa també d'un personatge que, els forma, que els porta literatura prohibida, podríem dir, i allà criden l'atenció de l'Ohrana. L'Ohrana és la policia política tsarista, que els acaben enganxant en tots, i fan allò que fan molt bé els russos en tots els dissidents polítics, que és enviar-los a Sibèria, no? És a Sibèria on ell es casa amb la que seria la seva primera dona, la Sokolovskaya, que aquesta sí que ja era marxista, i en Trotsky les seves memòries el que acaba dient és que ell, no per la seva dona sinó per la seva pròpia trajectòria, acaba fent-se marxista allà. Allà té dues criatures, però es munta una història molt rocambolesca també, que és que la seva dona, diguéssim, el fa passar com si estigués al llit, i allò que fa és fuig a través de l'estepa siberiana, una història també molt, molt estranya, perquè ell ha llegit que hi ha un grup que es diu Iskra, l'Espurna, que està a Londres i que intenta portar la flama d'aquest marxisme de tots els, exiliats que havien fundat el Partit Obrer Socialdemòcrata Rus doncs, uns quants anys enrere. Aconsegueix passar a Àustria, allà l'ajuden els austríacs, i d'allà passar doncs, directament a Londres, on s'acaba trobant amb el líder d'aquest grup, que es diu Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Allà coneix a Lenin, coneix a la seva dona, la Krupskaya, coneix a Plekhanov, coneix a la Clara Zetkin, al Martov, tot el, diguéssim, tot el grup dirigent del que després serà el bolxevisme i uns quants dels menxevics. Allà realment fa el gran pas, no? És enviat també doncs, a París, coneix a la Natàlia Sedova, la que seria la seva segona dona i que l'acompanyarà fins al final de la seva vida, i tots aquells anys comença a desenvolupar les seves teories polítiques pròpiament dites, la teoria de la revolució permanent el 1905, que és la que després en part l'acabarà enfrontant a Stalin. Ell participa en el soviet de Pretorat del 1905, ha d'exiliar-se, Està uns quants anys voltant entre Suïssa, França, acaba passant per casa nostra, per Barcelona, l'envien als Estats Units, i no serà l'any 17, fins l'any 17, quan ja té les notícies de que hi ha una revolució en marxa, que torna a Petrograd i participa activament d'aquesta incipient revolució que acabarà convertint-se en la revolució d'octubre, no, de l'any 17, que acabarà portant els bolxevics al poder. No serà fins aquest moment que ell es torna bolxevic, no?
2: I per què al final, ja saltant uns quants anys més endavant, Stalin considera Trotsky, quan justament aquest ja està lluny de la Unió Soviètica, que podria ser un perill?
1: Trotsky és el que acaba muntant l'Exèrcit Roig. Mm. O sigui, ell és el que transforma la Guàrdia Roja, que són 30-40.000 homes, en un exèrcit de més de 2 milions d'homes. Si es guanya la Guerra Civil Russa, si es guanyen els elements contrarrevolucionaris que creien, és per l'audàcia de Trotsky. Això li crea, òbviament, una aureola també doncs, molt, molt, molt important, fins al punt doncs, que quan Lenin, al cap d'uns anys, doncs, acabarà morint, creu que el personatge més ben preparat per succeir-lo és ell. Però Trotsky alhora és el teòric. Ell és un teòric. El tema de partit considera que és una cosa anodina, que no li interessa. I qui hi ha controlant el partit? Un tio no gaire brillant, però molt intel·ligent, molt viu, i que sap com manipular la gent, que és Stalin. A Stalin, Trotsky li fa nosa. I, per tant, fa un procés molt gradual, molt subtil, no? Primer de tot li pren els càrrecs de responsabilitat, després el fa fora dels òrgans més importants del partit, després li pren els càrrecs menors, l'acaba expulsant del partit, després el desterrarà dintre la Unió Soviètica, el desterrarà o l'exiliarà fora de la Unió Soviètica, li prendrà la nacionalitat, no? I finalment, quan als anys 30 es produeixen els famosos processos de Moscou, en què es comença doncs, a purgar internament la majoria de la militància del partit i que acabarà amb tota la vella guàrdia bolxevic, queda l'últim pas. Un cop ja l'has demonitzat, l'has acusat de tot tipus de coses, quedarà l'últim pas, que seria condemnar-lo a mort en absència en tots aquests processos de Moscou, fent-lo responsable a tots els mals de la Unió Soviètica, i per tant l'únic que queda és assassinar-lo, no? Que és el que s'acabarà produint.
0: Abans de tot això, ho has comentat, Lenin creia que la millor persona per succeir-lo ell era Trotsky, però hi ha també molt de debat amb aquest tema. Hi ha qui creu que Lenin no va ser a Trotsky qui va anomenar, sinó que realment va ser Stalin. Què hi ha de cert en tot això? Com...
1: Clar, aquí hi ha el que es considera el testament de Lenin, que no deixen de ser una mena de cartes, dues cartes, de fet, no? Una primera carta, després unes anotacions, però quan ell ja estava bastant malalt, on ell bàsicament diu: jo crec que la persona més ben preparada és Trotsky, però s'ha d'anar en compte amb Stalin, perquè és un personatge obscur, un personatge que s'ha anat acumulant poder, no podem deixar que el secretari general vagi controlant-ho tot amb aquesta contundència. Sí que és cert que no diu tu seràs el successor amb les paraules, perquè de fet teòricament, òbviament, això havia de ser una decisió del Comitè Central, del Politburó, no podia ser una jerarquia d'aquesta mena. Però sí que és cert que aquí, quan Trotsky deia que qui té raó, el partit sempre té la raó, perquè és l'avantguàrdia política del proletariat, i per tant el partit era controlat per l'Stalin, doncs qui acabava controlant el partit acabava controlant també tots aquests òrgans de decisió, podríem dir.
0: Molt bé, i com deia molt bé abans a l'Oliver al principi del programa, sempre ens havien dit durant els nostres estudis arreglats del batxillerat o de l'ESO, o qui havia estudiat altres sistemes, doncs suposo que pràcticament igual, que un paper fonamental a l'hora de dividir les posicions entre Stalin i Trotsky era aquesta concepció de si construir el socialisme en un sol país o la revolució mundial de Trotsky. Quin paper en aquell moment jugava tot això? Evidentment, doncs, ens ha arribat a través dels llibres de text, però en aquell moment aquest debat quin pes tenia?
1: Era un debat que hi era, com també hi havia el debat sobre si la industrialització del país s'havia de produir més ràpidament o més lentament. Trotsky era partidari d'una industrialització ultraràpida, Stalin no, tot i que després ho va acabar fent, hi havia a més també conflictes personals sobre els ressorts del poder, qui donava suport a qui, i en al cap i a la fi no deixa de ser un control pel poder. Perquè anava eliminant gradualment Stalin, anava fent aliances entre uns i els altres, però és perquè ell acabava sent l'element central, acabava sent àrbitre del futur o del destí de tothom, no? I això va ser molt hàbilment va ser ell, però això hi ha molts llibres que llavors estic resumint molt, molt, sí, molt resumint, perquè hi ha
0: això
1: molta...
0: Això donaria per un altre programa al qual aprofitem però... per convidar-me. Sí.
1: Però sí que és cert, doncs, que aquí va participar tothom, no? I en certa manera, diguéssim que s'ajunten moltes discussions. El socialisme en un sol país o el socialisme a nivell internacional? La revolució permanent, que deia Trotsky, que deia que els revolucionaris han de ser sempre revolucionaris, no s'ha aconseguit la revolució i prou, sinó que s'ha de ser continuant sempre avançant en aquest camí, o no? La industrialització ha de ser ràpida o no? S'ha de prendre totes les terres dels cúlacs, no? Aquells petits propietaris, s'ha de col·lectivitzar tot o no? Diguéssim que hi ha com moltes decisions, clar, però aquí acaba tenint també un paper molt important els ressorts del poder, com hem dit, i les relacions personals entre uns i altres.
2: I arribats a aquest punt, ara que ja ens hem situat ben bé en context, que tenim els protagonistes, tenim Trotsky, tenim Mercader, tenim la situació dels dos personatges, com es prepara aquesta operació de Mercader per matar Trotsky? Quina és la seva participació? Quin és l'encàrrec que rep?
1: A l'operació, els soviètics li acaben posant el nom d'operació Utka, operació Ànec. Això ho sabem perquè fa ja uns quants anys el Vasily Mithrokin, que era un dels arxivers del KGB, va fugir a Anglaterra, es van dur tota documentació amb ell i suposo que degudament filtrada van acabar publicant un llibre amb un historiador d'allà, doncs hi ha una sèrie de documents, i aquests documents allà hi són, no? Aquí, diguéssim, hi havia tres comandos diferents que havien de permetre, doncs, que Trotsky acabés com va acabar. Els dos primers es van ajuntar. El primer estava controlat pel David Alfaro Siqueiros, un muralista mexicà molt reconegut que s'havia radicalitzat justament estant a Barcelona durant la Guerra Civil. I quan va tornar va creure, doncs, que la seva contribució també havia de ser eliminar el trotskisme en un moment en què Trotsky estava a Mèxic, estava exiliat a Mèxic. Trotsky va passar per Turquia, França, Noruega, finalment l'únic país del món que va voler acollir va ser el Mèxic de Lázaro Cárdenas del Río, que es considerava hereu d'aquests últims revolucionaris, de la Revolució 1910, de Pancho Villa i companyia, havia nacionalitzat el petroli, havia promogut una educació molt àmplia, bueno, no m'enrotllo amb això. Total, que Trotsky estava a Mèxic i per tant el que s'havia d'idear és un pla per això. A Mèxic realment hi havia manifestacions en contra de Trotsky. Hi havia tota una opinió pública controlada a través del Partit Comunista allà, a través dels sindicats, doncs, de desfavorable a Trotsky, tot i que també tenia un grup de seguidors. I arriba un moment en què Stalin veu que un esclat de la Segona Guerra Mundial, com va acabar passant, el que podia fer era donar ales a Trotsky. Trotsky estava, podríem dir, mort políticament parlant, no? Perquè tenia pocs seguidors, poca influència. Però, clar, Stalin l'havia vist com el 1905 sorgia dintre el soviet Trotsky quan no era ningú, podríem dir. L'any 17 torna a ressorgir Trotsky i ell creia, doncs, que en un context de Segona Guerra Mundial li podia tornar a aparèixer Trotsky per algun lloc. Aquells últims anys havia fet neteja, podríem dir, perquè Trotsky, si mireu la seva obra genealògic, s'havia quedat sense cunyats, sense fills, sense nets, tothom havia acabat o assassinat, enverinat, al gulag o a tot arreu, no? Per tant, només quedava ell. El David Alfaro Siqueiros tenia la missió d'assassinar Trotsky i s'havia juntat amb un segon grup que era el de Antonio Pujol, fill de mallorquins, també pintor muralista, que havien de cometre aquest assassinat amb el suport d'un que li deien el judío francès, que era Josip Grigulevich, un lituà també que és un personatge realment superinteressant, que també havia donat els seus primers passos dintre aquest món a la Guerra Civil Espanyola passant per Barcelona. El grup del Mercader era un grup que eren tres només, el Ramon, la seva mare i Leitingon. Leitingon era un personatge que havia tingut ja una certa trajectòria anterior, però que també s'havien conegut a Barcelona durant la Guerra Civil. O sigui que la Guerra Civil és un gran lloc, un gran teatre d'operacions de molts tipus de coses, no? Què passarà? L'atac, o finalment, després d'una sèrie de preparatius, l'atac havia de ser el maig de l'any 40. El grup del Siqueiros ho preparen bé, van ben uniformats, com si fossin policies, es fan passar per una mena de problema intern de la política mexicana, aconsegueixen armes, aconsegueixen homes, i per tant aconsegueixen entrar a la casa de Trotsky a través d'un talp que tenia dintre que els hi obre la porta, disparen entre 200 i 300 bales a tort i a dret, deixen bombes incendiàries, deixen un paquet de dinamita, però van tan mamats, tant... que no toquen a ningú. Toquen només el peu del net de Trotsky, l'únic net que li quedava, que casualment va ser curat per un senyor que es deia Venceslau Dutrem, que era de Barcelona.
0: És màgic. El Josep Maria
1: de Sagarra li havia dedicat una poesia perquè el senyor que havia inventat el Viagra de l'època, que era l'Erotil, no? I aleshores deia, quan Venceslau Maria Dutrem, ara sí que tramparem. Aquest és el metge. Clar, a partir d'aquell moment, diguéssim, allò es crea tant de rebombori, i realment, òbviament, és una cosa que...

0: que feia importació i exportació de productes, però alhora, a través de la Sílvia, de la seva nòvia, podríem dir, s'havia anat acostant a la casa de Trotsky, allà sobretot a través de la coneixença amb el matrimoni Rosmer, que eren amics de la família Trotsky, i té contacte, ella acaba entrant, no? I s'ho fa venir bé per anar en contacte amb els guàrdies, però no serà fins aquest moment que ell acaba sent la persona escollida per fer allò. I a partir d'aquest moment sí que incrementarà aquests contactes, i a partir d'aquest moment començarà a entrar dintre la casa, que fins aleshores no hi havia arribat a entrar mai.
1: Doncs, Eduard, tu continua allà en aquest capítol final. Com va ser aquest assassinat, aquest dia on Ramon Mercader va matar a Trotsky?
0: Els trotskistes, hi ha una frase que diu: quan hi ha dos trotskistes hi ha tres discussions, no? Perquè tenien sempre molts maldecaps polítics, i tenien la discussió en aquella època entre la majoria i la minoria sobre si la Unió Soviètica havia deixat de ser ja un estat obrer, amb un component obrer residual, per passar a ser ja un estat imperialista o no, o continuar sent la pàtria del proletariat a nivell mundial. En una d'aquestes discussions, Ramon Mercader va veure la seva i va oferir-se a escriure un article, un personatge que mai s'havia interessat per política, que representava que allò li importava tres pitos, però en canvi va decidir fer això. I Trotsky, que potser no se n'acaba de refiar, no va poder reprimir les ganes aquest del marxista ortodox dialèctic, que té ganes de convèncer tothom, de discutir, no? I, per tant, va acceptar que en Ramon li escrivís alguna cosa. Aquells mesos, en Ramon, aquests últims mesos, diguéssim, quan ella sap que és la persona que ha de cometre l'assassinat, això se li nota.
1: Perquè, perdona, estem parlant de quina data?
0: Estem parlant entre el maig i l'agost del 40, vale? En Ramon Mercader perd pes, fuma molt, es torna sua, es torna irascible, sempre està malalt, no? Una cosa que fins en aquell moment mai havia estat així, no? Suposo que ell allò se'l menjava per dintre, sabia que el que estava fent ho havia de fer, però en canvi sabia que ell no, potser no estava preparat per fer allò, no? Podríem dir d'alguna manera, després en tot cas ja en parlarem, ell és una miqueta de víctima i butxí alhora, no? Podríem dir. I allò que fa és el primer, el dia 17 d'agost, fa com un assaig grotesc, que m'agrada a mi. Ell entra a la casa de Trotsky, li ofereix el text, pren posicions al despatx de Trotsky, porta una gabardina a sobre, porta un barret, s'asseu, com si estigués assajant què havia de passar, perquè Trotsky li fa una sèrie de correccions i li diu: torna d'aquí uns dies i em presentes el text ja amb les correccions fetes. El dia 20 d'agost, a la tarda, és quan ell entra a casa de Trotsky. Trotsky s'ha donat a menjar els conills, entren a dintre al despatx, i mentre Trotsky està absort llegint el text, ell treu un piulet retallat. També s'ha de dir que duia una pistola i un ganivet amagats, també, tot ben amagat, a sota una gabardina, i d'un cop molt fort al cap pensava que el deixaria ja cau. Però Trotsky era un home fort, no? Era un home que sembla ser que últimament potser va fer un petit moviment o per el que sigui, tot i tenir una ferida al cap de 7 centímetres de profunditat, 2 centímetres d'ample amb sortida de massa encefàlica, va poder aixecar-se, va fer un crit molt fort, que de fet hi ha un llibre que es diu El grito de Trotsky, perquè realment va ser un crit molt fort que va alertar tothom. En Ramon Mercader diu que al final de la seva vida encara sentia aquest crit, el va mossegar i l'altre es va quedar, doncs, paralitzat. No va poder ni tan sols utilitzar la pistola ni el ganivet. Van entrar els guardes de Trotsky i al veure què estava passant el van atonyinar de valent fins que va arribar, doncs, la policia i se'l van endur.
1: Per què un piulet? Vull dir, en aquests moments que ens deixes en aquesta narració d'aquests fets tan, tan al·lucinants, moltes persones preguntaran: d'acord, portava sobre altres armes, però utilitza un piulet que finalment no el mata a l'instant.
0: No, perquè Trotsky acabaria morint l'endemà, diguéssim. El piulet porta molt de cap de corcoll a la policia mexicana. Ell diu que el porta ja des de Suïssa, perquè ell diu que és una, ell diu que, doncs, és un alpinista, que sempre li ha agradat molt, que l'ha portat des d'Europa. De fet, una de les germanes de la Sílvia diu que a Nova York tenia un bagul on li va semblar que hi tenia un piulet. En tot cas, diguéssim que es preocupa molt d'esbrinar d'on surt aquell piulet, però no el perquè del piulet, no? L'explicació sembla que un ganivet hauria de ser molt ràpid perquè Trotsky no se n'adonés i no donés l'arma. Una pistola faria molt de soroll i alertaria tothom, mentre que un piulet, que és un element que potser tenia a mà retallat, que se'l pogués amagar, amb un cop fort i sec segurament tindria l'oportunitat de poder sortir, perquè de fet a fora, per si de cas se'n sortia, hi havia Leitingon i la seva mare esperant per poder fugir, no? Hi ha qui és més ortodoxa en aquest sentit, o més romàntic, i diu que el piulet és una barreja d'una falç i un martell, però és més forçat això ja.
1: Molt bé, després de tot això, Ramon va poder escapar i de la seva vida, que en sabem després de la mort de Trotsky, immediatament després de la mort de Trotsky,
0: amb ell el van

0: ho van jutjar amb un judici que va ser molt llarg, va canviar diverses vegades d'advocat. Ell a mig procés va al·legar de que ho havia fet en defensa pròpia, de que era Trotsky que l'estava insultant, que s'havia ficat amb ell, que havia dit que, que havia d'abandonar la seva xicota i ell no volia, i que se sentia un trotskista desil·lusionat. De fet, porta una carta a sobre de confessió, per si de cas l'enganxaven, escrita a màquina, és signada a mà, on posa Jack, tant pot ser Jacques Mornar com Frank Jackson, amb la data d'aquell dia, i on ell diu això, que Trotsky el que havia volgut era reclutar-lo per enviar-lo a la Unió Soviètica a produir enverinaments, a sabotatges, assassinats de líders, no? I aquella és la seva coartada, aquest Trotsky maligne, podríem dir, que l'havia enganyat. El judici finalment se'l condemnarà a 20 anys de presó. Ell passarà aquests 20 anys a la presó mexicana, a Lecumberri, després dels últims anys a Santa Marta, a Catitla. Té un protagonisme especial perquè on veu fotografies d'aquells anys i llegeix testimonis, i resulta que va ser un dels màxims alfabetitzadors a la presó, va portar un taller de fusteria, portava el manteniment de la presó, els guardes li tenien molta confiança, li van permetre que es casés a la presó, tenia la seva cel·la. Vull dir, era un personatge molt reconegut i també estimat pels altres presoners, podríem dir, no? Clar, arribarà un moment en què ella ha de sortir i no pot sortir com a Frank Jackson. Els belgues diuen que aquell personatge no és belga, ell no ha reconegut mai qui ha estat, i per tant els russos tampoc li poden donar el passaport soviètic, i el que acaba sortint d'allà és amb un passaport txecoslovac, fent escala de Mèxic, sortint uns mesos abans per no crear tant de rebombori, perquè tothom ja estava esperant que sortís, fent escala a Cuba, i ja anant a parar l'any 60, quan ell surt de la presó, doncs finalment, teòricament, el que era el paradís, no? Que era la Unió Soviètica.
1: Hem de deixar pel camí unes quantes qüestions que serien interessants de comentar, però en tot cas emplacem a l'Eduard que vingui a un altre programa i ens ho expliqui, que són aquests anys de la presó. Però al final ell, com dius, arriba a la Unió Soviètica i al final de la seva vida rep la condecoració per aquest gest, pel que va fer.
0: A ell li donen, diguéssim, mentre ja encara està presoner. El que passa que, clar, ell no li acaben posant fins a l'any 60. A l'any 60, tot i així, és un personatge incòmode. Stalin ja fa uns quants anys que és mort. Fa 4 anys que s'ha produït el procés de la denúncia dels crims de stalinisme que va fer el Khrushchev al 20è Congrés del Partit Comunista. És incòmode perquè tothom té present de que havia estat un heroi, però en les condicions d'aquell moment alhora era un personatge super incòmode, no? Perquè representava la part més fosca d'aquell estalinisme que volien deixar enrere. Això tant pels russos com també per tota la comunitat espanyola refugiada allà, doncs, que era força gran. Allà li donen un càrrec, podríem dir, dintre el KGB, ell treballa per la Casa d'Espanya, i amb la seva medalla i amb la seva pensió, doncs, viu, és membre d'allò que se'n va dir la nomenclatura, aquella elit dirigent que tenia accés a xofer, en el teatre, a productes, a un adatge, que era com una casa de camp, per tant, tenia una bona vida, podríem dir ja.
2: Molt bé, doncs ens hem quedat, com deia l'Oliver, sense temps per acabar, doncs, potser detallant el final de la vida de Ramon Mercader, que hem parlat avui. Passem, per tant, a les recomanacions.
3: Les recomanacions troianes.
1: Doncs bé, com sempre, per acabar el programa, ens agrada que els convidats, doncs, ens facin alguna recomanació. En farem una nosaltres en primer lloc, que és una recomanació obligada, que és el llibre de l'Eduard, que es diu Ramon Mercader, l'home del piulet, que està publicat per Ara Llibres i que trobareu, doncs, tota la informació que hem comentat avui i que, a més, doncs, també us dic que podrem sortejar un exemplar del seu llibre. Per tant, estigueu atents a les xarxes socials. Eduard, si hi ha alguna recomanació més que ens vulguis fer?
0: Ja que estàvem molt interessats amb la Caritat Mercader, doncs el llibre del Cielo Prometido del Gregorio Luri, a part, doncs, que hi ha altres llibres clàssics de fa uns quants anys, del Julián Gorkín o del Don Levin, doncs, que també parlen del personatge.
2: Molt bé, doncs, Eduard, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí avui amb nosaltres.
0: A vosaltres.
2: Esperem que t'ho hagis passat bé, que hagis estat a gust, sí, i estàs convidadíssim a venir un altre cop quan vulguis aquí a les portes de Troia.
0: Doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Oliver Vergés, tu també.
1: Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i nosaltres, com sempre, us esperem la propera setmana a un nou Portes de Troia.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer-te. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica ve marcada per un temps estable i completament assolellat, una mica com el que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Encara amb alguns núvols, però cada dia més sol i amb unes temperatures que s'han anat recuperant. No tenim valors tan exagerats com fa un parell de setmanes, però tornem a tenir temperatures pràcticament estiuenques. Avui les màximes enfilaran fins als 29, fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-sud-oest, i amb una situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada i aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants que començaríem a veure ja aquest migdia. Pel que fa a l'estat del cel, com ja hem dit, domini del sol durant tot el dia i de cara a demà s'espera una situació semblant a les d'avui, tot i que amb alguns núvols més i amb temperatures que baixarien una mica. De fet, entre demà i dijous, divendres, aproximadament, tindrem l'arribada en alçada d'una massa d'aire una mica més freda que farà que la temperatura no pugi tant. Tot i així, continuarem amb calor, però una calor més moderada. Temperatures, per tant, que baixen una miqueta, sobretot pel que fa a les màximes, també les temperatures nocturnes, i tot això amb un temps que de moment es presenta estable, amb nuvolades de tarda, tant demà com demà passat, però unes nuvolades que aquí a la costa no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

Bon dia, són les 10. Els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a Palafolls. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, és a dir, els maduixots, ja han confirmat que aquest any tornaran a ser els encarregats d'organitzar la revetlla popular de Sant Joan a Palafolls. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al nostre municipi, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de l'entitat, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització ja treballa per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per totes les edats. Aquesta celebració al nostre municipi arriba en un moment del volum de feina pels maduixots que han posat en marxa ja tota la seva temporada d'estiu. A banda de la revetlla, també aquest passat cap de setmana va fer un tardeig maduixot a Tordera. També tenen altres actes previstos, per exemple, Diades Castelleres a Santa Coloma de Farners el 13 o 14 de juny, a Figueres el 28 de juny i a Blanes el 4 de juliol.

0: i han detingut a dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal a Blanes. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el 2 de juny a Mataró dos homes de 24 i 42 anys com a presumptes autors de tres delictes d'estafa i d'usurpació de funcions públiques. Els arrestats utilitzaven un engany telefònic molt elaborat per estafar establiments comercials de la vila. Segons la investigació, un dels homes trucava als negocis identificant-se com a funcionari de la tresoreria de l'Ajuntament. Amb un llenguatge administratiu molt precís, reclamava el pagament urgent de la taxa d'escombraries, alertant que el rebut havia estat retornat i que calia abonar-lo immediatament per evitar un recàrrec. Mitjançant aquest mètode van aconseguir que tres negocis fessin pagaments per transferència, Bizum o facilitant les dades de la targeta de crèdit, sumant un total de 1.750 euros. Tot i que van intentar estafar tres negocis més, els responsables d'aquests es van malfiar i no van realitzar cap ingrés. Els detinguts, que ja tenien antecedents, van passar a disposició judicial el 3 de juny, tot i que la investigació continua oberta. D'altra banda, la policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor material d'un incendi declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa. L'avís del foc es va rebre poc després d'un quart de 3 de la tarda i va mobilitzar quatre dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local. L'incendi va quedar controlat i extingit cap a les 4 de la tarda després d'haver afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal que envolta l'antiga fàbrica. La policia investiga ara si aquest detingut podria tenir relació amb altres incendis similars que s'han produït recentment en aquesta mateixa zona. De moment això és tot. Aquestes notícies les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Changi ga chuanen nendom game. Nendom.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista i ho fem amb un estiu molt especial perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Bon dia, són les 11. El veïnat de Marreixac demana millores en mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marreixac una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant amb el cicle de trobades amb l'alcalde que recorre els diferents barris i organitzacions i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per la zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada, entre altres. Els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori té previst igualment col·locar algun element reductor provisional cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de vehicles i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de l'urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia local per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris, entre altres. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cadascuna de les zones de Palafolls. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals DIA per gestionar les xarxes socials. El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per xarxes socials, crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal els dies 9 i 11 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. L'activitat està subvencionada al 100%, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal formalitzar la inscripció prèviament enviant un formulari específic al Consell Comarcal del Maresme. De moment això és tot. Aquestes notícies i moltes més ja les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 8 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que demà hi ha Festival de Música de l'Escola de Música i Dansa com a cloenda d'aquest curs. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Destacarem també les diferents activitats en motiu del Mes de la Salut de la Dona. I és que aquest pròxim 10 de juny hi haurà el taller sobre l'exposició Habitar el meu cos. Serà l'Escola Municipal de Música i Dansa a partir de les 5 de la tarda. I de Palafolls, recordar-vos que aquest divendres obre la piscina municipal.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i parlem ara de Malgrat de Mar, municipi que demà comença amb les activitats dins el festival artístic Libèl·lula. Ho farà amb un taller de xapes que es farà a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda i que porta per títol Crea la teva libèl·lula, a càrrec del Drac. El dimecres, dia 10 de juny, a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda, hi haurà la proposta Fem un mural amb la tina feta a mà. Transformem el desig en art. I el divendres, tallers de circ entre les 10 i les 12 del migdia a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església. A partir de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia, a l'Espai Jove també hi haurà taller de samarretes. I a la tarda, un parell de propostes. A les 5 de la tarda, l'activitat familiar, un tast de circ, viatge motriu, a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove. I a les 7 de la tarda, a la biblioteca, la xerrada Bloc d'Habitatges per a Joves, l'exemple de Caldes de Montbui.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, avancem i ens quedem ara amb les propostes al municipi de Pineda. Demà a l'Espai Sara Llorenç hi ha una nova proposta del Compartim Memòria, Compartim Llegenda, amb llegendes urbanes i la cloenda d'aquest cicle. Serà a partir de les 3 de la tarda. Sumant propostes culturals, ens fixarem ara en el municipi de Calella. A partir d'avui comença el Festival Screaming, el Festival de Música Rock dels anys 50 a la fàbrica Llobet Guri. I demà a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, a 6:45 del vespre, torna al Club de Lectura en Femení amb Lady Puffin, de Gemma Cerdà, a càrrec de Laura Garcia, una proposta que organitza la mateixa biblioteca.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim la nostra ruta ara al municipi de Tordera. Demà dimarts comencen les activitats en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius a Tordera. Per exemple, demà, entre les 9 i les 2 del migdia, hi haurà portes obertes a l'Arxiu Històric, o el pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, es farà el grup d'amics de l'arxiu i passi d'un audiovisual. I si ens quedem amb les activitats al municipi de Blanes, afegirem en aquest No t'ho perdis. Demà passat, la concentració de la setmana pels drets de les persones grans a partir de les 9 del matí al Monument de la Sardana. O pel dijous, el dijous de música en viu amb l'Associació Gastronòmica a la plaça Nostra Senyora del Vilar a 8:45 del vespre. Aquest dijous, Recover 23.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

Bon dia, són les 12. Victòries per la mínima dels cadets del CD Palafolls i del Club de Futbol Sala Sant Lluís en el tancament de la temporada. L'activitat esportiva d'aquest cap de setmana al nostre municipi ha estat marcada pels últims partits de la temporada amb resultats positius tant a la gespa com a la pista. En futbol, el Club Deportivo Palafolls de categoria cadet de segona divisió es va imposar a domicili al camp del Riudarenes per un ajustat 0-1. Un gol de Fernando Navarro Gómez, marcat al minut 4 de la primera part, va ser suficient per segellar la victòria i sumar els 3 punts. Pel que fa al futbol sala, el Club de Futbol Sala Sant Lluís també ha celebrat un triomf per la mínima a la 5ª jornada de la Copa Girona Cadet. En el partit disputat al pavelló de Palafolls, el passat 6 de juny, l'equip local va vèncer l'Interesportiu de Malgrat per 1-0. El punt va arribar a les acaballes del partit, concretament al minut 39, d'Héctor Mazón. D'altra banda, cal destacar que en aquesta jornada el bàsquet no ha jugat, deixant tot el protagonisme als equips de futbol i futbol sala de la nostra vila.

0: I els maduixots tornaran a organitzar la revetlla de Sant Joan en el nostre municipi. La colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, és a dir, els maduixots, ja han confirmat que aquest any tornaran a ser els encarregats d'organitzar la revetlla popular de Sant Joan. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popí. Segons han explicat des de la colla, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització ja treballa per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per tothom. La celebració arriba en un moment d'alt volum de feina pels maduixots, que han posat en marxa ja tota la maquinària de la temporada. A banda d'aquesta revetlla, la colla té l'agenda plena amb diades castelleres a localitats com Santa Coloma de Farners, Figueres o Blanes. Com sempre, aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls, som de Palafolls, som de Palafolls.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Els veïns de Marreixac traslladen les seves queixes sobre mobilitat i civisme a l'alcalde. En una nova trobada del cicle de reunions de barri, una quinzena de residents han demanat solucions urgents per millorar la seguretat a la rotonda d'accés al veïnat. L'Ajuntament s'ha compromès a instal·lar més reductors de velocitat de forma provisional abans que acabi l'any, a l'espera d'un projecte definitiu per part de la Generalitat. El civisme també està l'altre gran eix de la reunió, amb denúncies per sorolls, curses de cotxes, excrements de mascotes i deficiències en la gestió de les escombraries. Aquestes sessions, recordem que permeten al govern local coordinar accions directes per gestionar conductes incíviques i també per explicar de primera mà les millores previstes a cada zona de Palafolls.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. La colla castellera Els Maduixots tornarà a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Pop i l'entitat ha confirmat que mantindrà la fórmula d'anys anteriors per celebrar l'arribada de l'estiu amb tota la ciutadania. La programació inclourà un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu, pensat per totes les edats en un dels espais més emblemàtics del nostre poble. Aquesta celebració s'emmarca en un inici de temporada molt intens per la colla, que ja té l'agenda plena de diades pels mesos de juny i juliol. Entre les pròximes cites castelleres confirmades destaquen les actuacions a localitats veïnes com Santa Coloma de Farners, Figueres i Blanes. Avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on el festival Libèl·lula aposta per l'habitatge jove i el patrimoni a la seva quarta edició. El certamen, organitzat per l'àrea de joventut, utilitza disciplines com el circ i les arts plàstiques per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Una de les propostes més destacades d'enguany és una xerrada sobre els pisos trampolí fets amb contenidors, que és un model d'emancipació innovador provinent de Caldes de Montbui. El festival també ofereix itineraris guiats per les cases d'estiueig del segle XIX i un cicle de música clàssica interpretada per joves en diversos espais del poble. L'organització Obert la Porta col·labora amb la Regidoria de Joventut de Palafolls per compartir sinergies i projectes del futur a la zona. També avui parlarem d'una formació gratuïta al Consell Comarcal per aprendre a gestionar les xarxes socials amb intel·ligència artificial. La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació, ensenyarà als negocis del Maresme a crear el seu propi assistent virtual per optimitzar el temps. El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines DIA. Els assistents també aprendran a entrenar aquests assistents per automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de les seves estratègies digitals. Hi han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal als afores de Blanes. Els Mossos han arrestat dos homes que es feien passar per funcionaris de l'Ajuntament de Blanes per exigir pagaments falsos de la taxa d'escombraries a negocis de la vila. Mitjançant transferències i visum van aconseguir estafar un total de 1.750 euros de tres establiments abans de ser interceptats a Mataró. D'altra banda, la policia local ha detingut el presumpte responsable d'un foc que ha afectat 800 metres quadrats de bosc a l'antiga panificadora de la Safa. Els investigadors treballen ara per determinar si el detingut té relació amb altres incendis similars a la zona. I com cada dilluns, el que avui també farem serà repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps que es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos força 2 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, les temperatures màximes pujaran lleugerament i oscil·laran entre els 26 i els 29 graus. A Palafolls el dia serà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 29 graus i mínimes que també pugen, en aquest cas, fins als 13. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 8 de juny del 2026 i ho fem parlant dels veïns de Marraixà que han demanat millores en mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marraixà una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant així amb el cicle de trobades amb l'alcalde, que recorre els diferents barris i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per a aquesta zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada. Entre altres, els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori també té previst col·locar algun element reductor provisional a la zona cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme també ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de cotxes i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre
sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de la urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cada zona de Palafolls. Parlem ara de cultura dels maduixots que tornaran a organitzar la Revetlla Popular de Sant Joan en el nostre municipi. La colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, coneguda popularment com els maduixots, ha confirmat ja que aquest any tornarà a ser l'encarregada d'organitzar la Revetlla Popular de Sant Joan. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al nostre poble, tindrà lloc novament a la plaça de Pupi. Segons han explicat des de la colla, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització treballa ja per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per tothom. Aquesta celebració arriba en un moment del volum de feina pels maduixots que ja han posat en marxa tota la maquinària de la temporada d'estiu. A banda de la revetlla, recordem que la setmana passada es va dur a terme un tardeig maduixot a Tordera, però tenen també altres actes. Tenen l'agenda plena amb diades castelleres a localitats com Santa Coloma de Farners el 13 i el 14 de juny, Figueres el dia 28 i Blanes el 4 de juliol. I marxem cap a Malgrat de Mar, on el Festival Libèl·lula aposta aquest any per l'art, el patrimoni i el debat social en la quarta edició. Malgrat ho té tot a punt per una nova edició del Festival Libèl·lula, una iniciativa cultural que neix de la Regidoria de Joventut. El festival, que se celebrarà del 9 al 13 de maig, és a dir, a partir de demà, s'ha convertit en un referent per la creativitat juvenil i l'empoderament de les entitats locals. En aquesta edició, el festival continua apostant per disciplines com el circ i les arts plàstiques, entenent la cultura com una fonamental per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Entre les activitats destacades hi ha tallers de carrer, urban sketching i propostes vinculades al cinema d'anime japonès. Una de les grans novetats d'enguany és la voluntat de convertir el Libèl·lula en un espai de reflexió crítica sobre temes que afecten directament la joventut. El divendres 12 de maig a les 7 de la tarda a la biblioteca de Malgrat de Mar, la cooperativa, tindrà lloc una xerrada sobre models d'habitatge innovadors. Es presentarà l'experiència de Caldes de Montbui amb els pisos trampolí, que són habitatges assequibles, fets amb contenidors marítims i fusta, pensats per facilitar l'emancipació juvenil. El dissabte 13 de maig, el focus es desplaçarà cap al patrimoni arquitectònic malgratenc. Laura Freixas, experta en humanitats, oferirà itineraris guiats per mostrar el valor de les cases d'estiueig de finals del segle XIX i principis del XX. La música també tindrà un paper protagonista amb les actuacions dels alumnes de l'Institut Ramon Turró i també dels cicles Purnes Musicals amb recorreguts de música clàssica interpretada per joves en diversos espais del poble. Des de la Regidoria de Joventut de Malgrat de Mar han expressat la seva voluntat que el festival funcioni com un atacadòlic que s'estengui a pobles veïns. El regidor de Joventut ha obert la porta a futures col·laboracions amb la Regidoria de Joventut de Palafolls per compartir sinergies i donar més veus als joves de la zona. Tota la programació completa d'aquest festival la podeu trobar ja al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I seguint amb altres qüestions comarcals, el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals DIA per gestionar les xarxes socials. El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per a les xarxes socials, crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal a Mataró els dies 9 i 12 de juny, és a dir, a partir de demà, en horari de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. La primera es farà demà i es focalitzarà en els beneficis de la IA, la selecció de les xarxes socials més adequades segons el públic objectiu i la creació de contingut optimitzat mitjançant eines de disseny assistides per IA.
Per la seva banda, la segona sessió serà el 12 de juny i els assistents aprendran a crear, entrenar i personalitzar el seu propi assistent virtual DIA. També s'ensenyarà a automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de l'estratègia per identificar futures tendències. L'activitat està 100% subvencionada, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder assistir i cal formalitzar la inscripció prèvia enviant un formulari específic al Consell Comarcal del Maresme. I marxem cap a Blanes, on han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el passat 2 de juny a Mataró dos homes de 24 i 42 anys com a presumptes autors de tres delictes d'estafa i d'usurpació de funcions públiques. Els arrestats utilitzaven un engany telefònic molt elaborat per estafar establiments comercials de la vila. Segons la investigació, un dels homes trucava als negocis identificant-se com a funcionari de la tresoreria de l'Ajuntament. Amb un llenguatge administratiu molt precís, reclamava el pagament urgent de la taxa d'escombraries, alertant que el rebut havia estat retornat i que calia abonar-lo immediatament per evitar un recàrrec. Mitjançant aquest mètode van aconseguir que tres negocis fessin pagaments per transferència, Bizum, o facilitar les dades de la targeta de crèdit, sumant un total de 1.750 euros. Tot i que van intentar estafar tres negocis més, els responsables d'aquests es van malfiar i no van fer cap ingrés. Els detinguts, que ja tenien antecedents, van passar a disposició judicial el 3 de juny, tot i que la investigació continua oberta. D'altra banda, la policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor material d'un incendi declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa. L'avís del foc es va rebre poc després d'un quart de 3 de la tarda i va mobilitzar 4 dotacions dels bombers i diverses patrulles de la policia local. L'incendi va quedar controlat i extingit cap a les 4 de la tarda després d'haver afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal que envolta l'antiga fàbrica. La policia investiga ara si aquest detingut podria tenir relació amb altres incendis similars que s'han produït recentment en aquesta mateixa zona. I ara és moment de parlar d'esports, perquè en aquest cas, aquest cap de setmana, hi ha hagut victòries per la mínima dels cadets del CD Palafolls i del Club de Futbol Sala Sant Lluís en el tancament de temporada. L'activitat esportiva del cap de setmana ha estat marcada pels últims partits de temporada amb resultats positius tant a la gespa com a la pista. En futbol, el CD Palafolls, de categoria cadet de segona divisió, es va imposar a domicili al camp del Riudarenes per un ajustat 0-1. Un gol de Fernando Navarro, marcat el minut 4 de la primera part, va ser suficient per segellar la victòria i sumar els 3 primers punts. Pel que fa al futbol sala, el Sant Lluís també ha celebrat un triomf per la mínima a la cinquena jornada de la Copa Girona Cadets. En el partit disputat al Palauet el passat 6 de juny, l'equip local va vèncer l'Interesportiu de Malgrat per 1-0. El punt de la victòria va arribar a les acaballes del partit, concretament al minut 39, obra d'Héctor Mazón. D'altra banda, cal destacar que en aquesta jornada el bàsquet no ha jugat, deixant tot el protagonisme als equips de futbol i futbol sala de la vila en aquest últim tram de les competicions.

Obrim la maroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, una mitjana d'uns 15 alumnes estava visitant les aules d'estudi de la biblioteca. Des del 26 de maig i fins al dia 12 de juny, la biblioteca obria les portes per la nit per oferir un espai d'estudi sense distraccions als joves del poble que havien d'estudiar pels exàmens i les proves finals de curs, també a banda de la selectivitat. Segons les dades d'assistència que s'havien recollit fins aquell dia, una mitjana de 15 persones havia visitat l'equipament al llarg dels dies que s'havia obert. Tot i que a primera hora d'obertura hi havia uns 30 alumnes, la xifra disminuïa fins al moment en què la biblioteca tancava, quan quedaven uns 10 alumnes. Fa 5 anys, el 2021, els pescadors de Blanes protestaven contra les restriccions a la pesca d'arrossegament. La confraria de pescadors de Blanes, igualment com altres pescadors del litoral gironí, s'havien manifestat aquell matí al mig de la badia de Blanes contra la nova normativa europea que establia restriccions en l'àmbit de la pesca d'arrossegament. Es tracta del Pla Multianual de Pesca d'Espècies Demersals de la Mediterrània Occidental que contempla la reducció del nombre de jornades en què poden sortir a la mar els pescadors d'arrossegament, la qual cosa consideraven que posava en perill la viabilitat econòmica del sector. Aquesta proposta es va convocar coincidint amb una reunió a Brussel·les en què s'havia posat damunt la taula la qüestió. I finalment, fa 10 anys, el 2016, va morir una veïna de Blanes fent barranquisme aquell cap de setmana a Tremp. La noia de 25 anys estava fent el descens del barranc de Gurb amb altres persones quan, segons les primeres informacions, una crescuda sobtada del riu va sorprendre el grup arrossegant a la noia. El grup d'actuacions especials, més conegut com el GRAE, va rebre l'avís de l'accident a 3:15 de la tarda, moment on es van desplaçar tots els efectius amb un helicòpter, 3 dotacions terrestres de bombers, 6 patrulles de Mossos i diverses unitats especialitzades en rescats d'aquest tipus. Malgrat l'ampli desplegament de mitjans, res es va poder fer per salvar la vida de la dona. Durant les tasques de rescat i de recerca de la desapareguda, que va aparèixer poc després d'arribar als cossos de rescat, també es van rescatar 9 persones que es trobaven en una situació precària al mig d'aquell barranc del Pallars Jussà, però que en aquest cas van resultar il·lesos.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, què tens avui per nosaltres?
1: Hola Melina, comencen les cloendes dels diferents cursos de l'Escola de Música i Dansa aquesta setmana, per exemple. Demà mateix al Teatre de Palafolls viurem la cloenda al Festival de l'Apartat de Música. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Qui vulgui assistir, doncs, amb entrada lliure fins a complir l'aforament del mateix teatre. Haurem d'estar pendents el diumenge del festival, la cloenda de l'Apartat de Dansa. En aquest cas, que es farà a les 12 del migdia i també a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi.

0: amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem ara mateix és consultar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica ve marcada per un temps estable i completament assolellat, una mica com el que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Encara amb alguns núvols, però cada dia més sol i amb unes temperatures que s'han anat recuperant. No tenim valors tan exagerats com fa un parell de setmanes, però tornem a tenir temperatures pràcticament estiuenques. Avui les màximes s'enfilaran fins als 29, fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-sud-oest, i amb una situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, i aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants que començaríem a veure ja aquest migdia. Pel que fa a l'estat del cel, com ja hem dit, domini del sol durant tot el dia, i de cara a demà s'espera una situació semblant a les d'avui, tot i que amb alguns núvols més i amb temperatures que baixarien una mica. De fet, entre demà i dijous, divendres, aproximadament, tindrem l'arribada en alçada d'una massa d'aire una mica més freda, que farà que la temperatura no pugi tant. Tot i així, continuarem amb calor, però una calor més moderada. Temperatures, per tant, que baixarà una miqueta, sobretot pel que fa a les màximes, també les temperatures nocturnes, i tot això amb un temps que de moment es presenta estable, amb nuvolades de tarda, tant demà com demà passat, però unes nuvolades que aquí a la costa no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació.
0: Moltes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant quines han estat les notícies més destacades del dia. Els veïns de Marreixac traslladen les seves queixes sobre mobilitat i civisme a l'alcalde. En una nova trobada del cicle de reunions de barri, una quinzena de residents ha demanat solucions urgents per millorar la seguretat a la rotonda d'accés a Marreixac. L'Ajuntament s'ha compromès a instal·lar elements reductors de velocitat de forma provisional abans que acabi l'any, a l'espera d'un projecte definitiu de la Generalitat. I els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi. L'entitat ha confirmat que mantindrà la fórmula d'anys anteriors per celebrar l'arribada de l'estiu amb tota la ciutadania. La programació inclourà un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu, pensat per totes les edats. I a Malgrat de Mar, el Festival Libèl·lula aposta per l'habitatge jove i el patrimoni en la seva quarta edició. El certamen organitzat per l'àrea de joventut utilitza disciplines com el circ i les arts plàstiques per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Una de les propostes més destacades d'aquest any és una xerrada sobre els pisos trampolí fets amb contenidors, un model d'emancipació innovador provinent de Caldes de Montbui. També hem parlat del Consell Comarcal, que ofereix una formació gratuïta per aprendre a gestionar les xarxes socials amb intel·ligència artificial. La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació, ensenyarà als negocis del Maresme a crear el seu propi assistent virtual per optimitzar el temps. El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines d'IA.

I han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal als afores de Blanes. Els Mossos han arrestat dos homes que es feien passar per funcionaris de l'Ajuntament per exigir pagaments falsos de la taxa d'escombraria a negocis de la vila. Mitjançant transferències i Bizum van aconseguir estafar un total de 1.750 euros a tres establiments. D'altra banda, la policia local va detenir el presumpte responsable d'un foc que ha afectat 800 metres quadrats de bosc a l'antiga panificadora de la Safa.

I avui, com cada dilluns, el que també hem fet ha estat consultar quins han estat els resultats dels esports. En aquest cas, victòries per la mínima dels equips cadets de Palafolls en el tancament de la temporada esportiva.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 8 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Iniciem una nova setmana. Això significa que de moment tenim agendes buides. No patiu, que en un moment les omplenem. De fet, d'això tracta el Palafolls en xarxa, de proposar-vos activitats culturals no només al nostre municipi, sinó també als municipis propers. Les activitats de Palafolls i Rodalies que separarem i que us ensenyarem dins la xarxa cultural, però òbviament avui també tenim convidats. Com cada dilluns, farem el nostre viatge al passat. I ho farem amb en Xavier Salicru, la secció d'història, en uns momentets que, per cert, aprofito per recordar que després trobareu també a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls o als diferents podcasts. I a la segona part del programa farem cas a la gran festa que ve aquest cap de setmana. Es tracta d'una nova edició de les festes del barri de Sant Lluís. Arriben aquest divendres, dissabte i diumenge i avui la Lídia Palazón ens ve a donar tots els detalls. Tot això si et quedes amb nosaltres per saber més de què passa cultural realment parlant al nostre voltant. Aprofita i queda't amb nosaltres al Palafolls en xarxa. Comencem.
2: Xarxa cultural.
1: I comencem repassant les principals activitats al nostre municipi, a Palafolls. Així comença la xarxa cultural d'aquest 8 de juny. Doncs mira, demà mateix hi ha festival de música al Teatre de Palafolls. Serà a partir de les 6 de la tarda. Tot just la setmana passada teníem amb nosaltres el director de l'Escola de Música i Dansa, en David Martínez, perquè ens explicava aquests diferents festivals que aquests dies, en motiu del final de curs, doncs preparen el Teatre de Palafolls. El primer serà aquest festival de música que es farà demà a les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls amb entrada lliure. Recordareu també que fa uns dies destacàvem l'exposició que podeu trobar en motiu del mes de la Setmana de la Salut de la Dona al MITAL, Música i Dansa, Evitar el meu cos. Doncs al voltant d'aquest taller hi ha també una exposició i un taller que es farà aquest pròxim 10 de juny a partir de les 5 de la tarda a l'Escola de Música i Dansa. Trobareu tota la informació a través de les xarxes socials. Més activitats? Doncs dir-vos, com us dèiem, que el 13 i el 14 de juny es celebren aquí mateix al Forroll les festes del barri de Sant Lluís. No us perdeu l'entrevista que us podem oferir avui amb l'Associació de Veïns, amb els seus organitzadors. Bona música, entreteniment per tots els públics i bones propostes que repassarem tot fent agenda. El pròxim 13 de juny i també el 14 arriba també prova esportiva al Palauet de patinatge artístic. El 6è Trofeu de Catalunya de patinatge serà temps, com sempre, amb entrada oberta per veure, entre d'altres, les nostres patinadores i organitzat per el Club Patí Palafolls. Aquesta setmana també tindrem temps de parlar d'aquesta jornada de circ que s'organitza a Can Batlle el pròxim dissabte a partir de les 11 del matí i organitzat per l'entitat Fem Circ del nostre municipi. De moment, ja podem apuntar aquesta activitat a l'agenda. I per concloure l'apartat de Palafolls com a activitat cultural, diumenge es fa el festival de fi de curs de l'apartat de dansa, doncs del MIT, del Música i Dansa, amb dues exhibicions a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda al Teatre del nostre municipi. Seguirem avançant, parlarem d'altres activitats culturals i ens quedem ara al municipi de Malgrat de Mar. La setmana passada també teníem amb nosaltres el regidor de joventut d'aquest municipi per parlar del Festival Artístic Libèl·lula, aquest festival d'art i circ que es farà doncs, des de demà mateix fins al pròxim 13 de juny amb diferents activitats que també volem posar sobre la taula. Demà, com dèiem, comencen aquestes activitats a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove amb un taller de xapes. Crea la teva libèl·lula a càrrec del projecte DRAC. Dimecres, dia 10 de juny, a les 5 de la tarda, a l'Espai Jove hi haurà la proposta Fem un mural amb la tina feta a mà. Transformem el desig en art. I el divendres, a partir de les 10 del matí i fins a les 12 del migdia, a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església hi haurà tallers de circ amb les escoles del municipi i la companyia Polarticus. El taller de samarretes tie-dye es farà a partir de les 11 del matí també a l'Espai Jove o, si avancem una miqueta més, també destacarem ja per la tarda, a les 5 de la tarda i a l'Espai Jove, l'activitat familiar Un tast de circ viatge motriu per infants entre 2 a 6 anys o també a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa, la xerrada Bloc d'habitatges per a joves, l'exemple de Caldes de Montbui, a càrrec de David Juárez, que és arquitecte, i Jordi Martín, regidor. Una proposta que trobareu detallada a través del web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i nosaltres també n'anirem parlant, òbviament, aquests dies al Palafolls en xarxa. Sense oblidar que a Malgrat de Mar, el pròxim divendres 12 de juny, hi haurà una nova edició del Fira Vi a l'Avinguda del Bon Pastor a partir de les 6 de la tarda, o que en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, el divendres també a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal hi haurà presentació de conte. Un arxiu és un conte amb l'arxivera Núria Canyelles i l'il·lustradora mataronina Anna Domènech, autores d'aquest conte, juntament amb l'arxiver Albert Díez, que presentarà aquest conte. Girem plana, ens centrem ara en el municipi de Pineda de Mar. Demà mateix hi ha la proposta a l'Espai Sara Llorenç, Compartim Memòria, Compartim Llegenda, una sessió que servirà també com a cloenda d'aquest taller que s'ha anat fent a la Biblioteca de Poble Nou per recuperar la importància d'escoltar i explicar històries i llegendes. També a Pineda destacarem aquesta setmana, el pròxim 15 de juny, la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. Pineda, de fet, ha decidit que aquest 15 de juny es faci aquesta proposta. Nosaltres també apuntarem a l'agenda que a Palafolls es farà també el mateix dilluns. Podeu escoltar l'entrevista amb la Judit Puig des de l'àrea de la gent gran, que també vam fer just la setmana passada. Deixem Pineda i agafem ara l'agenda al municipi de Calella. Tot just avui i fins al 14 de juny comença una nova edició de l'Screaming Festival 2026, el festival de música rock dels anys 50, concentrat bàsicament a la fàbrica Llobet Guri i a d'altres emplaçaments del municipi de Calella. Més enllà, també destacar que aquesta tarda, a partir de 6:45, a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, es farà club de lectura, tardes de tertúlia, amb materials de construcció, d'Eider Rodríguez, a càrrec de la Mercè Pujades. I per demà, dimarts, apuntarem també a l'agenda, a 7:45 del vespre, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, la conferència Fins on arriba el mar en època romana i medieval, la geoarqueologia com a eina per esbrinar-ho, a càrrec de Judit Brià Casarromana, que és geòloga i arqueòloga, i Pere Pons Mir, que és geòleg, una activitat que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Fem un salt i anem ara fins al municipi de Tordera, un municipi que aquests dies organitza diferents activitats en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. Entre d'altres, per exemple, demà hi ha portes obertes a l'Arxiu Històric entre les 9 i les 2 del migdia, i el pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, a partir de les 11 del matí, es presentarà el grup d'amics de l'arxiu i un passi d'un audiovisual. Acabarem al municipi de Blanes, apuntant també noves activitats a l'agenda, entre d'altres, per exemple, la concentració de la setmana pels drets de les persones grans, que es farà el pròxim 10 del matí a les 9 del matí, que es farà el pròxim 10 de juny a les 9 del matí al Monument de la Sardana. A part, aquesta setmana comencen també els dijous de música en viu, organitzada per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, al barri dels Pins. Primer concert, doncs, aquest dijous amb Recover 23. Serà a partir de 8:45 del vespre. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Com sempre, els dilluns al Palafolls en xarxa ens agrada parlar d'història i sobretot escoltar a qui en sap i a qui porta molt de temps treballant pel patrimoni del nostre municipi i per explicar-nos totes aquestes històries. Xavier Salicru, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per acceptar de nou la invitació del Palafolls en xarxa. Avui tornem a parlar de masies, però amb una característica important.
2: Sí, avui parlarem, Jordi, de masies desaparegudes. Perquè al llarg de la història n'hem perdut moltes més de les que ens pensem, eh? Masies que han nascut al segle XIV, ara per les documentem, però al segle XVII, per X raons, no desapareixien. En tenim més de 80 documentades. Però d'aquestes 80 n'hi ha 10 en particular que podem dir que la memòria popular les recorda, perquè han arribat fins al segle XX. Moltes vegades ho hem explicat, no?, que la memòria popular del poble va més enllà de 100 anys. Per tant, ens centrem en aquestes 10 que et deia, que és on la gent la recorda encara, la gent més gran la recorda, i algunes d'elles encara en tenim restes, per tant encara existeixen, no?, una mica físicament.
1: Doncs perquè ens quedi temps de parlar d'aquestes 10 masies, per on podríem començar?
2: Doncs mira, comencem per això que et deia, no? d'aquestes més de 80 documentades. Això, el que explicaré avui és una mica es fonamenta amb aquell llibre que vaig publicar fa uns quants anys, un treball de totes les masies que havien existit a Palafolls, i va sorprendre molt això, que masies que ningú recordava, però només les trobem a la documentació, no? Com et deia fa un moment, doncs masies que han apareixen al segle XIV, al segle XV, al segle XVI, però per X raons doncs acaben desapareixent, i al segle XVII, XVIII, no? per la diferent casuístiques, ens desapareixen, són enrunades, per tant aquestes que ens han desaparegut fa més de 100 anys, no? Abans del segle XX, aquestes desapareixen de la memòria col·lectiva, però les que han arribat, que potser s'originaven al segle XVI o XVII o XVIII, però han arribat fins al segle XX, però no l'han superat al segle XX o pràcticament no el van ni iniciar, doncs aquestes, com que fa 100 anys i escaig, per tant encara es mantenen a la memòria col·lectiva i fins i tot, no, com et deia, algunes encara en tenim restes, no, físiques.
1: Podem tenir algun exemple, doncs? Doncs, per exemple, amb què ens podríem situar, Xavi?
2: Sí, mira, podem començar amb aquestes 10, no? O potser la més emblemàtica que tenim, i potser els més grans encara recorden, els anys 80 es va fer com una campanya popular de Salvem Mastit, doncs aquesta és una de les emblemàtiques, no?
1: Mastit. Que molts de nosaltres pensem en la plaça. Vull dir, clar, que la nostra memòria no ens arriba, que això era una masia, eh?
2: Clar, és que la plaça es diu plaça de Mastit perquè exactament l'espai que ocupa la plaça, doncs ja hi tenim el Mastit. Un mas que va estar ocupat fins als anys 50 per diferents masovers i que llavors el mal estat de la casa provoca que els masovers marxen i la casa entra en desús i acaba enfonsant i l'acaben enderrocant, tot i aquella defensa de la masia que fins i tot un eminent arquitecte, no, que havia estudiat molt la masia catalana i que és un referent amb el senyor Bonet, venia a Palafolls per defensar la masia, però tot això no va aconseguir, per tant la masia ens ha desaparegut i els més joves, no, com deies ara mateix, ja no saben que havia existit una masia allà a la plaça, no?
1: Tot i això, a mi m'havien explicat que la font que ara tenim a la plaça Mastit i ara no raja aigua, està construïda amb pedres d'aquesta antiga masia.
2: Sí, tenim, per tant la masia no existeix, però alguna de les pedres que formaven part d'aquella masia, i em sembla que hi ha la font i si hi ha alguna pedra més a la plaça, però formen part d'aquell antic Mastit, no?
1: Com a record, si no m'equivoco, també hi ha una inscripció que així ho narra. Hem començat per Mastit, una de les més conegudes, com tu ens deies, però ens deies que ens posaries 10 exemples, quins més podríem tenir?
2: Sí, mira, en tenim un altre, Can Baltasar, que aquesta ens en queda el nom en format de polígon, no? El polígon de Can Baltasar, sí. Aquella zona, no? L'altra que entre el nucli de les Ferreries i Sant Lluís, doncs ja tenim el polígon de Can Baltasar, allà hi havia existit una masia que ja només la recorden els més grans, i aquesta sí que no ens en queda cap rastre, només el topònim en el polígon. Llavors, si ens anem cap a Casanons també és una zona de masies.
1: Hem parlat moltes vegades, aquí a la secció.
2: Del veïnat de Casanons, allà en tenim dues. Una que era la casa d'en Sensat, que era una casa que va estar habitada fins a principis del segle XX, però la família Sensat tenien altres propietats i la van vendre als camps, i els camps ja no hi van posar cap inquilí a la casa, per tant, a partir de principi del segle XX va quedar deshabitada i va acabar ensorrada, fins al punt de que només ho recorden els més grans, però ja no la podem localitzar al punt perquè ja no hi ha ni una trista pedra, no?
1: Són clars exemples, no?, que la podem situar perquè, com tu deies al principi, la memòria oral o la gent que d'alguna manera recorda veure l'avís en construcció o ja gairebé en ruïnes, però com a mínim l'edifici, ens ho pot explicar, però ara ja no queda cap mena de rastre, Xavi?
2: No, i mira, un altre que no em queda cap rastre, jo he intentat buscar-la tampoc i no l'he sabut trobar, una que en deien la casa d'en Mateu, que era el que és conegut com el sot de Mas Carbó, la masia de Mas Carbó, a sota, mirant cap a la zona de Mar Reixac, doncs allà hi havia una casa que també va estar habitada fins a principis del segle XX, que hasta sabem qui vivia i tot, però que aquesta gent va acabar marxant i se'n van anar a fer de masovers una mica més amunt, al Mas Carbó, la casa va quedar deshabitada i la casa ha acabat desapareixent fins al punt de que ja no la podem localitzar. Només en la memòria, la gent més gran es diu, sí, al sot de Mas Carbó hi havia la casa d'en Mateu, però la casa d'en Mateu ja no apareix, no? Per tant, encara es manté la memòria oral, però ja no la podem localitzar,
1: en aquest cas poder per deixadesa, no? I al final la natura també segueix el seu curs i acaba menjant-se tot el terreny on hi havia construïda aquesta casa, no? Amb el pas dels anys.
2: Potser sí, potser en queda algun resta, però està plena d'esbarzers o d'arbres i no som capaços de localitzar-lo, no? I ara saltem potser en el veïnat on tenim més masies, que més masies desaparegudes, aquestes que fem referència avui, que és cap a zona Sant Genís, on tenim sis, doncs, que mireu, dues són, una és a Caloli i a Can Canet, són dues masies que formaven part del gran mas Alzina, un gran mas restaurat d'unes característiques molt grosses i molt ben conservat, doncs dues masies petites que hi havia de masoveries, una a Caloli, doncs va passar el mateix, no? Els masovers marxen, no s'hi posa ningú i acaba desapareixent aquesta. No desapareix del tot perquè encara es conserva totes les parets de la primera planta. Per tant, encara en tenim restes, no? La podem localitzar perfectament. I una altra, aquí sí que Can Canet, també dintre de Cala Alzina, i aquesta té una història del que porta l'evolució, i és que també va ser deshabitada a principis del segle XX, però es veien les restes encara, i el que va provocar la seva desaparició definitiva va ser l'autopista, no? L'autopista, no? Aquesta autopista del Maresme.
1: La mà humana, no? I l'asfalt, que en aquest cas passa per on a vegades els hi dona la gana, i es carreguen, doncs, emblemes poder com totes aquestes masies.
2: Clar, per tant, aquesta no ens en queda cap resta, però sí que la mantenim encara, la tradició oral, no?
1: Mm-hmm. Caloli i Can Canet, seguim
2: a Sant
1: Genís.
2: Llavors en tenim una altra, Sant Genís més amunt, en direcció cap al Caravaning, tenim a Can Cinto, que aquesta ha tingut una transformació, en quedava només un pany de paret oblidada mig al bosc, i a partir de la venda de l'església, de la finca, doncs s'ha construït una nova casa de fusta i s'ha aprofitat aquella antiga paret. Per tant, encara ens queden restes i encara la gent més gran doncs recorda que va ser d'una antiga masia, no?
1: Mm-hmm.
2: I llavors ens en queden tres més. Can Puigorri és una de les emblemàtiques també de Sant Genís, una casa que també va estar habitada aquesta fins a mitjans del segle XX, per tant, molt més cap aquí.
1: És de les que més he aguantat, de les que m'estàs explicant, Xavi, crec que s'emporta.
2: Sí, perquè aquesta també se'n conserva tota, la segona planta s'ha ensorrat tota, o la primera planta, però la planta baixa encara es conserva sencera i podem veure la portalada i alguna finestra, algun element interessant. I llavors també en tenim una altra molt curiosa, a Can Vidal, que aquesta té una casuística una mica còmica, i és que Can Vidal és una masia també que se'n conserva amb poques panys de paret, que està dintre de la finca de Vall de Juli, que és una masia de les més niques documentades del segle XIV.
1: Sí.
2: Per tant, va arribar fins al segle XX, i aquesta, curiosament, la que et deia, aquesta casuística que té, és que pràcticament ens costa identificar ja les habitacions a la planta baixa, però, curiosament, el que es conserva més sencer és l'antiga comuna de la casa.
1: Ostres!
2: No? Encara hi ha la banqueta amb el forat i les quatre parets.
1: Per tant, parets. Tot molt ben estructurat, no?
2: Per tant,
1: molt...
2: tot s'ha anat enfonsant.
1: No hi ha
2: perquè...
1: lloc a dubte.
2: Formava part d'una estructura comuna, però com que la comuna era com una annexa petita a la casa,
1: sí?
2: La casa s'ha va enfonsar, però la comuna s'ha mantingut, no? Com a curiositat, no? Que l'últim que queda doncs és aquesta comuna.
1: I es pot veure perfectament, i crec que ens queda l'última, Xavi.
2: I llavors l'última és una de les grans masies de Palafolls, documentada aquesta al segle XIV, és Mas Xuclà, no? Aquesta també va estar més o menys habitada fins a... ja superat la segona meitat del segle XX, però bé, cap va quedar abandonada i aquí ja ens queden doncs, panys de paret mig enrunades, no? Per tant, són 10 masies que tothom recorda, algunes encara existeixen, però formen part d'aquell conjunt de més de 80 masies,
1: mm-hmm.
2: doncs que la història doncs, no els hi ha donat la continuïtat fins a dia d'avui, no?
1: I ara que ens explicaves tot això, vaja, aquest podcast ja m'agradaria a mi, queda per la història, queda gravat i tothom el pot recuperar, per cert, aprofito a través del web de Ràdio Palafolls, o per exemple el llibre que tu deies que vas publicar fa uns anys, però clar, amb la destrucció d'aquestes masies es condenen a l'oblit, no? Perquè ara sí, n'estem parlant i perquè tu has fet un treball i perquè hi ha gent que se n'interessa per seguir mantenint viva doncs aquests topònims, aquestes estructures i tal, però amb el pas del temps qui sap si dintre de 10 anys, dintre de 20, dintre de 30, dintre de 40, dintre de 50, de 60, aquestes masies ja no se'n parlarà.
2: Clar, aquestes que queden restes encara s'allargarà una mica més perquè qui localitzi les restes
1: ho podrà documentar,
2: no? Quina masia és, però clar, n'hem dit unes quantes que ja no en queden restes, per tant aviat ningú recordarà on estava, no? Per això és important la part aquesta dels historiadors, documentar això, escriure-ho, deixar-ho en algun lloc perquè les generacions que vindran posterior, no? Doncs que es podran refer una mica a la història, perquè al final sempre ho dic, que a Palafolls, si tenim una història que ens defineix molt, és la història de les masies. Per tant, quan perdem masies, perdem part de la nostra història, i ja et dic, al segle XXI doncs, tenim més de 80 masies que han desaparegut, no?
1: I a nosaltres que ens agrada contribuir també en aquesta pèrdua de l'oblit amb aquestes xerrades que cada dilluns tenim amb tu, Xavi. Gràcies per ser amb nosaltres. Dilluns que vens i tornem a posar. Merci.
2: Doncs vinga, fins la setmana que ve, Jordi.
3: Escoltes, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.
4: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
5: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043
4: o a palafolls.cat.
5: L'Ajuntament al teu servei.
6: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava? Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
7: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
8: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
9: Amistat con Dios.
10: Oh, 2-1, 1-1.
11: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Seguim amb el Palafolls en xarxa. Hi ha l'oportunitat, com sempre, de gaudir de les diferents festes que al llarg de la primavera-estiu s'organitzen al nostre municipi, a Palafolls. De les primeres, sens dubte, fins i tot abans de la de Sant Joan, és la del barri Sant Lluís. Organitzat, com sempre, amb tot l'esforç i dedicació de l'Associació de Veïns del Barri, tenim amb nosaltres la Lídia Palafón. Lídia, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: I la Paquita Escrivà, no? Paquita, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Gràcies a les dues, incondicionals com sempre, explicant-nos l'actualitat que succeeix al barri Sant Lluís i les diferents propostes que organitzeu. I ara, sens dubte, Lídia, toca parlar de les festes del barri Sant Lluís, que venen ja, en uns dies les tenim aquí.
1: En unos días, nada, está aquí encima, pero ya. Se harán el 12, viernes 12 y sábado 13 de junio, y se empezarán a las 8 de la tarde. Empezaremos nosotras, como siempre, inauguramos. Y luego el viernes, ¿te lo explico en todo en general o...?
0: En plan general, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Entiendo que cante, baile...
1: Salimos bailando nosotras, como siempre, las del barrio, el grupo Edil, de Sevillanas. Vendrá detrás el grupo de flamenco de Tordera,

0: ¿vale? No explico lo que hay.
1: Hombre, sorpresa
0: para
1: que sempre va molt bé, però a la nit també comença la festa i més siguin dissabte al vespre, ve
0: de gust. A partir de les 11 de la noche actuarà tributo Cacho a Cacho, que és un tributo a Estopa, que ja és el segundo año, me parece, o tercero que vienen. Y como siempre triunfan, es una pasada, me gusta mucho.
1: Y acabará la nit un mític también del nuestro municipi, como es DJ Mario Otero, ¿no?
0: Nuestro gran colaborador, Mario Otero, también hará tecnoflamenco, que siempre, el, bueno, qué decir, el que lo conoce ya sabe.
1: Unas festas que yo recordi de las más antiguas del nuestro municipi, porque siempre ha hagut una entitat de veïns darrere, igual que a d'altres indrets del nuestro municipi, pero que ha tirat endavant aquestes festes que, com dèiem, ja són mítiques i que, Paquita, es viuen intensament, no? Jo crec que ja hi ha ganes de festa, ara que arriba el bon temps, de sortir al carrer, de conviure entre tots els veïns, que a vegades només ens creuem per dir hola, bon dia i tal, i no tenim un espai de trobada, i que d'alguna manera serveix també per conèixer-nos una miqueta entre tots, no? Perquè déu-n'hi-do la gent que ve també a les festes del barri Sant Lluís, Paquita.
0: Sí, viene mucha gente de fuera, mucha gente de fuera, y además los tributos arrastran mucha juventud y viene mucha gente de fuera, y también los del barrio, les decimos que se animen y se vengan con nosotros, que cuando más seremos, mejor lo pasaremos.
1: Clar que sí. Paquita, si et preguntés quina és la teva activitat preferida, tu que ho vius des de les dues maneres, des de l'organització, però que també gaudeixes de la proposta, no sé si prefereixes els concerts, si prefereixes, jo sé que li tens especial estima també a les activitats per als més petits, òbviament també sempre hi ha aquell moment decoratiu que sempre treballeu entre vosaltres. Paquita, si et pregunto, doncs això, quina és la teva activitat preferida, què em diries?
0: Bueno, a mi la... Lo de los críos me gusta mucho. Luego, esta no hay tanta decoración como la de la primavera. La de la primavera sí que hago mucha decoración, pero esta es más fiesta mayor, digamos.
1: A més, perquè es fa fora, també. Hem de dir que aprofitant el bon temps i, com dèiem, la fresca que farà a partir de les 8 del vespre, ja no hi ha un espai tancat per poder decorar, sinó que és a l'aire lliure.
0: És a l'aire lliure, sí. Jo espero que todo salga muy bien.
1: Home, i tant, clar que sí. Lídia, com s'organitza una festa d'aquestes característiques? Perquè li deia la Paquita, no? Al final és una d'aquelles festes que inaugura tot el calendari que vindrà després ja de cara a l'estiu, primavera, parlo del FEM, parlo de festes de Sant Joan, parlo també d'altres festes que tindrem al juliol i a l'agost. Però vosaltres sou dels primers?
0: Sí, siempre somos, ¿cómo se dice? El pitulazo, ¿no?
1: No, el disparo de salida, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Pues ¿cómo se organiza? Con mucha dedicación, como decimos cada año, son muchas horas invertidas. Y luego, aparte, que puedo dar un punto a favor al ayuntamiento, que nos lo pone muy fácil. Voy a nombrar a Susana Pla y a Ricard, que son los que están allí.
1: Regidora de Cultura y Festas, y al técnico de Cultura también, que os ayudan.
0: Sí. Y luego eso, nosotros, la Junta.
1: Ens has parlat de les activitats, però crec que, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha un espai per menjar i per beure, no? O sigui, podríem sopar en aquestes festes de Sant Lluís.
0: Este año es novedad. No lo hacemos nosotros los bocadillos, pero sí que viene un frutac, que es de los pronis de Malgrat.
1: ¿Els pronis?
0: Y luego está esa croqueta, que esa es
1: mítics, també.
0: Y también dijeron que sí. Entonces ellos exclusivos serán los que harán bocadillos, croquetas y patatas harán. Y luego nosotros la bebida, nos dedicaremos al bar.
1: Intentant treure fons també, com dèiem, òbviament per subvencionar després totes les activitats que al llarg de l'any també organitzeu diferents propostes. Abans li preguntava la Paquita, Lídia, que fes una miqueta de memòria. Tu ja en portes unes quantes també de festes del barri Sant Lluís. Com les vius? Com les disfruteu? Entenc que d'una manera diferent, perquè per exemple vosaltres estareu darrere del bar i segurament doncs us costarà sortir a ballar, depèn de la gent que hi hagi, si heu d'atendre les persones, Però com es viu des de l'organització una proposta d'aquestes característiques?
0: Mira, cuando estás organizando, supongo que es como cualquier tipo de... cuando haces un evento, ¿no? Son muchos nervios, son mucho ir, venir, hablar, quedar. Entonces, muchos nervios porque, claro, quieres que todo salga bien, que ese día salga bien. Y tenemos la gran suerte que siempre sale mejor de lo que pensamos. Son nervios, pero luego a la hora de la verdad se recompensa porque, aparte, la gente responde muy bien. Y nosotros disfrutamos a nuestra manera, disfrutamos.
1: Unes festes que no serien possible tampoc, Lídia, i Paqui, Paquita, perdó, en aquest cas, amb tots els col·laboradors, amb tots els socis que teniu, i també, Paquita, gent que voluntàriament ve a donar-vos un cop de mà. Jo recordo, per exemple, festes, tu deies, la de Halloween, la

0: de primavera, que sempre sou un grup molt ben avingut de persones que organitzeu, que decoreu, que proposeu, que feu. Per tant, a vosaltres us tenim com a representants, Paquita, però sou un grup, la Junta del Casal d'Avis, molt més gran, eh?
1: Sí, nosotros somos más... A ver, los que somos socios, hay, los que estamos de la Junta, somos ahora somos poquitos, pero tenemos mucha colaboración de la de los demás, de la familia, de... Sobre todo la familia, yo cuento con los míos y los míos vienen a tope.
0: Siempre que llamas,
1: siempre,
0: están dispuestos,
1: siempre,
0: para hacer.
1: Siempre están a tope, sí. Y nos vienen a ayudar y así lo podemos hacer, si no era imposible.
0: Mm-hmm. Precisament amb aquesta ajuda, Lídia, és necessària perquè mica en mica, com dèiem, una associació que ha anat creixent, que té aquestes dues vessants, eh? Sempre ho vull recordar. Òbviament aquí parlem de proposta cultural, però que òbviament també us reuniu amb els veïns, si hi ha algun problema, sou mitjancers també amb l'Ajuntament, i es fan d'altres accions més enllà de les activitats culturals. Però si parlem precisament d'aquestes propostes, sou una entitat que mica en mica ha anat creixent i que cada any proposeu coses noves.
2: Exacto. A ver, al principio fue, nos costó, pero ahora es como que lo tenemos más por la mano, y es lo que le decimos a los vecinos. Sobre todo cuando hay algún problema en el barrio, te voy a hablar de cuando llaman o mandan una foto y nosotros nos ponemos, somos, dijéramos, el conducto para ir directamente al ayuntamiento, que no solamente nos pasamos en fiestas, que es lo que más nos gusta, las fiestas, sí que es verdad, como cualquier hijo del señor.
0: Home,
2: ¿no?
0: Però és una tradició, jo ho deia abans, no? Al final marques el calendari, com durant molts anys també va ser la festa del barri Santa Maria, per exemple, o hi ha les festes de Marreixac o les de Mascarbó, que ja són un clàssic del calendari, no? Sí. En Mirallo, per exemple, en Blanes, que també han començat ja amb les seves festes dels diferents barris, doncs aquí vosaltres sabem que tenim guardat sempre principis de juny per gaudir de la festa del barri Sant Lluís, no? Poder la més especial de totes les que organitzeu, Lídia?
2: Es que todas tienen su qué, porque por ejemplo este año la de la primavera, bueno, como cada año hacemos la de la bienvenida a la primavera, también es muy bien acogida, porque la decoración que hace Paquita con su ayudante del casal de, no, el casal de Avi, no, el geriatri,
0: del geriatric,
2: porque claro, son gente, personas que colaboran y hay un cariño ahí detrás, ¿no? Por ejemplo, la de la primavera, la del año pasado de Halloween, tres cuartos de lo mismo. No solo que sí, que la jefa, como le decimos, es Paquita, pero siempre hay alguien detrás que colabora y aporta su granito de arena. Esta, por ejemplo, como ha dicho Paquita, decoración no hay, porque se basa más en la fiesta. I ja està, no?
0: Deixeu-me de recordar també, ara que ho has dit, Lídia, aquesta part social, eh? Parlàvem de la decoració, que en aquesta no hi és, però no és només que la Paquita, amb qui es vulgui apuntar, fa aquest tipus de decoració sempre a mà, sinó aquest taller, no?, que directament va al geriàtric, que tenim també aquí al costat de la gent gran, perquè els avis també passin una bona estona, tinguin un bon record, en aquest cas, de l'entitat, i òbviament de la Paquita, que la tenim aquí, i que ajudin a fer aquest tipus de decoració. Per tant, tot va molt més enllà del que dèiem d'organització, organitzar una simple festa. Doncs res, noies, jo ja us deixo el micròfon de la ràdio perquè aquella gent que ens estigui escoltant s'apunti ja al calendari. Recordem el cap de setmana del...
2: Del 12, viernes 12, sábado 13, a partir de las 8.
0: Aquí davant, aquí al Forroll, sí, a davant de la ràdio.
2: Igualmente, cuando colgamos en Instagram ponemos la ubicación para que nadie se pierda.
0: Jo crec que és fàcil de localitzar, bueno. No tenim pèrdua. Això sí, parlem de la gent de Palafolls, la gent que vingui de fora, que sàpiga també on és, que també, òbviament, són benvinguts. Paquita, un mensaje a tota aquella gent que ens estigui escoltant per animar-los a venir a participar de la festa. Què els diries?
1: Que se animen y que vengan, que lo pasaremos muy bien. Y ya está.
0: Que d'això es tracta, eh?
1: Sí.
0: Clar que sí. Lídia, què els diríem?
2: Yo que vengan con ganas de pasarlo bien. Y si vienen con un poquito, ay, no sé si ir, no se van a arrepentir para nada. Es que siempre, como el que no sale no le pasan cosas, ¿no? Pues... i esta vez le pasarán cosas bonitas.
0: I a més, sempre que hi ha una dedicació, no?, sempre que hi ha una entitat, sigui la que sigui, darrere d'una proposta cultural, jo crec que s'ha de recolzar. Al final, hi ha una frase mítica que sempre diem que entre tots fem poble, no? Sí. Hi ha moltes maneres de col·laborar amb l'entitat de veïns, fer-nos soci, col·laborar, posar-se dins la Junta, treballar per al municipi i en aquest cas pel barri Sant Lluís. Sí. Però simplement, escolta, això de sortir el divendres o el dissabte i participar d'aquesta festa, i si pot ser, passem per la barra i fem una miqueta de gasto per col·laborar amb l'entitat, doncs encara molt millor i així podrem anar repetint i repetint.
2: És una manera de col·laborar.
0: Sí, clar que sí. Paquita, Lídia, que vagi molt bé aquesta festa. Ens retrobem, òbviament, ballant sevillanes i
2: no
0: gaudint d'aquests tributs.
2: No m'ha hablat de mi niña, que ella sí que són col·laboradores incondicional.
0: Sempre hi són, també.
2: Que abren elles, per a mi, el broche de oro.
0: Doncs aplaudirem ben fort i les vindrem a veure. Gràcies, noies, per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies.
3: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, dimarts, ens hi tornarem a posar per apuntar més propostes a l'agenda i compartir-les amb tots vosaltres. Acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.

Els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a Palafolls. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, és a dir, els maduixots, ja han confirmat que aquest any tornaran a ser els encarregats d'organitzar la revetlla popular de Sant Joan a Palafolls. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al nostre municipi, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de l'entitat, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització ja treballa per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per totes les edats. Aquesta celebració al nostre municipi arriba en un moment del volum de feina pels maduixots que han posat en marxa ja tota la seva temporada d'estiu. A banda de la revetlla, també aquest passat cap de setmana va fer un tardeig maduixot a Tordera. També tenen altres actes previstos, per exemple, Diades Castelleres a Santa Coloma de Farners el 13 o 14 de juny, a Figueres el 28 de juny i a Blanes el 4 de juliol.

0: i han detingut a dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal a Blanes. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el 2 de juny a Mataró dos homes de 24 i 42 anys com a presumptes autors de tres delictes d'estafa i d'usurpació de funcions públiques. Els arrestats utilitzaven un engany telefònic molt elaborat per estafar establiments comercials de la vila. Segons la investigació, un dels homes trucava als negocis identificant-se com a funcionari de la tresoreria de l'Ajuntament. Amb un llenguatge administratiu molt precís, reclamava el pagament urgent de la taxa d'escombraries, alertant que el rebut havia estat retornat i que calia abonar-lo immediatament per evitar un recàrrec. Mitjançant aquest mètode van aconseguir que tres negocis fessin pagaments per transferència, Bizum o facilitant les dades de la targeta de crèdit, sumant un total de 1.750 euros. Tot i que van intentar estafar tres negocis més, els responsables d'aquests es van malfiar i no van realitzar cap ingrés. Els detinguts, que ja tenien antecedents, van passar a disposició judicial el 3 de juny, tot i que la investigació continua oberta. D'altra banda, la policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor material d'un incendi declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa. L'avís del foc es va rebre poc després d'un quart de 3 de la tarda i va mobilitzar quatre dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local. L'incendi va quedar controlat i extingit cap a les 4 de la tarda després d'haver afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal que envolta l'antiga fàbrica. La policia investiga ara si aquest detingut podria tenir relació amb altres incendis similars que s'han produït recentment en aquesta mateixa zona.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: El veïnat de Marraixac demana millores de mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marraixac una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant amb el cicle de trobades amb l'alcalde que recorre els diferents barris i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per la zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada, entre altres. Els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori té previst igualment col·locar algun element reductor provisional cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de vehicles i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de l'urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia local per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris, entre altres. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cadascuna de les zones de Palafolls. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals DIA per gestionar les xarxes socials. El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per xarxes socials, crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal els dies 9 i 11 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. L'activitat està subvencionada al 100%, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal formalitzar la inscripció prèviament enviant un formulari específic al Consell Comarcal del Maresme.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Són 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
2: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. La nova gestió de Rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents de la comarca. Marc Tres Serres.
5: Sí, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participat per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals hi ha d'entrada el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i també representants del món universitari i entitats mediambientalistes.
2: El Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals d'intel·ligència artificial per gestionar a les xarxes socials. Melina Morilla.
0: El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines DIA.
2: Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bicis públic que es dirà Rodafaves. Martí Capçada.
6: El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal.
2: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer.
7: L'Screaming Festival torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere.
2: Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients de càncer i les seves famílies, Ona Malgrat.
8: L'alumna ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies.
2: I la Casa Museu de Canet participa en una exposició a Alemanya. Dani Grau.
9: Sí, la Casa Museu de Lluís Domènech i Montaner formarà part d'una exposició internacional a Barcelona Moderna, Fòrum Gaudí, un Toto Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per Kunsthalle, München i el Museu Bernardini de Potsdam, dins de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya.

0: Bona tarda. La nova gestió de Rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents de la comarca. Marc Tresserres.
1: Sí, Gemma, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva, com tu deies, comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participar per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals, com hem destacat abans, hi ha el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, a més d'ajuntaments, Agència Catalana de l'Aigua, Diputació de Barcelona i representants del món universitari i entitats mediambientalistes. La comissió emana del Pla Director d'Actuacions per a la gestió integrada de les Rieres del Maresme, que es va aprovar el febrer passat, un full de ruta fet a partir d'una diagnosi de 65 rieres maresmenques que desemboquen al mar i que fixava per un horitzó de 30 anys una estratègia encaminada a millorar la seguretat en cas de possibles avingudes d'aigua i també adaptar la comarca a un context de canvi climàtic, i tot plegat en un document que planteja inversions per un muntant global de 684 euros. D'aquests, uns 500 milions destinats als trams urbans d'aquestes rieres que haurien d'assumir els municipis, i la resta per als trams interurbans que haurien d'assumir l'Agència Catalana de l'Aigua. També demanava aquest pla director un marc estable de coordinació entre administracions que, segons aquest full de ruta, han de treballar conjuntament en un servei comarcal de gestió integrada de les rieres. Val a dir que el document assenyala les 10 rieres maresmenques que demanen una intervenció prioritària, i entre elles s'inclou el torrent de Canamell de Premià de Mar.
0: Gràcies, Marc. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals i intel·ligència artificial per gestionar les xarxes socials. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per les xarxes socials? Crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal a Mataró demà i el pròxim 12 de juny, en horari de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. La primera es farà demà i es focalitzarà en els beneficis de la IA, la selecció de les xarxes socials més adequades segons el públic objectiu i la creació de contingut optimitzat mitjançant eines de disseny assistides per IA. Per la seva banda, la segona sessió, el 12 de juny, serà on els assistents aprendran a crear i entrenar el seu propi assistent virtual d'IA. També ensenyarà a automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de l'estratègia per identificar futures tendències. Aquesta activitat està subvencionada, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal fer la inscripció prèvia enviant un formulari específic al Consell Comarcal.
0: Gràcies. I Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bici pública que es diria Rodafaves. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP amb una esmena d'Esquerra Republicana perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal. Segons ressa la proposta, serveis com aquest ja s'estan adoptant a moltes ciutats del país, començant per la capital i d'Europa, i seria una aposta conseqüent amb les aspiracions de sostenibilitat que es defensen en tants altres àmbits i que van propiciar també la creació del circuit ciclable que ara existeix a la ciutat. Segons la idea de la CUP, es tractaria ara, un cop aprovada la proposta, de fer un estudi tècnic i econòmic que també valoraria l'opció d'aliar-se amb altres municipis o empreses que ja hi treballin, crear l'empresa gestora que s'ocuparia del desplegament d'estacions o bé d'habilitar una aplicació virtual, licitar el servei i, d'aquí a uns 3 anys, començar a desplegar gradualment el servei. La proposta va rebre el suport d'en Comú Podem, Esquerra, Junts per Mataró i la CUP, i les abstencions del PSC, Vox i el PP. En la seva proposta, la CUP assenyala que tot plegat ha estat consultat i ha obtingut l'aval de la ciutadania i el teixit associatiu mataroní, i que fins i tot s'ha fet un concurs d'idees pel nou servei i que la proposta guanyadora ha estat Rodafaves, un joc de paraules amb el nom d'una autèntica icona de l'imaginari mataroní, el gegant Rodafaves.
0: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Screaming Festival, sí, torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere. L'edició d'aquest any gira al voltant del 30è aniversari del Toro Records, un segell estretament vinculat al festival des dels seus inicis. La programació inclou propostes de diferents estils relacionats amb el rock and roll dels anys 50, des del rockabilly més clàssic fins al country, el honky-tonk o el rhythm and blues. Entre les novetats destaca la participació de l'artista ucraïnès Chris Wise Guy Bird, que havia col·laborat durant anys amb el festival i amb la discogràfica El Toro Records. La seva actuació arriba després que la guerra obligués a suspendre una visita prevista fa uns anys. Carlos Díaz és el director del festival. Escoltem-lo.
5: No, és una cosa molt, molt especial per nosaltres aquest any, és que tenim l'oportunitat de portar un artista ucranià. Aquest artista va treballar amb nosaltres molts anys, en part en la discogràfica El Toro, que fa 30 anys, i també al festival. Estava previst portar-lo en la seva banda quan va esclatar la guerra amb Rússia, i ara fa poc que es va traslladar a viure a Alemanya i el portem al festival. Per nosaltres és una fita i és molt important.
4: A banda dels concerts, el festival també inclou activitats divulgatives sobre la història de la música nord-americana dels anys 50. Una d'elles estarà dedicada a Stardate Records, una discogràfica considerada clau en el desenvolupament del country i del rockabilly primitiu. L'organització confia a repetir les bones xifres de participació dels darrers anys i destaca el paper que juga Calella en l'èxit del certamen. Segons explica, la combinació entre música, allotjament, platja i oferta turística continua sent un dels principals atractius per al públic internacional.
0: Canviem de qüestions. L'Escola Sagrada Família de Caldes Estrac estrena ventiladors per fer front a les altes temperatures. Martí Capçada.
3: Doncs sí, l'Escola Sagrada Família de Caldetes ha incorporat nous ventiladors a totes les seves aules per millorar el confort de l'alumnat i del professorat durant les setmanes de més calor. La instal·lació s'ha dut a terme després que l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'AFA, traslladés la seva preocupació per les elevades temperatures registrades aquest curs. En total s'han col·locat 20 ventiladors de paret, dos per aula, que estan en funcionament des del passat 2 de juny. Els aparells han estat homologats segons les directrius dels serveis territorials d'ensenyament i contribuiran a mantenir un ambient més agradable a les classes. L'Ajuntament ha subvencionat la compra dels ventiladors amb una aportació de 1.900 euros, mentre que la Brigada Municipal s'ha encarregat de la instal·lació. Aquesta actuació se suma a altres millores recents al centre, com és la renovació de la megafonia, la instal·lació de mosquiteres o bé la millora d'espais exteriors. De cara a l'estiu, el consistori també preveu executar reformes més importants, entre les quals destaquen la substitució de l'escala principal i l'arranjament de l'aula de psicomotricitat.
0: Gràcies. Més qüestions. Canet impulsa un directori de comerç digital. Dani Grau.
6: És dins el projecte Canet Comerç i Serveis. Es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de serveis local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració. La iniciativa inclou la creació d'un directori digital d'empreses i comerços del municipi, amb així nous canals de comunicació i promoció per donar suport a l'activitat econòmica local. Per tal de poder incorporar els establiments al nou directori, es demana la col·laboració dels negocis del municipi emplenant el formulari que s'adjunta a la web municipal. La informació recollida permetrà crear una eina actualitzada i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer de manera ràpida i senzilla l'oferta comercial i de serveis existent al Canet de Mar. Aquest directori digital esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar-ne la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà també als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada. Amb l'objectiu de millorar la coordinació i la difusió d'informació d'interès per al sector comercial, també s'ha creat un grup de WhatsApp destinat a l'establiment del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats de subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
0: I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ona a Malgrat.
7: L'Associació de Veïns de la Verneda demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. Mari Carmen Reiner, secretària de l'entitat, diu que a la Verneda hi viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al Mercat de la Roba.
8: A veure si podem tindre un bus, ja que tenim un que va al Col·legi Marià Cubí i porta els nens i els recull, que hi hagués un bus o el mateix o un altre que pogués anar la gent anar cap al CAP o al Mercat de la Roba i així, perquè clar, n'hi ha molta gent gran, el que ens agradaria això, i si hi hagués una parada pel cantó d'on està el centre cívic mateix o un carrer abans i tot, no estaria malament, encara que no facin una parada, sinó un pal que posi a l'horari que passa el bus, n'hi ha molta gent que baixaria el dia del mercat mateix, que te'l deixessin pel cantó del mercat, així.
7: És una reivindicació que també comparteix la plataforma Magrat Actiu. En aquest sentit, Xènia Busert i Rosa Maria Nieto, fundadora i membre respectivament de Magrat Actiu, consideren necessari un servei de bus que connecti tot el municipi per facilitar la mobilitat, sobretot de gent gran, persones amb discapacitat i famílies amb infants.
9: Un microbús que connecti tot Malgrat. I tot Malgrat és tot Malgrat. Malgrat Sud, Avinguda Colom, fins a l'altre costat, perquè és que no existeix. Jo he d'anar al CAP, has de caminar 10 minuts i ja pots agafar el bus. Ja per mi caminar 10 minuts, jo tinc una discapacitat i 4 malalties reumatològiques, pues, depèn del dia, 10 minuts són per una altra persona 3 hores. I tantes coses, i amb gent gran, els discapacitats, els nanos, com
10: petits,
9: vas?
10: O inclús per anar a comprar, ja no és només per anar al metge, per anar a comprar per qualsevol cosa, no hi ha manera de bellugar-se. I ja no parlem del que passa a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha autobusos, per exemple, de Santa Susana o de Calella cap aquí, i a les 7 i mitja de la tarda passa l'últim. I què passa? Que la gent a les 7 i mitja de la tarda ja deixa de bellugar-se.
7: L'Associació de Veïns de la Verneda ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles i a Carme Ponsa, regidora de Mobilitat. Per la seva part, Magrat Actiu ha demanat el servei a través d'una instància a l'Ajuntament, però per ara no han obtingut una resposta.
0: Calella acomiada Pere Tarrés, històric socialista i fundador de la colla Vall de Roure. Sergi.
4: Sí, el cap de setmana ens deixa la notícia luctuosa de la mort de Pere Tarrés, que durant 6 anys va ser primer secretari del Partit dels Socialistes de Calella. Un càrrec que va deixar voluntàriament després de completar una etapa al capdavant de l'agrupació, havent assolit els objectius que s'havia fixat i amb la voluntat de dedicar més temps a cuidar la seva esposa, la Pilar, que trasbassava problemes de salut. Tarrés era una de les veus habituals de la tertúlia del programa matinal de Ràdio Calella Televisió, on aportava el seu punt de vista sobre qüestions d'actualitat local. La seva mort als 81 anys ha estat sobtada, tal com ha explicat a Ràdio Calella Televisió el president d'honor del partit, Joan Torrent.
11: Molt consternats, com tothom que el coneixia, perquè ha estat una cosa molt sobtada, l'atac al pàncreas, i és una cosa que moltíssima gent se'n lliura, és a dir, supera la inflamació o la infecció, i en el seu cas no ha estat així.
4: Catalanista de conviccions profundes, Pere Tarrés deixa també un important llegat en l'àmbit cultural. Va ser fundador de la colla Vall de Roure, una entitat que durant el franquisme va contribuir, com tantes altres arreu del país, a mantenir viva la cultura catalana i la tradició de la sardana, en uns anys marcats per la repressió de les expressions identitàries catalanes. La cerimònia de comiat es va celebrar ahir al migdia a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, on familiars, amics, companys de partit i persones vinculades a la vida associativa i cultural de la ciutat li van retre l'últim homenatge.
0: Gràcies, Sergi. La Casa Museu de Canet participa en una exposició alemanya. Dani.
6: Sí, la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner formarà part de l'exposició internacional Barcelona Moderna From Gaudí to Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per la Kunsthalle München i el Museu Barberini de Potsdam, una de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya. L'exposició, que es podrà visitar a la Kunsthalle München del 23 d'octubre de 2026 al 31 al 21 de febrer del 27 i el Museu Barberini del 20 de març al 20 de juny de 2027 proporcionarà un recorregut per la Barcelona de finals del segle XIX i inicis del XX, un període d'extraordinària efervescència artística, cultural i arquitectònica que va donar lloc al moviment modernista. La mostra reunirà obres procedents de museus, institucions i col·leccions de referència per explicar el context creatiu que va fer possible figures universals com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Lluís Domènech i Montaner, entre d'altres, en un mateix context històric. La participació de la Casa Museu Domènech i Montaner en aquest projecte representa una nova oportunitat per donar una visibilitat internacional al patrimoni conservat a Canet de Mar per contribuir a la difusió del llegat de Lluís Domènech i Montaner en el marc d'una exposició de gran rellevància internacional. Aquesta col·laboració consolida la presència de la Casa Museu en xarxes i projectes culturals de base internacional i reforça el paper de Canet de Mar com un dels municipis estretament vinculats a la figura i l'obra de Lluís Domènech i Montaner i l'obra també, per extensió, modernista.
0: I Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial. Mar Tres Serres.
1: Sí, exacte, amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, que tindrà lloc des d'avui fins aquest diumenge, dia 14 de juny. L'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà les instal·lacions i la tasca que es du a terme, l'Arxiu ha programat dues jornades de portes obertes, la de demà, de 9 a 2 del migdia, i dissabte, aquest mateix dissabte, 13 de juny, de 10 a 1 del migdia. A més de les visites, els assistents podran contemplar l'exposició permanent de maquetes que encara ara acull l'equipament. L'acte central de la setmana, però, tindrà lloc el divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Es tracta de la presentació oficial d'un nou fons documental provinent de la família Gelpí, una de les famílies a més rellevància històrica a Tordera. La peça clau d'aquesta donació, realitzada pel senyor Oleguer Massaguer, és un pergamí del segle XVI. En dona tots els detalls la responsable de l'Arxiu Històric, Mercè Torrelles.
12: Podem dir que va ser la família més important que va tenir Tordera, doncs per tot el patrimoni que va arribar a tenir i per al seu origen noble. Llavors el pergamí ens fa entrega al senyor Oleguer Massaguer. És un pergamí del 1554 i és una època, és a dir, és un rebut, eh? Però té valor, doncs, perquè és d'aquesta família i al mateix temps perquè, doncs, esdevé ara en aquests moments el document més antic que tenim a l'arxiu de Tordera. Llavors, doncs, farem un acte de l'acte de donació que serà, doncs, aquí a l'Hospital de Pobres i al mateix temps un reconeixement a aquesta persona que fa la donació. És un acte obert a tothom i bueno, jo penso que serà un acte emotiu. També prepararé una petita exposició d'aquest fons.
1: El programa es completa amb la sessió habitual del grup d'amics de l'arxiu que se celebrarà el dijous, aquest dijous a les, dia 11, a les 11 justament, també a l'antic Hospital de Pobres. En aquesta trobada oberta a tothom es projectarà un audiovisual sobre la tasca arxivística i es continuaran visualitzant les imatges del fons de la fibra color, així com altres documents que s'han anat incorporant recentment al fons.
0: I mentrestant, Sant Vicenç de Montalt impulsa dues activitats per sensibilitzar contra l'edatisme. Martí.
3: Correcte. L'Ajuntament de Sant Vicenç, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha organitzat dues activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania per sensibilitzar una miqueta més sobre l'edatisme. La iniciativa forma part de la campanya anomenada Edats Invisibles, que vol promoure una societat més inclusiva, respectuosa i lliure de prejudicis relacionades amb l'edat. La primera proposta serà el monòleg Edatènia, prejudicis invisibles, interpretat per Helena Pla, que representarà l'11 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. L'activitat inclourà també un col·loqui posterior per fomentar el debat i la reflexió entre els assistents. La segona cita tindrà lloc el 14 de juny amb una masterclass de moviment dinamitzada per un fisioterapeuta del programa Culturament. La sessió, que es farà també al Centre Cívic El Gorg, està pensada per promoure el benestar físic, la connexió corporal i l'envelliment actiu. Des de l'Ajuntament es convida tota la ciutadania a participar en aquestes activitats que combinen una mica de cultura, reflexió i salut per avançar cap a una societat més conscient i respectuosa amb totes les edats.
0: I Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients a càncer i les seves famílies, una Malgrat.
7: Així és, l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no estàs sol, sola, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies. La idea del treball, de fet, neix d'una experiència personal. Fa 8 anys la mare de la Daniela va patir un càncer de mama, tot i que ser encara una nena recorda la impotència de voler ajudar-la sense saber com fer-ho. Aquesta vivència la va portar a plantejar el blog com amb un objectiu clar, oferir eines i orientació a les persones que es troben davant d'un diagnòstic de càncer o conviuen amb un familiar afectat per la malaltia. De fet, l'alumna té la intenció de mantenir el blog digital mentre aquest continuï sent d'interès social. Daniela Simón també ha explicat que un dels aspectes més difícils dels qui pateixen càncer és la sensació d'incomprensió que tenen davant els seus familiars. A més, Simón afegeix que hi ha una forta càrrega social a la paraula càncer i que sovint s'associa directament amb la mort, quan no sempre és així.
0: I Hatakendeya té la voluntat de germanar-se amb l'entitat El Rus de Tordera per fomentar la inclusió. Marc.
1: Sí, així és. Hatakendeya viu amb entusiasme el fet de ser l'entitat escollida pel Teatre Claver per a la campanya Compromís i Cultura 2026. Des de que es va fer l'anunci oficial el passat 19 de febrer, l'associació tordarenca treballa en dos fronts. Primer, explicar a la ciutadania el projecte concret de reinserció laboral que vol tirar endavant i teixir també noves aliances al municipi. En aquest segon punt, Hatakendeya ha revelat en una entrevista a Ràdio Tordera la voluntat de dur a terme una unió amb la Fundació Doctor Joan Pujol El Rus, que el president de Hatakendeya deia Joan Llorenç, n'explica els detalls.
13: Un agermanament també amb la Fundació El Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura, però bàsicament és això. El que hem volgut en aquests últims 2 anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
1: Una associació que és entitat ànim sense lucre i que ofereix un lloc de vida a persones amb discapacitat intel·lectual. Pel que fa a la campanya Compromís i Cultura, l'entitat mostra la satisfacció de saber que el poble va coneixent durant tot un any les activitats i tasques que duen a terme diàriament. A més, recorda que els fons recaptats aniran destinats a la reinserció de 3 usuaris del centre a les seves comunitats, finançant les eines necessàries perquè puguin fer vida de la manera més autònoma possible. Així ho explica el president Joan Llorenç.
13: N'hi ha 2 que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a 2 d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble perquè puguin tornar a la seva comunitat sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment.
1: La campanya Compromís i Cultura 2026 inclou la programació estable del Teatre Claver, les propostes de les entitats col·laboradores, com Pere Cot, el Fòrum i l'Esplai de la Gent Gran, i el projecte de la Fundació L'Altre Claver. Empreses i particulars també poden contribuir-hi en aquest projecte de Hatakendeya a través de la Fila Zero, és a dir, fent una contribució econòmica sense necessitat d'assistir als espectacles.
0: I en cultura, a Palafolls, els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi, Melina Morilla.
2: La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha confirmat que aquest any tornarà a ser l'encarregada d'organitzar la revetlla de Sant Joan a Palafolls. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popí. Segons han explicat des de l'entitat, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització està treballant ja per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per totes les edats.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Molt bon dia. Comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable. Després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols però sense precipitacions, avui el cel estarà serè durant tot el dia, amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest tant aquest matí com aquesta tarda, i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí marejada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matina el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui, per tant, temperatures que baixen una mica, tant màximes com mínimes, i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
0: Molt bé, doncs ja coneixem la previsió del temps per a aquest dilluns i també per als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. També farem l'agenda setmanal del Maresme amb en Martí Capçada. Tenim també l'espai de nutrició amb la Txell Rubio i en Marc Tres Serres. I acabarem el programa d'avui fent una doble tertúlia esportiva, ja que sempre ens quedem curts de temps i, per tant, avui ampliarem una mica més la actualitat esportiva a la comarca i també en clau nacional. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
15: La xarxa de comunicació local.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
5: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda, moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, comencem destacant al Maresme el més important d'avui, Melina.
3: Doncs mira, avui és popular a Twitter un fil sobre la situació de l'Alt Maresme respecte a serveis que hi ha en aquesta zona de la comarca. Tot deriva d'un tuit de Rodalies informant sobre el reforç del servei de la R1 durant la visita del Papallagó 14, un servei que només es reforçarà des de Mataró fins a l'Hospitalet. En aquest sentit, alguns usuaris han criticat que els habitants de l'Alt Maresme sembla que no existeixin. Altres usuaris s'han unit amb queixes respecte també a altres qüestions relacionades, com l'estat dels instituts, on els alumnes van a fer la selectivitat. Paraules textuals d'un usuari, no només Rodalies, tot en general, la selectivitat es fa a instituts precaris i sense climatitzar, com el Lluís Companys de Tordera. També deien que l'Hospital de Calella és un polvorí sense data per la seva renovació, els autobusos són inexistents i la renda per capita la més baixa de la comarca.
2: I en clau internacional, més enllà de la comarca, què és notícia?
3: Doncs hi ha hagut almenys 19 morts i centenars de ferits a les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8. El fort terratrèmol, que aquest dilluns ha sacsejat al sud de les Filipines, ha provocat la mort d'una vintena de persones, mentre hi ha uns 130 ferits i almenys 7 desapareguts. El sisme, que ha tingut almenys 4 rèpliques molt fortes, ha fet caure edificis com centres comercials, supermercats i escoles, i ha malmès també algunes infraestructures.
2: Déu-n'hi-do, eh? Això a les Filipines, comentaves?
3: Així és, a les Filipines del sud.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs l'Hospital Germans Trias està estudiant una cirurgia pionera a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias de Badalona ja ha intervingut els dos primers pacients a Europa en el marc d'un estudi clínic que vol estudiar la viabilitat i la seguretat d'un potencial abordatge revolucionari d'aquesta malaltia. El centre està fent un assaig clínic amb un total de 10 pacients participants que per primera vegada a Europa estudiarà l'ús de la derivació limfaticovenosa cervical com a possible intervenció terapèutica en pacients en fase lleu. L'estudi, anomenat Alcea, encara està en una fase molt inicial i té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i l'efecte potencial d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial. Alcea, que durarà un any, s'adreça a pacients amb diagnòstic d'Alzheimer en fase lleu, que ja siguin pacients a les consultes de neurologia i geriatria de l'hospital, que no tinguin una edat gaire avançada ni tampoc altres problemes de salut greu que desaconsellin una intervenció quirúrgica.
2: Molt bé, Melina, doncs anem a conèixer ara mateix la pregunta del dia. Doncs tu mateixa, digue'ns què estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui, com una de les habitants de l'Alt Maresma, el que preguntem és si creieu que Rodalies hauria de donar més serveis a aquesta zona de la comarca.
2: Perfecte, molt bé. Doncs Melina, gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El primer equip femení de bàsquet ha tancat temporada Supercopa, un nou curs on les premianenques han viscut a la zona alta de la classificació, però amb alguna derrota que no les ha permès ser a les dues primeres posicions i aspirar a l'ascens. Un any intens, competitiu i un final de curs que ens deixa també la marxa de dues jugadores importants, l'Alba Valero i la Montsant Guerrero. Benvingudes, noies, a la ràdio. Què tal?
4: Gràcies.
5: Bé, molt bé, gràcies per convidar-nos.
2: És la primera vegada, no?, que veniu als estudis de Premià.
5: Sí, és la primera vegada.
4: Ens estrenem.
2: Molt bé. Cap nervis, eh? O sigui, vale. Anirà rodat. Noies, per començar, quina nota li poseu al curs?
5: A veure... Quina nota? Una nota alta.
4: Nota alta.
5: No...
4: Anava a dir-te, mínim... Què?
5: Un 8.
4: 8 i mig.
5: Vinga, no. Perquè no hem acabat en les fases, però bé, molt bé.
2: Uh-huh. Què ha fallat i què s'ha fet bé?
5: Què ha fallat? A veure... no sé, primer que s'ha fet bé. A veure, jo crec que aquest any ha estat diferent també perquè teníem un entrenador nou que portava abans 4 anys amb l'anterior. Llavors és una adaptació nova i crec que al final l'adaptació, bueno, va anar genial perquè vam començar 9-0.
4: Increïble.
5: I què s'ha fet malament?
4: A veure. No sé, potser en algun punt sí que ens han penalitzat
6: algunes derrotes, però tampoc no ens hem de quedar com la sensació de que ens hem quedat allà a la porta de les fases, sinó que, ostres, jo crec que el que hem fet enguany és extraordinari, o sigui, no sé, ha estat molt bé. I per això dèiem que una nota alta, perquè la temporada és que ha estat molt bona.
2: Sí. De fet, com bé comenteu, una temporada que engegava màxims, havent participat a la final a 4 a Igualada i amb la marxa del cos tècnic anterior, tocava adaptar-se a una nova metodologia i cares noves. Com ho recordeu?
5: La veritat és que bé, perquè també va ser com aire fresc i totes com teníem ganes de continuar. Això és, crec que és el millor del premi, que crec que pocs cops hem tingut gent a l'equip que tingués ganes de marxar.
6: Exacte.
5: Llavors sempre...
6: Com, no, digues. Que ha estat també com a molt gradual, perquè en aquest aspecte el nou entrenador ja ho portava tot com a molt pautat de com volia fer la incorporació. Es va fer molta feina a la post-temporada, diguem-ne, anterior, el juny anterior, i llavors per mi, com quan van començar l'agost-setembre, és com que ja havíem començat amb la nova rutina, ja totes vam entrar en una dinàmica molt fàcilment, i això segurament ens va portar com les primeres victòries o la forma de jugar que vam tenir al principi, que va ser molt bona.
2: Ja sabíeu que era l'última temporada i creieu que són decisions que es van prenent doncs, durant el curs?
5: Bueno, crec que nosaltres també portem uns anys, ja que sempre diem és l'última, i sempre acabar marxant és molt difícil. En el meu cas, jo sí que ho tenia al cap, que seria l'última, o almenys jo m'ho prenc més com una pausa. No em vull pensar com que marxo del tot del premi, perquè bueno, és com una part molt important de la meva vida. Però sí, jo crec que sí que ho tenia al cap des del principi.
6: Sí, en el meu cas ha sigut com una decisió més de, no últim moment, però sí més dels últims mesos, perquè jo sí que no tornaré al Premià ja, el més segur, i perquè és un canvi d'etapa per mi cap a, bueno, això, un nou pas vital, diguem-ne, i bueno, he estat com més en els darrers mesos, però sí que, ostres, des que vaig fer el cop de cap, doncs sí que he estat com gaudir-ho tot, perquè cada pavelló que anàvem era l'última vegada que anava jugant amb el Premià, llavors sí que ha estat això com una miqueta més gradual, però poguent-ho com assaborir la despedida.
2: De seguida, Montsant, et pregunto, entenem doncs ara què vindrà, però Alba, deixa'm també que et pregunti, has comentat, no?, que per tu no és un adéu, no és un final, és una pausa. De fet, ja em vas fer una pausa en el passat.
5: Sí, vaig fer una pausa perquè estava estudiant fora, llavors va ser, ara no recordo si va ser el 2018 o 19, que vaig estar mitja temporada, llavors vaig acabar de marxar per acabar els estudis, i després el tornar, que ja va ser aquests fa 5 anys, i ara també és bàsicament per temes professionals, per poder acabar d'opositar, i m'agradaria poder tornar en un futur, si m'ho permet la vida en general.
2: I aquesta supositant, sí, es pot saber?
5: Sí, a bombera.
2: Ah, molt bé, perfecte. Sí. Alba, tu portes molts anys a la casa, les has vist de tots colors, ascensos, consolidació a la Supercopa i finals a 4. Què significa per tu la B Premià?
5: Bueno, la veritat és que la B Premià s'ha convertit en casa. O sigui, crec que s'ha format un nucli superxulo, que al final ja no diem que juguem a bàsquet i competim, sinó que som un grup d'amigues que quedem 4 cops a la setmana i ens ho passem bé i just competim, i a vegades ens surten les coses molt bé. Llavors significa per mi estar a casa, estar amb la família i la comunitat pingüina que s'ha creat.
6: Exacte.
2: I tu, Montsant, també coneixes molt bé el projecte, i podríem dir que també te l'has fet teu. Va ser una bona decisió venir a Premià de Mar?
6: Buf, va ser encertadíssima, molt, molt, molt. O sigui, jo també venia d'un canvi, de venir d'una altra província, d'una manera d'entendre el bàsquet potser una miqueta diferent, i em vaig trobar amb aquest grup, que bàsicament ara el nucli, diguem-ne, continua sent el mateix, que des de primer moment em van fer sentir hipercòmode, i ja no només a nivell personal, sinó a nivell de joc també. Ostres, crec que he millorat moltíssim per tot el que m'aporten elles i els entrenadors que han passat, sí.
2: Què significa per vosaltres el bàsquet?
5: Jo crec que el bàsquet, quan ja portes tants anys jugant i impliques tantes hores, ja crea una mica, bueno, és part de la teva personalitat, no?
6: Exacte.
5: Jo crec que segurament molta gent que ens coneix pensa en nosaltres i pensa en el bàsquet. Llavors, bueno, significa moltíssim, són moltes hores, molta energia.
6: I el caràcter, jo crec que també ens el forja al final, tot el que vas vivint, realment és que són moltíssimes hores invertides des de petites. Llavors jo crec que el caràcter també es va forjar, no? O sigui, l'aprendre de les derrotes, aprendre a confiar en les altres moltes vegades, tot això crec que són valors que els he après bàsicament a partir del bàsquet.
2: Què és el que més recordeu d'aquesta vida, doncs, dedicada a l'esport, dedicada al bàsquet, a records que tinguéssiu doncs, de més petites, o alguna cosa que us hagi marcat a la vostra etapa?
5: Les amistats. Al final és el que m'emporto sempre. Al final crec que les meves grans amistats ara mateix han vingut quasi totes del bàsquet, per el fet de que el que diu la Montsant, entenem com la vida semblant. Aquesta pertenença que sents a partir de l'esport, i Sí, les amistats és el que em ve més al cap.
2: Clar, perquè amb quants anys vau començar a jugar a bàsquet?
5: Jo crec que 7 o 8.
2: 7 o 8, clar, són molts anys.
6: Jo en 10, sí, més tard, però...
2: Clar, la Montsant en té 31, Alba en tens 27, clar, sí. Des dels 7-8 anyets, des de ben petites, doncs bé, han passat molts anys i creiem doncs, que les amistats que heu creat doncs, que seran per tota la vida, no?
5: Sí, totalment, totalment.
6: Sí, totalment, i a més que era com... quan érem petites també era com trobar gent que tenia aquella afició que tu tenies, que potser doncs, a l'escola no t'hi trobaves tant, en el meu cas, i per mi, per exemple, trobar el bàsquet va ser com, ostres, trobar un grup de suport molt important, i en aquest cas a mi doncs, la parella inclús és del bàsquet, o sigui, realment a mi el bàsquet ha marcat la vida, però sense cap tipus de dubte.
2: Recomanareu a les famílies que doncs, tenen fills petits que practiquin esports com el bàsquet, esports en grup, no? Perquè clar, hi ha esports que són més individualistes, però entenem que el bàsquet s'entén com un equip, com un col·lectiu i que la manera de jugar és completament diferent que altres esports i també s'aprenen més valors, potser.
5: Sí, totalment, just algo que m'ha vingut molt al cap aquest any quan vam fer la presentació, que venen tantes famílies a premiar, que és brutal veure tants nens recolzats per tants pares, cosins, tiets, germans, i jo només el que em venia al cap era agrair als meus pares que m'haguessin apuntat a aquest esport i que m'haguessin, bueno, que em sento una privilegiada que tenir l'oportunitat d'haver fet tot això, de que m'han portat a cada camp.
2: Clar.
5: Han vingut amb mi a cada lloc. Bueno, és un regal, és un regal fer això als seus fills.
2: Aquesta és l'altra, no? La dedicació per part de les famílies de portar-vos als entrenaments, recollir-vos, adaptar-se als horaris, a anar als partits quan us convoquen, perquè a vegades el partit no està 10 minuts a casa, potser s'ha de conduir una hora, dues hores, perquè està més lluny. Clar, la família té un paper important, no?
6: Bueno, importantíssim, i aquí jo faré menció a la meva, que els meus pares, la meva família viuen al costat de Reus, i per tant cada cap de setmana mínim es feien una hora i mitja d'anada i una hora i mitja de tornada per venir-me a veure a premiar, i continuen fent-ho, o sigui que la dedicació sí, és màxima, i sempre hi ha d'haver una part d'implicació de la família, des d'allà ben petites i ben petits, per poder dur a terme aquest esport i implicar-t'hi al màxim.
5: Sí, crec que justament el nostre equip, els pares han estat molt implicats, sempre, i és molt xulo la veritat, perquè és això, juguem a Tarragona i venen, juguem a Igualada, juguem a Manresa, i també teníem un seguit de pares seguint-nos, que és brutal, a les nostres edats, bon, que ja podrien deixar-nos.
6: Exacte, i que no es limiten només a venir, sinó que estan allà, animen, fan pancartes, banderes,
5: de
6: i
5: tot,
6: que faci
5: exacte,
6: falta.
5: Sí, sí.
2: Com s'ho prenen les famílies quan el resultat no és l'esperat? Doncs quan hi ha un partit que no surt bé, s'arriben a frustrar més a vegades ells que vosaltres, o us enfadeu més vosaltres? Com va aquest tema?
5: Jo crec que ens enfadem nosaltres, els nostres pares estan contents de veure'ns jugar, de que segueixin disfrutant amb nosaltres.
6: Sí, i amb l'edat també ho relativitzes tot molt més, i ells també ho fan, jo crec que sí.
5: Totalment.
6: Amb aquest aspecte no hi ha hagut mai cap tipus de problema o així de famílies, nosaltres què va. Sempre suport, bona cara, deixar que et desfoguis una mica i vinga, la setmana que ve.
5: Sí.
2: Vull preguntar-vos també, què us emporteu d'aquesta etapa a banda doncs, de les amistats?
5: Molts valors, jo crec, molta perseverança i resiliència, jo crec, perquè al final hem viscut com moltes coses, el perdre l'últim minut i haver de conduir una hora i mitja i tornar a casa. No sé.
6: I en cert punt també, potser una altra mirada també del bàsquet, perquè cada nou entrenador, cada nou club o d'això t'emporten, i a mi depèn de com, ostres, me'n fan inclús reenamorar del bàsquet o que hagis d'interpretar moltíssim el joc o així, per mi també et fa això molt millor jugadora, i és una cosa que per mi m'emporto molt clarament.
2: Què és el que més us agrada de Premià de Mar?
5: De Premià? Pues jo crec que el sentiment aquest de pertenença que et fa sentir al club, de que estàs bé allà, de que et valoren, jo crec.
6: I que un club de poble arribi a tenir un sènior a la Supercopa i es pugui mantenir tot, crec que és de valorar també.
2: Noies, ara volem saber una mica

0: Ara, pel que fa doncs, al nivell de competició, seguireu jugant doncs, de forma més recreativa o quedar amb companyes per jugar un partit? O...
1: Sí, totalment. Jo crec que fins i tot aquest dissabte mateix hem quedat totes per anar a fer un 3x3 juntes. Uh-huh. Jo crec que aquest estiu també ja hem fet plans per apuntar-nos a alguna altra, quedar de tant en quant...
2: Sí, és que és impossible, jo crec, deixar-ho tot.
0: Clar.
2: Sí, és impossible. Sempre hi ha alguna excusa tonta per dir, vinga, va, som-hi.
1: Sí, les companyes que han anat marxant també després ens enterem que ja no ha passat setembre, que ja estan entrant amb l'equip del seu poble. O sigui, sí, és molt difícil deixar-ho.
0: Molt bé, doncs Alba Vera i Montsant Guerrero, gràcies a totes dues i que vagi tot molt bé a la vida.
1: A tu.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Molt bé, seguim avançant. Ara és el moment de les efemèrides amb en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Gemma.
0: I com sempre, comencem felicitant a les persones que avui fan anys.
1: Sí, exacte. Avui és l'aniversari de Liam Neeson, l'icònic actor nord-irlandès, famós per participar a la llista de Schindler, Star Wars, per exemple, i avui fa 74 anys, o sigui que déu-n'hi-do, Liam Neeson. Els anys passen per tothom, igual que per Javier Mascherano, que és, no sé si et sona, Gemma, exjugador del Barça, un jugador argentí, a més, amic
0: sí,
1: de Leo
0: Messi. Sona. Sí, em sona el nom, eh? Ara mateix no, segurament no li poso cara, però el nom em sona molt.
1: De fet, Mascherano va ser fenomassa entrenador de Leo Messi a l'Inter de Miami, el que passa que va deixar l'equip ja fa uns mesets.
0: Molt bé, i també hi ha més aniversaris o ja hem acabat?
1: Per avui ja està, per avui ja està.
0: Molt bé, i és el Dia Mundial de...
1: Sí, dels oceans, per protegir-los i conèixer la seva importància que tenen al món, al planeta i, evidentment, per nosaltres.
0: Perfecte. Tal dia, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, l'any 1909 va néixer Virginia Apgar, que és l'anestesiòloga que ha salvat la vida a milions de neonats. I t'explico per què. Moltes persones creien que Apgar és l'acrònim, no?, d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració, que això sobretot ho domina la gent que treballa al món de la sanitat. I és els 5 paràmetres que avaluen els recent nascuts per determinar el seu estat de salut just després del seu naixement. Però no, l'acrònim justament és el cognom de la persona que va proposar el famós test del mateix nom. Per tant, és a dir, Apgar, que és el cognom de Virginia Apgar, com que ella va decidir crear aquest test, es va fer tan popular i tan útil que al final han aprofitat el seu cognom per afegir-hi, doncs això, no?, que són els paràmetres d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració. Això és una curiositat, i la nord-americana, que és de New Jersey, es va convertir en la primera dona a dirigir un departament sencer a la Universitat de Columbia, liderant doncs aquesta àrea que dèiem, no?, d'anestesiologia. I més endavant, en la seva carrera, ja es va incorporar a la Fundació March of Dimes, on va centrar els seus esforços en la investigació i prevenció dels defectes de naixements i malformacions congènites. Per tant, molt important aquesta dona, tot i que jo fins ara no la coneixia, no sé si tu, Gemma, et sonava,
0: no,
1: i em sembla
0: no.
1: Molt curiosa la seva història.
0: I tant, no, una persona doncs, que va marcar un abans i un després. I també
1: tant.
0: Qui va marcar un abans i un després és una persona que ens expliques a continuació amb l'efemèride musical.
1: Ai, sí, totalment. Aquesta cançó, a més, m'encantava, no sé si tu, Gemma, te va agradar.
0: Sí, molt, i la ballava molt, també.
1: Ah, sí, jo també, boníssima.
0: Sí. Totes les coses, friquis, les ballo. Aquella cançó de l'Espresso Macchiato...
1: Oi, sí.
0: Vale, doncs el mateix, amb aquesta igual feia.
1: És que aquesta de Gangnam Style que estem escoltant de fons... Mira, pugem un moment, que la gent que se'n recordi... Doncs aquesta cançó, justament gràcies Marçal, es va estrenar el 2012, és a dir, ja fa 14 anys. Va ser del sud-coreà PSI, que va llançar doncs, aquest Gangnam Style, que ara l'explicarem una miqueta, perquè jo no coneixia el perquè, no, de la cançó, i sempre ho intentem explicar a l'efemèride musical. El que sí que és més destacat, i això crec que ho sap força gent que com a mínim coneix aquesta cançó, és que va ser, Gemma, tan popular que es va convertir en el primer vídeo de la història de YouTube en superar les 1.000 milions de reproduccions.
0: Sí, no, és que era el hit. I quina és la cosa curiosa que comentes?
1: Doncs que és en realitat una sàtira humorística. Aquest Gangnam Style és un estil de música, no?, sobre l'estil de vida justament del barri de Gangnam, a la zona més rica, luxosa i exigent de Seul, que és la capital de Corea.

0: del Sotí. PSI, el cantant, utilitza la ironia per riure's d'aquesta obsessió que tenia la gent d'aquesta zona pel materialisme. De fet, el videoclip fa balls ridículs, que els que coneixem tots, ara si no la gent que ho busqui, el ball d'aquest Gangnam Style, per això, riure-se'n una mica d'aquesta exclusivitat, elegància que es vivia en aquesta zona de Corea del Sud.
1: Saps què recordo? De fet, m'ha vingut un flash. Crec que fins i tot la gent a la discoteca ballava aquesta cançó com si no hi hagués un demà. És que era increïble.
0: Sí, sí, a mi m'encantava, recordo fer un ball fins i tot a l'escola, jo crec que feia tercer d'ESO. Ah. No, quart d'ESO, perquè era el 2012, per tant, brutal, brutal.
1: Molt bé, doncs amb el Gangnam Style anem a... Vaig ara mateix a recordar els passos, així que amb en Marcel aquí anem a fer una mica de coreo. Fins ara.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

Victòries per la mínima dels cadets del CD Palafolls i del Club de Futbol Sala Sant Lluís en el tancament de la temporada. L'activitat esportiva d'aquest cap de setmana al nostre municipi ha estat marcada pels últims partits de la temporada amb resultats positius tant a la gespa com a la pista. En futbol, el Club Deportivo Palafolls, de categoria cadet de segona divisió, es va imposar a domicili al camp del Riu d'Arenes per un ajustat 0-1. Un gol de Fernando Navarro Gómez, marcat al minut 4 de la primera part, va ser suficient per segellar la victòria i sumar els 3 punts. Pel que fa al futbol sala, el Club de Futbol Sala Sant Lluís també ha celebrat un triomf per la mínima a la 5a jornada de la Copa Girona Cadet. En el partit disputat al pavelló de Palafolls, el passat 6 de juny, l'equip local va vèncer l'Interesportiu de Malgrat per 1-0. El punt va arribar a les acaballes del partit, concretament al minut 39 d'Héctor Mazón. D'altra banda, cal destacar que en aquesta jornada el bàsquet no ha jugat, deixant tot el protagonisme als equips de futbol i futbol sala de la nostra vila.

0: I els maduixots tornaran a organitzar la revetlla de Sant Joan en el nostre municipi. La Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, és a dir, els maduixots, ja han confirmat que aquest any tornaran a ser els encarregats d'organitzar la revetlla popular de Sant Joan. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de la colla, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització ja treballa per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per tothom. La celebració arriba en un moment d'alt volum de feina pels maduixots, que han posat en marxa ja tota la maquinària de la temporada. A banda d'aquesta revetlla, la colla té l'agenda plena amb diades castelleres a localitats com Santa Coloma de Farners, Figueres o Blanes.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
2: Hola, bona tarda de nou, Gemma.
1: Què ens expliques avui?
2: Doncs avui ens fixem en un article del 8 de juny de l'any 90 de la Gaceta del Maresme, on es parlava del programa Maresme Verd Blau, un programa que en aquells mesos iniciava diferents accions de neteja d'espais de la comarca, com per exemple el castell de Palafolls. Llavors l'Ajuntament del municipi encara no tenia fixada una data, però seria aviat. Aquells dies un conjunt d'agrupaments de la comarca, amb aproximadament 150 persones, van realitzar la primera neteja d'un castell maresmenc, que en aquest cas era el de Burriac, juntament amb la Font de Dalt i el seu entorn, la qual cosa suposava una zona d'unes 6 hectàrees de terreny. En aquesta acció van participar l'agrupament Escolta la Soca, de 50 persones, que ja havia iniciat fa mesos aquella tasca, l'agrupament Arrels, també amb 50 voluntaris, 20 socis de la UEC de Mataró, 20 més de Natura i 10 voluntaris forestals. La neteja del castell de Burriac, com la del de Palafolls, va ser organitzada pel Consell Comarcal i comptava amb el suport de la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social de la Generalitat. El programa Maresme Verd Blau va ser presentat a la seu del Consell Comarcal coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny d'aquell 1990. El seu objectiu era aconseguir sensibilitzar la població de la nostra comarca sobre el problema de la degradació ambiental i analitzar les possibles vies de solució per reduir les principals fonts de contaminació.
1: Perfecte, Melina. Doncs com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.

0: I companys i companyes, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada amb tot el que ens té que explicar a continuació que passarà aquests dies a la comarca. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal?
1: Bé, a punt de dir-vos l'agenda setmanal, però abans, si em permets, faré uns 5 cèntims als llocs on podem anar a donar sang a la nostra comarca, al Maresme. Així que quan em diguis disparo.
0: Doncs va, dispara.
1: Vinga, el primer lloc on es pot anar a donar sang durant aquesta setmana és avui dilluns i les dues ubicacions estan a Mataró. La primera és a la Biblioteca Antoni Comas i la segona a Nil Fisk Sau de l'avinguda Vallberic número 85. Ens n'anem ja el següent dia, que serà dimecres, i també a Mataró, però en aquest cas a l'Hospital Universitari de Mataró, i dijous també a Mataró al Pla d'en Boet. Ens n'anem ja divendres i, escolta'm, Gemma, aquesta setmana la cosa a Mataró s'han ficat les piles perquè seguim a la mateixa ciutat, però en aquest cas podrem anar a donar sang a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna, perdoneu, i ja per concloure la setmana per aquells més despistats poden anar el dissabte a Pineda de Mar, al casal d'Avis Poble Nou o el diumenge a Arenys de Munt a l'Ajuntament.
0: Molt bé, Martí, això pel que fa a donacions de sang, eh?
1: Exacte, pel que fa a les donacions de sang, sí.
0: Molt bé, doncs quan tu vulguis anem a repassar agenda.
1: Vinga, doncs comencem amb un festival que tenim a Malgrat, que començarà el dia 9 de juny a les 5 de la tarda amb un taller de xapes i finalitzarà el dissabte, dia 13, amb un gran concert anomenat Joves i Clàssica amb Eduard Estol al violí, Biel Garriga al violoncel, Mònica Villaret a la flauta travessera i Iker Nadal a la guitarra espanyola, acompanyats també de l'orquestra jove de l'Aula de Música Contrapunt, la Coral Jove Contrapunt i la Coral de la Universitat de Girona sota la direcció de Xavier Garriga i Maria Carretero de la Contrapunt i també Martí Ferrer del Cor d'UDG. Així que tindrem durant aquests dies doncs la ciutat de Malgrat plena d'activitats que, com he dit, començarem amb un taller com és en el cas de xapes, que aprendrem a fer-les i així tindrem també un petit souvenir i acabarem la setmana doncs amb música por todo lo alto, Gemma.
0: Perfecte, seguim repassant.
1: Seguim repassant i ens anem ara el divendres a Sant Andreu de Llavanera, ja que la regidoria de gent gran organitzarà a Can Rivier una jornada de sensibilització sobre l'edatisme adreçada a professionals i personal municipal. Aquesta activitat culminarà amb una acció de teatre al carrer adreçada a la ciutadania que es desenvoluparà al voltant del mercat setmanal i pels carrers del centre del municipi. L'objectiu de l'activitat bàsicament és reflexionar una miqueta sobre l'edatisme, identificarà els prejudicis associats a l'edat i també promoure una societat més inclusiva.
0: Perfecte, som-hi, Martí, més coses.
1: Anem-nos ara el dissabte cap a Mataró amb un taller anomenat Folrem una ampolla amb boga, i és que és una narració i activitat pràctica que ens porta al món dels oficis d'abans a càrrec de Carles Alcoi, i en aquesta ocasió folrarem, com he dit, una ampolla amb fulles de la boga. I és que així, per ficar una mica de context, Gemma, he de dir que en cistelleria les fulles de la boga s'han emprat en l'elaboració artesanal de moltíssims estris, com vindrien a ser seients de cadires, estalvis per cassoles, oueres, etc, etc. I la boga era un material perfecte per protegir el que venen a ser coses fràgils, com coses així. Bueno, ara estic llegint aquí el meu guió, però no tenia gaire sentit els exemples que havien ficat. Però bueno, com vinc a dir, una mica el vidre, per exemple, els ous, per això hem dit que s'hi fan oueres, o sigui, tot el que ve a ser susceptible de trencar-se. I bàsicament, doncs això, en aquesta activitat aprendrem a folrar l'ampolla perquè no se'ns trenqui precisament amb la boga. I bueno, bàsicament també una excusa per aprendre a fer una activitat nova, que és el que ens agrada a l'agenda.
0: Molt bé, perfecte. Més coses interessants?
1: Bueno, interessants o no, ja això que ho jutgi qualsevol des de casa, però jo crec que sí, molt. I ara ens anem a dissabte a Arenys de Munt, també una activitat la mar d'interessant, que es diu destil·lació artesanal en directe. I és que és una mica per connectar amb el saber tradicional a través d'un viatge sensorial des de la terra fins l'essència. I és que descobrirem el projecte anomenat Can Catà Essentials, que és una experiència vivencial que ens permetrà conèixer de prop el món de les plantes aromàtiques i la seva transformació artesanal. I és que en aquest procés artesà, en el qual es destina l'activitat que us estic explicant, participarà tothom qui s'hi vulgui acostar a una destil·lació en directe amb alambí, veient com la planta fresca s'acaba convertint finalment en un oli essencial i hidrolat. Així que, bueno, tothom qui li agradi també el món aquest de les plantes i de la destil·lació, jo en aquest cas no coneixia aquesta planta, l'alambí, però bueno, veurem com passa de la planta a l'oli i també tindrà doncs facultats bones per la salut.
0: I tant que sí. Més activitats, Martí, que tenim temps.
1: Vinga, doncs mira, just avui no hi ha gaires activitats, però bueno, tindrem xerrera tranquil·lament. Però ens anem ara a Premià de Mar, Gemma. I és que el diumenge tindrem Tai Chi a la platja, que no sé si saps exactament el que és, i Chi Kung.
0: A veure, això, el Tai Chi més o menys em sona... Ai, no, perdona, estava confonent amb el Kung Fu.
1: Bueno, mira, el Chi Kung, que o sigui, tot són disciplines, d'aquestes com... Ja tot va relacionat amb el món japonès, però en el Chi Kung, que en el meu cas és el primer cop que escolto a parlar d'això, és una disciplina mil·lenària de la medicina tradicional xinesa que combina una espècie de moviments suaus, una miqueta del control de la respiració i concentració mental per preservar una miqueta la salut, la vitalitat, i diuen que també va bé per reduir l'estrès, Gemma.
0: Ah, molt bé, espero que mira, en aquests moments ens escolti en Marc Tresserres, perquè tot el tema japonès li interessarà molt.
2: Sí, estic escoltant-vos. Home, sí, jo m'hi sumo tot. Jo, tot el que sigui integrar-me a la cultura japonesa, millor, perquè, clar, m'espero un viatge d'aquí no massa i quan abans estigui empapat d'aquestes cosetes, jo prenent nota, Martí.
0: Saps que menjaràs molt d'arròs, eh?
2: Doncs vinga, arrosset, una miqueta i sushi.
1: Clar. És el primer cop que hi vas a Japó, Marc?
2: Sí.
1: Ui, és jo també és dels meus somnis, És una cosa que, bueno, s'està molt de moda ara últimament i tenen una cultura completament diferent i molt interessant, et diria.
2: Sí, jo, això és el que m'han dit també, per tant, quan torni, t'ho explico.
1: Molt bé, ja ens faràs unes classes doncs, de Tai Chi i de Chi Kung, a veure per allà què s'expliquen.
2: Molt bé, fantàstic. I amb la katana també, a veure si agafo alguna katana de samurai.
1: Exacte. I tu, Gemma, que em deies lo del Tai Chi, que el confonies amb el Kung Fu, m'has dit.
0: Però més o menys, pràcticament és el mateix, no?
1: Bé, el Tai Chi bàsicament és un art marcial tradicional, en aquest cas xino, posa aquí, que combina moviments corporals lents i fluïts amb la respiració profunda i també la concentració mental, així que bàsicament són dos disciplines una mica diferents, però que veig que l'objectiu acaba sent una miqueta el mateix,
0: Vale. Més coses, tenim alguna cosa més o no?
1: Bueno, tenim a Sant Vicenç de Montalt el dissabte 13 de juny una festa de tardeo o de vespreig, correctament dit en català, que és la cloenda de la temporada del Club de Futbol Sant Vicentí. El que passa és que, bueno, a partir de les 7 de la tarda hi haurà un DJ, unes food trucks i també moltes sorpreses que no puc desvelar, però que tothom qui es vulgui...
0: Que tens informació...
1: Bueno, perquè sempre va bé, no? Com mantenir una mica aquesta intriga, així tothom qui s'hi vagi s'hi trobarà coses noves.
0: I on es farà aquest vespreig?
1: A l'avinguda Toni Sors.
0: Mira, saps què, Martí? Com que aquest dissabte ja hi vam ser-hi, què et sembla si hi tornem aquest cap de setmana?
1: Home, que si bé que ja ens hi hauran de ficar allà un stand amb el nostre nom, si hi tornem. Però bueno, jo encantat, vull dir, aquí es fan moltes activitats i un bon vespreig sempre és benvingut.
0: Sí, tant, i tant que sí.
1: Que, molt bé, així, com a dada per omplir, ara que dèiem que teníem avui no tantes activitats, t'he de dir que la paraula vespreig va ser nomenada la paraula de l'any catalana 2025. És a dir que, bueno, precisament pel fet aquest de que s'està posant molt de moda el que col·loquialment, o fent un castellanisme, en diem tardeo.
0: Clar, però vespre és... O sigui, tarda i vespre són dues coses completament diferents. S'hauria de dir tardeig.
1: Què sí, vull dir? Sí, jo crec que just quan m'ho va explicar el meu pare, això, vaig fer la mateixa pregunta. El que veig és que ara quedaré una mica incult o molt poc de del castellà, però vespre en castellà com seria? O sigui,
0: vespre en castellà seria...
1: Ja jo estava pensant... Però no. Hòstia, ara estem quedant aquí com m'he ficat
0: seria...
1: en un...
0: A veure... Atardecer, no?
1: Sí, però, bueno, no ho sé, bueno, en fi, no sé, la qüestió és que la paraula...
0: Vente a cenar a l'atardecer.
1: Clar, però no direm anem de atardeceo, saps? Que seria com el que dit en castellà. Bueno, mira, nosaltres ens ho hem fet nostre i li hem dit després. També és veritat que les 7 de la tarda, que és quan s'inicia, ja comença a endinsar-se en el vespre, Gemma? O sigui, jo crec que els hi podem acceptar.
0: Sí, sí, ho acceptem, no?
1: Molt bé.
0: No ens queda un altre, sí. No ens queda un altre.
1: Ah, no, no, no. Això sí que no, no ens queda un altre.
0: Molt bé, doncs amb aquest tardeo / vespreig que tindrem a Sant Vicenç de Montalt, Martí, acabem l'agenda ja, no?
1: Acabem, si et sembla bé. Ens escoltem després a la tertúlia.
0: Perfecte, molt bé, fins ara.
1: Fins ara.

0: avui tenim una nova secció de cuina saludable amb la nostra xef, la Txell Rubio, i a Marc Treserres. Marc, estem trucant a la Txell, que encara no la tenim amb nosaltres, però vaja, et vull preguntar si a tu, Marc, t'agrada menjar saludable.
1: Sí, sí, sí, la veritat. De fet, mira, et diré que aquest cap de setmana vaig menjar en un torneig de pàdel una fideuà amb un senyor que ens la va fer de forma altruista, vull dir, xapó per ell, i portava, com es diu, allioli, però en lloc de ser allioli era molt més suau, perquè realment no era un allioli, i era alfàbrega, tòfona, i ho comparteixo, faig de Txell jo ara mentre l'estem esperant a la nostra xef, alfàbrega, tòfona, oli de girassol, només una miqueta, salsa rossa, pebre negre i l'all. I llavors això ben barrejat et feia una salsa, Gemma, no
2: he provat
1: una cosa tan
2: bona.
1: Home, Txell, bona tarda.
2: Bona tarda, hem tingut uns problemes per connectar-nos. T'he de dir una cosa.
1: Digues.
2: Crec que avui, bona tarda a tothom, eh? Jo sé que esteu aquí salivant. De fet, el que estàs dient m'encanta, però realment no és el pesto originari, però jo estic prenent nota per fer-ho, perquè m'encanta. Però el pesto en si només portaria fruits secs, un formatge que sigui potent d'ovella, d'acord, per exemple, o de cabra, però que sigui molt potent, madurat, oli, sal, all i l'alfàbrega verda o morada, com és la que us hem ensenyat avui a la recepta. Així que avui has fet de xef estupendo i avui has dit dos ingredients que t'ha semblat a tu fantàstic, però m'encanta el tema de la tòfona, que també es podria posar, quedaria xulíssim. Que sàpigues que si alguna vegada faig aquesta recepta te la dedicaré.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs escolta'm, bueno, me la pots dedicar i fins i tot enviar, eh? O pots venir un dilluns, que jo ho vas fer fa no massa.
2: Sí, és veritat, i t'ho porto. Molt bé, moltes gràcies i perdoneu per aquests problemes tècnics que hem tingut.
1: No passa res. A veure, Txell, per avui, som-hi. Anem a parlar d'això que tu i jo ho estàvem parlant per privat. No és ben bé un pesto, sinó com ho batejaries exactament?
2: Doncs avui, com t'he dit, perquè abans ens comuniquem per WhatsApp, o avui la recepta és que és la recepta, el plat estrella d'avui, de fet, és aquest pesto una mica tonejat perquè és més saludable, que explicarem per què és més saludable, però volia dir que avui la recepta porta el nom de l'Isaac. L'Isaac ha fet 29 anys, realment els metges, és aquest home que moltes vegades he parlat d'ell, que per això es crea el Som com Som, doncs que té aquesta malaltia rara que es diu la GIA-GIPS, i que molts metges no apostaven ni per caminar ni per córrer, i aquesta motricitat fina que amb ell hi ha tantes persones amb diversitat funcional, doncs els hi costa tant, doncs quan fem receptes i la fem directament amb el morter i la mama de morter és quan ells treballen i s'ho passen bé. Per què? Perquè estan fent ells mateixos una recepta. Per tant, aquesta recepta està dedicada a tots vosaltres i en especial a l'Isaac, que porta el seu nom.
1: Molt bé, fantàstic aquesta dedicatòria, a més, quelcom tan útil que li ha servit al teu fill. Per tant, sense més preàmbuls, comencem a detallar una miqueta aquests ingredients de la recepta d'avui.
2: Sí, perfecte. Direm com hem dit, Prenem nota que són aquest pesto més saludable. Li posarem oli, li posarem 3 cullerades soperes, li posarem sal, un xic, sempre d'escates, i avui anem per dir-ho de menys a més. Li posarem alfàbrega, que en aquest cas és alfàbrega morada, perquè així utilitzem la diferent, no utilitzem sempre la verda. Aleshores, què més li posem? Fruits secs. Jo he posat, en el meu cas, que ens agraden molt, les avellanes i els anacards, que no és un fruit sec, però també l'hem posat en aquest pack. També hem posat un bon grapat, entre 30 i 50 grams. I l'alfàbrega hem posat, 11 fulles teníem, O sigui, ben maques i ben grans. Aleshores, què més li hem posat en aquest cas? Com us hem dit, el recipient ja no porta res més. De fet, bé, el formatge, com hem comentat, un pecorino, qualsevol, un parmesano, però nosaltres hem volgut, clar, clar, però ho hem volgut canviar i hem posat un gouda molt bo, que era un gouda sec, d'acord? Un gouda de cabra sec, que també ho fa més saludable. Recordem, cabra i ovella sempre són més saludables que els formatges de les pobres vaquetes, que les pobres prenen tants antibiòtics, d'acord? Aleshores fem que aquesta recepta sigui més saludable. Què hem fet? Sobretot netejar l'alfàbrega, secar-la, tallar-la una miqueta, per posar tots aquests ingredients amb un morter i el formatge ratllat, perquè si no queda més difícil poder treballar-lo. I el fet de que tingui menys oli, que fa que aquest pesto sigui, doncs, més complicat de moldre, en aquest cas de donar-li amb el morter, però amb amor i amb paciència tot es fa i queda aquesta textura més grumosa. Perquè quedi més líquida, com és el pesto, fa falta més oli. Clar, nosaltres no hem volgut posar tant oli perquè aleshores no és tan saludable.
1: Clar, s'entén perfectament. Per tant, aquí hi ha aquesta petita diferència entre una i l'altra. Llavors, no sé si ens deixem ara alguna coseta més o ja passaríem a explicar una miqueta quines propietats té cada aliment. Perquè n'has dit uns quants, eh?
2: Doncs, sí, doncs, en aquest cas, el que volíem comentar-vos de com podeu fer aquest pesto, lògicament, si el voleu fer el típic, com deia, com diríem, que seria amb pecorino, amb parmesano, amb pinyons, d'acord, o amb ametlles, que les torreu vosaltres, que aleshores és espectacular, però nosaltres hem donat diverses versions. I què podeu fer? Doncs les podeu fer, com us heu vist a les fotos, hem posat tomaquets petits, de molts colors, ho hem tallat, ho hem posat, ho hem barrejat i després els hem muntat, perquè hi hagi visualment, doncs, colors que el fa més atractiu. Després, què podem fer? Un carpaccio de carbassó, que ara ja entrem en una temporada que tenim uns carbassons estupendos, i això per sobre, o feu rollitos i li poseu per dintre això, ho tapeu amb un palito i ja teniu un altre plat.
1: Oita.
2: Després un altre, clar, hem d'aprofitar aquí que ja també se'ns acaba la temporada, per tant hem d'aprofitar i dir moltes receptes. Clar, aquí s'ha d'aprofitar, això és cuina d'aprofitament, la secció d'aprofitament. Després, amb escalivada, una bona escalivada, recordeu, al forn, a la ceba, uns quants alls, una esvergínia, que ara seran estupendes, el pebrot, tomàquet, tot escalivat, després, quan està fet, deixeu reposar i ho peleu, i això per sobre, talladet, boníssim. Se m'ocorreixen tantes i tantes, però aquestes serien les més importants també per fer, per compartir i sobretot perquè ara hem d'aprofitar a prendre solanàcies, que són el tomàquet, l'esvergínia, el pebrot, perquè a l'hivern al nostre cos li costa molt païr aquests aliments i ara és la temporada. Per tant, preneu nota, mengeu aquests aliments i sobretot, si mengeu molt pebrot, té molta vitamina C i a l'hivern tindreu més les defenses més altes, ja podeu anar invertint per l'hivern en salut. Així que mira, hem fet més receptes, hem parlat de propietats i també ens hem de, crec que ens queden alguna propietat més, però si vols dir alguna cosa, Marc, si no sembla que faig jo un monòleg i no és això.
1: No, ja està bé. A veure, el tema de propietats jo no tinc tant a afegir perquè jo no les domino tant. Simplement, a mi m'ha agradat molt, jo crec que és una recepta molt, com dius tu, de temporada, d'aprofitament, d'utilitzar moltíssimes coses i, per tant, no ho sé si ens deixem alguna curiositat, potser, respecte a la recepta d'avui.
2: Doncs preguntar-vos, utilitzeu alfàbrega morada o sempre utilitzeu alfàbrega verda?
1: Jo alfàbrega verda.
2: Verda. Doncs proveu la morada, també us agradarà. Potser no és tan intensa, però també és molt bona i així canvieu. Teniu un altre registre per fer, doncs, o un pesto o aquesta salsa que avui hem fet nosaltres, que queda de camí i que conté molts nutrients. Per què? Perquè hem posat greixos saludables, proteïnes saludables, i li hem posat en aquest cas també carbohidrats, i si ho acompanyem de verd ja tindríem també vitamines. Per tant, com tu dius, fantàstic. I el tomàquet té molt licopè, que és superimportant, antioxidants. Jo crec que la recepta d'avui és un dilluns carregat de nutrients, que segurament algun excés hem fet al cap de setmana, per tant ja va bé aquest dilluns saludable.
1: Sí, i escolta, això sempre és benvingut, perquè ens entra bé, ens cuida el cos i ens dona energia. A part, una altra pregunta, hi ha algun aliment que s'hi pugui afegir en aquest plat que tingui una mica de zinc per a persones que tenen dèficit?
2: Doncs què posaríem amb zinc? Un aliment amb zinc? Bona pregunta. Què podríem... Ara mateix t'ho dic... Clar, tots... què diria jo del tomàquet? Clar, el tomàquet té licopè, però no té molta quantitat de zinc. Però ara mateix te'n dic que algun... Els fruits secs també tenen, en aquest cas. Però què diríem... Però de tot, per què pregunto això? Perquè l'excés de zinc no seria molt bo, perquè clar, estaríem parlant que molts els animals del mar contenen molt zinc, per exemple les ostres, les almejas i el fetge també. Sí que, com hem dit nosaltres, en aquest cas els fruits secs, com hem esmentat, tenen zinc, d'acord, i en aquest cas els pinyonets, les avellanes, les ametlles, que estarien ja en aquesta recepta d'aquest tonin de pesto. Però
1: doncs ja
2: alguna
1: està.
2: Qüestió en... Ah, molt bé, ho dic per si tenies alguna qüestió en concret pel tema del zinc.
1: No, és per això, per si podíem afegir-li, donar-li un puntet més.
2: Molt important, has dit una cosa molt important. Sobretot, abans de prendre algun suplement alimentari o alguna vitamina, tots els meus companys i companyes que estan relacionats amb la nutrició, dietistes i nutricionistes, recomanen primer fer-se una analítica, d'acord? Perquè l'excés, tant el dèficit com l'excés de qualsevol, d'acord, de qualsevol nutrient, podria ser perjudicial pel nostre organisme.
1: Val. Sí, clar, evidentment, sempre s'entén que primer passis per la gent que en sap de sanitat, els metges, i que et diguin el què, fent-te una analítica.
2: Correcte, i després nosaltres aquí en aquesta secció ho cuinem estupenda i meravellosament.
1: Molt bé, doncs fantàstic, Txell. Escolta, moltíssimes gràcies per la recepta d'avui. Ja la provaré, aquesta, perquè a més és molt senzilleta de fer. I escolta, que tinguis una molt bona setmana i ens veiem dilluns que ve.
2: Gràcies, igualment. Bona setmana a tots i una abraçada.
1: Adéu.
0: Molt bé, doncs ja hem pres nota de la nova recepta saludable amb la Txell Rubio i bé, doncs també amb l'ajuda d'en Marc Tresserres. Ara és moment de repassar la pregunta del dia, Melina, que estàvem preguntant avui.
3: Doncs avui el que preguntàvem era si Rodalies hauria de donar més servei a l'Alt Maresme.
0: Molt bé, i de moment aquestes votacions què tal, com van?
3: Doncs sens dubte els nostres oients consideren que 100% Rodalies hauria de donar molt més servei a l'Alt Maresme, i és que recordem que moltes vegades els serveis de trens arriben només fins a Mataró, i cap aquí, cap a l'Alt Maresme, hi ha menys servei de trens i menys tampoc que passen menys vegades al dia.
0: Companys de l'Ona Maresme, què en penseu? Creieu que calen més serveis aquí a l'Alt Maresme, que cal doncs més freqüència de trens, etc.?
1: Doncs mira, jo crec que a Calella estan prou bé comparat, per exemple, amb Tordera. Per tant, evidentíssimament, falten més freqüències, més línies, i tant.
0: Molt bé.
1: Jo no tinc cap dubte, vaja.
0: Vale, vale. No, no, no, totalment, totalment. Doncs esperem que la gent s'animi a votar més en aquesta enquesta, en aquesta pregunta del dia de l'Ona Maresma, que avui doncs l'està formulant la Melina des de Palafolls i que podeu trobar a través de les nostres xarxes socials, @onamaresma, i ens podreu trobar a Instagram i també a X, oi que sí, Melina? Gràcies.
3: Fins ara, gràcies.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Doncs va, som-hi, moment de la tertúlia esportiva avui, doble tertúlia, dos tasses de caldo per fer l'espai amb en Marc Treserres, també en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Endavant, companys.
3: Hola, hola, companys, com estem?
4: Què tal, bona tarda.
3: Doncs res, estem tu i jo, Marc, sembla.
4: Hosti, sí, aquest en Sergi.
2: S'ha escoltat, com un clenc del micro, no l'heu sentit, Martí, ha sigut tu, oi?
3: Doncs no ho sé, però pot ser que hagi sigut jo coneixent-me, però ara no m'he donat compte. Però a saber.
4: Abans sí que he escoltat algú teclejar, per alguna paraula del vespreig.
3: Ah, sí, aquest sí que he sigut jo. Sí. Bueno, això tota... és l'impetut per la tertúlia, les ganes que em fa començar-la.
4: Home, i més avui, després de la victòria i de la penya i la classificació a la pista del Baskonia, no?
3: Ui, una eufòria que portem, però els de la penya que en som socis, que jo no me n'amago d'això. Jo sóc d'aquest estrany col·lectiu que sóc molt... Bé, és que ara em mataran qui m'escolti, però sóc molt del Barça de futbol i molt de la penya de bàsquet. Però
4: sí, bueno, això és una mica una cosa estranya,
3: Sí, perquè jo em sento de sentiment culer, o sigui, sóc molt culer, però també el bàsquet és el meu esport preferit i amb el bàsquet m'agrada molt el sentiment de club. I ara em ficaré en un altre fregall, però també penso que el Barça...
4: T'encanten els fregalls,
3: és... Sí, no et pensis, Però clar, el Barça ho veig com una secció de bàsquet. A mi m'agrada com això de ser un club i per tant sóc de la penya, però bueno, coses meves.
4: No, t'entenc. No és més que un club, el Barça de bàsquet?
3: No.
4: De fet, no és més que una secció, cada vegada més,
3: Sí, però bueno, tinc simpatia per Jolín, perquè al final de futbol sóc molt del Barça i són catalans, per tant, a tope si no guanya la penya.
4: Sí, sense cap mena de dubte, estic totalment d'acord amb tu. De fet, a bromes a part, és una llàstima que el Barça de bàsquet ara mateix estigui immers en aquesta crisi, que tot i així li va servir per classificar-se, perquè va guanyar els dos partits a Múrcia i ha passat a les semifinals contra la Laguna Tenerife, que sorprenentment s'ha carregat, Martí, el Real Madrid en el millor de tres partits. Va ser capaç de guanyar dues vegades el Wizzing Center davant de la incredulitat de l'afició local. Vaig veure el partit, gent a 2-3 minuts per acabar el maig, ja marxant de la grada amb algun xiulet, i després de 16 anys, atenció, i ho enllaçarem tot, ja veuràs avui, 16 anys sent que no passava que ni Madrid de bàsquet ni Madrid de futbol es quedaven alhora sense títols en una mateixa temporada.
3: Ah, ostres, doncs molt bona dada, no la desconeixia, i fixa't, o sigui, senyals també de la crisi que estan vivint, que jo he de dir que a l'igual que en el... Bueno, clar, ara, després d'aquesta eliminació, ja les coses van diferents, però jo el Madrid de bàsquet el veig molt potent i el veia un clar candidat al títol. Per tant, tu mateix ho has dit, ha sigut una sorpresa en majúscules l'eliminació per part del Laguna Tenerife. No sé què està passant, Marc, en aquests play-offs de l'ACB, ja que en l'ACB considero que és una competició que hi ha molt de nivell i el factor localia, per tant, els que juguen a casa, sempre és de gran ajuda i es nota molt. Però en aquest cas, els tres partits de l'eliminatòria de Madrid contra el Tenerife els ha guanyat el visitant, els tres partits de l'UCAM Múrcia-Barça els ha guanyat el visitant, i la mateixa penya l'altre dia, bueno, ahir, va guanyar el desempat al camp del Baskonia. És a dir, que potser una miqueta els nervis aquests de jugar davant de la teva afició en un partit d'eliminatòria està pesant factura, et diria.
4: Jo crec més aviat per part del Baskonia, potser, perquè pel Madrid, ostres, estan acostumadíssims a aquestes situacions. Jo crec que és més aviat un mal final de temporada. Jo va dir Sergio Scariolo que tota era arrel d'això, que els play-offs els han desgastat molt, sobretot el fet de no tenir peces importants com Walter Tavares, que és un jugador totalment determinant, ja no només pel Madrid, que és el qui el té, sinó a nivell europeu, que et condiciona els partits, i evidentment de tenir-lo o no tenir-lo és un gran hàndicap. A partir de aquí jo crec que el Madrid va competir molt bé a l'Eurolliga, arribant a la final i gairebé guanyant, tot i amb anant amb aquestes baixes contra Olympiacos, i a partir d'aquí ha tingut una mala dinàmica a la Lliga, en què defensivament ha reconegut Escariolo que han estat malament, que han estat fràgils, i que això els ha condicionat contra un Tenerife que, també val a dir, que ha fet una eliminatòria excel·lent, amb grans percentatges i amb jugadors veteraníssims com Marcelinho Huertas, dic veteraníssim perquè té 41 anys, anotant 20 punts en dos partits, i Patty Mills, que exjugador NBA i campió de l'NBA amb San Antonio Spurs, ha vingut per, òbviament, per això, per destacar en partits importants, i això és el que li ha passat al Madrid, que ha rebut doncs contra un equip molt preparat també a nivell d'experiència en aquests play-offs. Per tant, no ho sé, Martí, com veus ara aquest quadrant de semifinals? Jo, per mi, favorit, València Bàsquet.
3: Sí. Et dono 100% la raó, i de fet quan m'estaves plantejant la pregunta ja no m'ha vingut al cap el nom del València Bàsquet. Crec que és un projecte com la copa d'un pi, una gran plantilla i a part el millor entrenador d'Europa que tenen, que et diria amb plena seguretat que és Pedro Martínez, i a part potser també el millor jugador d'Europa, que és pel meu gust Jan Montero, que és una barbaritat, i a part juguen molt i molt bé. Malauradament s'enfronten contra la penya, que ja ens en veiem un feix, però bueno, són clars candidats al títol, jo crec, i més després de l'eliminació del Real Madrid.
4: Bé, ja ho veurem, jo crec que sí, però la penya, mira, tot i que no té Antetòmic, ja que ha sigut capaç d'eliminar un factor contrari a un Baskonia que havia fet una recta final de temporada espectacular, a més ben guanyat la Copa del Rei al mes de febrer, per tant, vaja, a veure si la penya és capaç de competir amb un Ricky Rubio, Martí, excel·lent.
3: Sí, o sigui, la veritat és que quan se'l va fitxar a principi de temporada, òbviament ningú tenia cap però, ja que és una llegenda del club i del món del bàsquet, ja et diria directament, incloent també la NBA, però es dubtava una mica potser de la inactivitat en la que venia, i també aquests problemes que havia, bueno, que ell mateix va dir de problemes de, bueno, de, no, ara no, no em
4: mentals,
3: surt el nom,
4: sí.
3: Sí, no sé si estava correctament dit, però sí, en plan,
4: home, si havia tingut depressió,
3: depressió, exacte, molta ansietat, i pensàvem, bueno, potser no dona la talla, però és que la veritat és que està sent un escàndol, i l'altre dia amb 23 punts, 5 assistències, dominant el joc d'una manera increïble. Bueno, esperem, tenim esperances, sí.
4: A veure de què és capaç la penya. A recordar que aquestes semifinals començaran aquest dimecres a partir de les 8 del vespre. Demà serà el torn del Barça, que s'enfrontarà a la Laguna Tenerife, com hem dit, el millor de 5 partits, les dues eliminatòries. Per tant, ara aquí ja entra el factor saber jugar bé, el fet de tenir partits com a local, aprofitar-los, no com ha passat, per exemple, el cas del Madrid o el Baskonia o el Múrcia, que han caigut 3 caps de sèrie. Per tant, ja han saltat moltes sorpreses, i veurem ara aquesta lliga, que jo crec que està bastant oberta, tot i que igual que tu també penso que València Bàsquet serà a priori el campió per aquesta gran dinàmica que porten tota la temporada, a més de bons jugadors, de l'entrenador i tot plegat. Seguim amb més esport, i és que en aquest cas, Martí, en vol, ahir el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei en guanyar de pallissa el Bidasoa a Irún del País Basc per 17-37, això és, no és ni final, jo diria, 13a copa consecutiva, 30a copa del Rei de la secció d'handbol, i arriba en el millor moment, perquè aquest cap de setmana, altra vegada, toca Final Four, en aquest cas a Alemanya. Martí, com veus la secció d'handbol, que tot i que, igual que la del bàsquet, que evidentment a nivell econòmic estan patint molt per la situació delicada del Futbol Club Barcelona com a club, segueixen guanyant títols?
3: Doncs sí, la veritat, no estic molt posat en el món de l'handbol. El que passa és que sí que he seguit l'actualitat amb el resultat aquest que ens has dit, i també a l'espera de la Final Four, però sí que s'arriba en un moment fortíssim, i una mica el que se li criticava al Barça, inclús era debat a les eleccions de quan hi havia la candidatura entre Laporta i Víctor Font, de que potser les seccions del Barça deixaran deixant de banda el futbol, se les estava deixant de banda.
4: Sí.
3: I, ostres, en aquest cas, a l'handbol sí que tot el contrari. És a dir, bueno, molt bé per l'equip, i esperem que aquesta Final Four doncs també se l'enduguin cap a casa.
4: Exacte, a veure què passa. Recordem, a la semifinal seran dissabte a les 6 de la tarda i 24 hores més tard es disputarà la final en cas que el Barça superi l'Alborg de Dinamarca. L'altra semifinal és Alemanya entre el Magdeburg i el Füchse de Berlín, que ja són equips habituals en aquesta cita, igual que el Barça, que per cert serà la vuitena Final Four consecutiva que hi arriben. Per tant, molt de mèrit el que està aconseguint l'equip d'Ortega. D'altra banda, també a destacar, tornem una miqueta al Madrid, perquè això se'ns ha escapat abans, ens hem anat una miqueta amb els play-off, però sí que l'eliminació del Madrid ha arribat també en el moment en què Florentino Pérez, Martí, va aconseguir apallissar el seu rival a les eleccions per presidir el Madrid altra vegada.
3: Sí, bueno, no sé, Marc, apallissar, o sigui, sí, va guanyar molt contundentment, però perquè crec que guanyaria el Florentino, no n'hi hauria dubtes, però si no m'equivoco, crec que va guanyar amb un 65%.
4: Sí, aproximadament.
3: Que, sí, sí, sí que és molt, o sigui, òbviament no està ni igualat, però jo t'hagués dit molt més, i més quan es va començar com a parlar de que hi haurien eleccions, jo vaig pensar, ui, entri qui entri, és que el Florentino guanyarà amb un 90% dels vots. I al final veig que, mira, Enrique Riquelme, que fins fa dues setmanetes no el coneixia ningú, si més no parlo per mi i el meu entorn,
4: sí.
3: Ja ha aconseguit rascar un 35% dels vots. Crec que li haurà servit una mica, que ja em sospito que ja era la seva intenció, de catapult de cara a les següents eleccions, ja tenir un nom darrere, i ojo que de cara a les següents, al veure que ja ha tret bastant de coixí, no les aconsegueixi guanyar, si durant aquests 4 anys el Madrid no dona la talla. Però bueno, en fi, haurem de veure com va.
4: Exacte, ja veurem perquè també han promès els dos moltes coses, veurem de qui és capaç el conjunt blanc i de quins jugadors portar. Està clar, jo crec que Haaland, de moment, del Manchester City, tot i que ja no hi sigui Guardiola, la pròxima temporada seguirà com a membre del conjunt Sky Blue.
3: Sí, no, Haaland 100% impossible. Vull dir, de fet, l'únic que deia que potser el portaria seria el Riquelme, però ja havent sortit Florentino. Ara estic veient, bueno, ell va dir que, de fet, demà, diria que era dimarts, que llançaria una oferta de 150 milions d'euros per una superestrella, i no va dir el nom.
4: Michael Olis, potser?
3: Sí. Sí, s'està parlant d'Olís. Odak, avui he vist que Barastelia, o no sé si li he dit bé el nom, però...
4: Sí, Barastelia, però... el jugador del PSG.
3: Correcte, que a veure, sigui un o sigui l'altre, estem parlant de potser els dos jugadors, no vull dir els dos millors jugadors del món, però sí que potser m'atreveixo a dir els dos jugadors que estan més en forma actualment.
4: I tant, sens dubte, i jo et diria top 10 ara mateix com en la seva posició al camp, que són extrems els dos.
3: Sí, no, per suposat, o sigui, top 10 del món, jo ja de qualsevol posició et diria, i d'extrems, sí, o sigui, són potser els millors. No sé, veurem el Madrid, perquè té un repte important de cara a la temporada vinent, que és una mica girar la truita i aquest mal ambient que hi ha entre bambalines que han acabat aquesta temporada, però esperem com a culers que els hi surti un altre any en blanc.
4: Exacte, sí, ho has lligat molt bé, això. A veure com li va la situació al Madrid. Una mala notícia que ens arriba per als aficionats culers, pels que ho siguin, vaja, és que Alexia Putellas potser se'n va cap a Anglaterra, també. Això, jo ens pensàvem, ho vam parlar, recordes, dues setmanes enrere, amb en Sergi, i dèiem, no, segurament, potser, o bueno, jo em vaig avançar, com a mínim jo, no, anirà a Mèxic, allà paguen molt bé, o als Estats Units, i doncs Alexia Putellas potser cap a Anglaterra.
3: Sí, ho he escoltat. T'he de dir que jo el que em sap greu, tot i que, bueno, suposo que tindrà els seus motius, no ho critico, però com a també culer, el que em sap greu és que abandoni el Barça, ja que estem parlant de, bueno, de la jugadora més bona de la història que hi ha hagut potser en el futbol femení. Ara no està en tanta forma, però vull dir, un emblema també del club, però sí. Ara un cop ha marxat, a mi personalment, a l'equip en el que se'n va, m'és una mica igual. bueno, no sé, desitjar-li sort, i si al final és Anglaterra, no sé si serà l'Arsenal, que és un equip que està
4: el,
3: també...
4: Sonava sobretot al London City, que és l'equip... Sí, exacte, que ja van fitxar Jana Fernández, una altra jugadora del Barça, van pagar molts diners, cert, fa una temporada enrere, i sona pel London City, que vol intentar fer un projecte ambiciós per consolidar-se a la Women's Super League d'Anglaterra, i a veure si aconsegueixen captar Alexia Putellas, tot i que no sé si serà possible, tenint en compte que el London City pot ser un rival a curt termini del Barça.
3: Ja. Entenc que llavors, sí, clar, si passa a ser una rival, sap més greu, no?, el desenllaç. Però, bueno, no ens anticipem, veurem on acaba, i bueno, sigui el que sigui, em mantinc de desitjar-li la màxima sort i confio plenament en el projecte del Barça femení. Per tant, jo crec que amb Alexia o sense Alexia, l'any que ve ens en tornarem a endur la Champions. Així que...
4: Hòstia, ara, just anava a preguntar com projectaves l'equip la temporada que ve, perquè no només ha marxat a Alexia, ha marxat Mapi León, ha marxat una batlla, el club no està per tirar coets a nivell econòmic, tot i que evidentment els títols donaran aquest plus. Tu igualment les tornes a veure favorites, eh?
3: A veure, tampoc

0: el veredicte d'en Martí, ho parlarem d'aquí un any. Seguim en futbol, però ara en clau internacional i en seleccions, perquè recordeu que el Mundial comença ja, és a dir, el tenim a tocar, aquest Mundial que es jugarà a Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De fet, el primer partit és aquest dijous entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic, que rebrà Sud-àfrica, ja ho vam parlar, que és el partit que també va inaugurar el Mundial de 2010, on Espanya es va proclamar campiona del món, amb una mala notícia, Martí, i és que Christian Eriksen, potser desconegut per la gent que no segueixi el món del futbol, es va tornar a desplomar ahir en ple partit amb la seva selecció, quan ja el 2021 va patir una aturada cardíaca i gairebé el perdem.
1: Cert, ho vaig veure també i ostres, molt de greu, o sigui, no sé com està ara actualment
0: la federació va dir que està conscient i estable.
1: Bueno, doncs mira, ens n'alegrem. El tema és que, clar, per suposadíssim el Mundial no hi podrà anar, i el tema jo crec que ja que es deu ficar sobre la taula és si podrà tornar a jugar al futbol. Bueno, per sort, mentre cometes, la seva carrera ja estava arribant al final.
0: Sí, 34 anys.
1: Ha sigut un jugadoràs, esperem que ara amb temes de salut li acompanyi, i que si s'ha de cuidar per o ha de parar de jugar per un tema de forces majors, doncs mira, així haurà de ser.
0: Totalment, de fet es parlava temps enrere quan jugava al Tottenham que podia fitxar per Barça o Madrid. Imagina't.
1: Sí, correcte, que se'n va acabar anant a l'Inter de Milán, si no m'equivoco.
0: Sí, va ser un dels seus equips, i tant, és veritat.
1: Era un dels millors migcampistes que hi va haver en aquell moment, migcampista ofensiu, però bueno, mira, a vegades és el que té la salut, per desgràcia.
0: Per sort, ell ja porta un desfibrilador automàtic implantat al cos, o sigui que se li hauria d'activar en casos com el que va patir ahir. Per tant, a Eriksen, doncs esperem que, mira, si no pot jugar al Mundial, que com a mínim de salut estigui bé. Martí, queden 4 dies pel Mundial. Anem a fer una petita porra d'aquests primers partits que hi hauran aquesta setmana, bàsicament, sense ser grans experts, òbviament, en el món de totes les seleccions. Vinga, comencem per acabar ja la tertúlia amb els partits que jugaran d'avui fins diumenge. El primer de tots, va, Mèxic o Sud-àfrica?
1: Mèxic.
0: Corea del Sud o República Txeca?
1: Corea del Sud.
0: Canadà, que és una de les altres anfitriones, o Bòsnia i Herzegovina?
1: Complicat. Poder t'hagués dit Bòsnia. Diuen, no sé, veig el Maldini tot el dia que parla d'un extrem de Bòsnia que diu que serà el jugador revelació del Mundial. Encara no et sé dir el nom, però clar, que Nadal ser anfitriona, va, potser un empat, et diria.
0: Estats Units i Paraguai, contra Paraguai, perdó.
1: Uf, també et diria Estats Units, però Paraguai té pinta de ser d'aquells equips que són un
0: os
1: dur, sí, de tancar-se i partit de 0-0. Però va, et dic Estats Units.
0: Qatar o Suïssa?
1: Suïssa.
0: Brasil o el Marroc? Aquest és partidàs, eh?
1: Ui, sí, carai. Clar, t'hauria de dir Brasil per noms, però jo crec que Marroc estan jugant molt millor i el Brasil molta gent li genera dubtes de veure com
0: van. Sí, i Neymar, a veure.
1: Va, potser et dic que serà la primera sorpresa d'aquest Mundial i que guanyarà Marroc, m'arrisco aquí.
0: Molt bé, i com que ja no tenim més temps, sí que hi ha tres altres partits, Haití, Escòcia, Austràlia, Turquia, Alemanya, Curaçao, que és el primer Mundial que disputa aquesta selecció. Només te'n dic un més, ja que hem parlat abans de Japó i jo hi aniré d'aquí unes setmanes. Una altra partida, Japó contra Holanda, de Frenkie de Jong.
1: Uf, molt bones seleccions, d'aquelles seleccions que... Mira, et diria que Japó serà la selecció revelació d'aquest Mundial, i ho deixo dit, crec que inclús una bajanada, et diré ara, que poden arribar a quarts o a semis. Això que sempre hi ha una selecció que dona la sorpresa, crec que serà Japó, per tant et diré Japó.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Martí Capçada, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. La setmana que ve, ja ben entrats en el Mundial, podrem comentar una miqueta més aquestes primeres jornades.
1: A tu, Marc, una abraçada.
2: Companys, moltes gràcies a tots dos. Nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música, ho fem amb una cançó de l'Addison Rae, Fame is a Gun. Adeu, fins demà.

0: el veïnat de Marreixac demana millores de mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marreixac una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant amb el cicle de trobades amb l'alcalde que recorre els diferents barris i organitzacions i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per la zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada, entre altres. Els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori té previst igualment col·locar algun element reductor provisional cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de vehicles i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de l'urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia local per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris, entre altres. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cadascuna de les zones de Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: al veïnat de Marreixac demana millores en mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marreixac una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant amb el cicle de trobades amb l'alcalde que recorre els diferents barris i organitzacions i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per la zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada, entre altres. Els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori té previst igualment col·locar algun element reductor provisional cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de vehicles i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de l'urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia local per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris, entre altres. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cadascuna de les zones de Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 8 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que demà hi ha Festival de Música de l'Escola de Música i Dansa com a cloenda d'aquest curs. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Destacarem també les diferents activitats en motiu del Mes de la Salut de la Dona. I és que aquest pròxim 10 de juny hi haurà el taller sobre l'exposició Habitar el meu cos. Serà a l'Escola Municipal de Música i Dansa a partir de les 5 de la tarda. I de Palafolls, recordar-vos que aquest divendres obre la piscina municipal.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i parlem ara de Malgrat de Mar, municipi que demà comença amb les activitats dins el Festival Artístic Libèl·lula. Ho farà amb un taller de xapes que es farà a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda i que porta per títol Crea la teva libèl·lula, a càrrec del Drac. El dimecres, dia 10 de juny, a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda, hi haurà la proposta Fem un mural amb la tina feta a mà. Transformem el desig en art. I el divendres, tallers de circ entre les 10 i les 12 del migdia a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església. A partir de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia, a l'Espai Jove també hi haurà taller de samarretes. I a la tarda, un parell de propostes. A les 5 de la tarda, l'activitat familiar, un tast de circ, viatge motriu, a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove, i a les 7 de la tarda a la biblioteca, la xerrada, bloc d'habitatges per a joves, l'exemple de Caldes de Montbui.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, avancem i ens quedem ara amb les propostes al municipi de Pineda. Demà a l'Espai Sara Llorenç hi ha una nova proposta del Compartim Memòria, Compartim Llegenda, amb llegendes urbanes i la cloenda d'aquest cicle. Serà a partir de les 3 de la tarda. Sumant propostes culturals, ens fixarem ara en el municipi de Calella. A partir d'avui comença el Festival Screaming, el Festival de Música Rock dels anys 50 a la fàbrica Llobet Guri. I demà a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, a 6:45 del vespre, torna al Club de Lectura en Femení amb Lady Puffin, de Gemma Cerdà, a càrrec de Laura Garcia, una proposta que organitza la mateixa biblioteca.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim la nostra ruta ara al municipi de Tordera. Demà dimarts comencen les activitats en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius a Tordera. Per exemple, demà, entre les 9 i les 2 del migdia, hi haurà portes obertes a l'Arxiu Històric, o el pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, es farà el grup d'amics de l'arxiu i passi d'un audiovisual. I si ens quedem amb les activitats al municipi de Blanes, afegirem en aquest No t'ho perdis. Demà passat, la concentració de la Setmana pels Drets de les Persones Grans a partir de les 9 del matí al Monument de la Sardana. O pel dijous, el dijous de música en viu amb l'Associació Gastronòmica a la plaça Nostra Senyora del Vilar. A 9:15 del vespre, aquest dijous, Recover 23.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

Els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a Palafolls. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, és a dir, els maduixots, ja han confirmat que aquest any tornaran a ser els encarregats d'organitzar la revetlla popular de Sant Joan a Palafolls. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al nostre municipi, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de l'entitat, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització ja treballa per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per totes les edats. Aquesta celebració al nostre municipi arriba en un moment del volum de feina pels maduixots que han posat en marxa ja tota la seva temporada d'estiu. A banda de la revetlla, també aquest passat cap de setmana va fer un tardeig maduixot a Tordera. També tenen altres actes previstos, per exemple, Diades Castelleres a Santa Coloma de Farners el 13 o 14 de juny, a Figueres el 28 de juny i a Blanes el 4 de juliol.

0: i han detingut a dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal a Blanes. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el 2 de juny a Mataró dos homes de 24 i 42 anys com a presumptes autors de tres delictes d'estafa i d'usurpació de funcions públiques. Els arrestats utilitzaven un engany telefònic molt elaborat per estafar establiments comercials de la vila. Segons la investigació, un dels homes trucava als negocis identificant-se com a funcionari de la tresoreria de l'Ajuntament. Amb un llenguatge administratiu molt precís, reclamava el pagament urgent de la taxa d'escombraries, alertant que el rebut havia estat retornat i que calia abonar-lo immediatament per evitar un recàrrec. Mitjançant aquest mètode van aconseguir que tres negocis fessin pagaments per transferència, Bizum o facilitant les dades de la targeta de crèdit, sumant un total de 1.750 euros. Tot i que van intentar estafar tres negocis més, els responsables d'aquests es van malfiar i no van realitzar cap ingrés. Els detinguts, que ja tenien antecedents, van passar a disposició judicial el 3 de juny, tot i que la investigació continua oberta. D'altra banda, la policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor material d'un incendi declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa. L'avís del foc es va rebre poc després d'un quart de 3 de la tarda i va mobilitzar quatre dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local. L'incendi va quedar controlat i extingit cap a les 4 de la tarda després d'haver afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal que envolta l'antiga fàbrica. La policia investiga ara si aquest detingut podria tenir relació amb altres incendis similars que s'han produït recentment en aquesta mateixa zona.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
3: Èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Els veïns de Marrexac traslladen les seves queixes sobre mobilitat i civisme a l'alcalde. En una nova trobada del cicle de reunions de barri, una quinzena de residents han demanat solucions urgents per millorar la seguretat a la rotonda d'accés al veïnat. L'Ajuntament s'ha compromès a instal·lar més reductors de velocitat de forma provisional abans que acabi l'any, a l'espera d'un projecte definitiu per part de la Generalitat. El civisme també està l'altre gran eix de la reunió, amb denúncies per sorolls, curses de cotxes, excrements de mascotes i deficiències en la gestió de les escombraries. Aquestes sessions, recordem que permeten al govern local coordinar accions directes per gestionar conductes incíviques i també per explicar de primera mà les millores previstes a cada zona de Palafolls.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. La colla castellera Els Maduixots tornarà a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Pop i l'entitat ha confirmat que mantindrà la fórmula d'anys anteriors per celebrar l'arribada de l'estiu amb tota la ciutadania. La programació inclourà un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu, pensat per totes les edats en un dels espais més emblemàtics del nostre poble. Aquesta celebració s'emmarca en un inici de temporada molt intens per la colla, que ja té l'agenda plena de diades pels mesos de juny i juliol. Entre les pròximes cites castelleres confirmades destaquen les actuacions a localitats veïnes com Santa Coloma de Farners, Figueres i Blanes. Avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on el festival Libèl·lula aposta per l'habitatge jove i el patrimoni a la seva quarta edició. El certamen, organitzat per l'àrea de joventut, utilitza disciplines com el circ i les arts plàstiques per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Una de les propostes més destacades d'enguany és una xerrada sobre els pisos trampolí fets amb contenidors, que és un model d'emancipació innovador provinent de Caldes de Montbui. El festival també ofereix itineraris guiats per les cases d'estiueig del segle XIX i un cicle de música clàssica interpretada per joves en diversos espais del poble. L'organització Obert la Porta col·labora amb la Regidoria de Joventut de Palafolls per compartir sinergies i projectes del futur a la zona. També avui parlarem d'una formació gratuïta al Consell Comarcal per aprendre a gestionar les xarxes socials amb intel·ligència artificial. La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació, ensenyarà als negocis del Maresme a crear el seu propi assistent virtual per optimitzar el temps. El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines DIA. Els assistents també aprendran a entrenar aquests assistents per automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de les seves estratègies digitals. I han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal als afores de Blanes. Els Mossos han arrestat dos homes que es feien passar per funcionaris de l'Ajuntament de Blanes per exigir pagaments falsos de la taxa d'escombraries a negocis de la vila. Mitjançant transferències i visum van aconseguir estafar un total de 1.750 euros a tres establiments abans de ser interceptats a Mataró. D'altra banda, la policia local ha detingut el presumpte responsable d'un foc que ha afectat 800 metres quadrats de bosc a l'antiga panificadora de la Safa. Els investigadors treballen ara per determinar si el detingut té relació amb altres incendis similars a la zona. I com cada dilluns, el que avui també farem serà repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps que es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos força 2 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, les temperatures màximes pujaran lleugerament i oscil·laran entre els 26 i els 29 graus. A Palafolls el dia serà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 29 graus i mínimes que també pugen, en aquest cas, fins als 13. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 8 de juny del 2026 i ho fem parlant dels veïns de Marraixà que han demanat millores en mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marraixà una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant així amb el cicle de trobades amb l'alcalde, que recorre els diferents barris i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per aquesta zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada. Entre altres, els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori també té previst col·locar algun element reductor provisional a la zona cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme també ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de cotxes i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre
sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de la urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cada zona de Palafolls. Parlem ara de cultura dels maduixots que tornaran a organitzar la Revetlla Popular de Sant Joan en el nostre municipi. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, coneguda popularment com els maduixots, ha confirmat ja que aquest any tornarà a ser l'encarregada d'organitzar la Revetlla Popular de Sant Joan. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al nostre poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de la colla, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització treballa ja per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per tothom. Aquesta celebració arriba en un moment d'alt volum de feina pels maduixots que ja han posat en marxa tota la maquinària de la temporada d'estiu. A banda de la revetlla, recordem que la setmana passada es va dur a terme un tardeig maduixot a Tordera, però tenen també altres actes. Tenen l'agenda plena amb diades castelleres a localitats com Santa Coloma de Farners el 13 i el 14 de juny, Figueres el dia 28 i Blanes el 4 de juliol. I marxem cap a Malgrat de Mar, on el Festival Libèl·lula aposta aquest any per l'art, el patrimoni i el debat social en la quarta edició. Malgrat ho té tot a punt per una nova edició del Festival Libèl·lula, una iniciativa cultural que neix de la Regidoria de Joventut. El festival, que se celebrarà del 9 al 13 de maig, és a dir, a partir de demà, s'ha convertit en un referent per la creativitat juvenil i l'empoderament de les entitats locals. En aquesta edició, el festival continua apostant per disciplines com el circ i les arts plàstiques, entenent la cultura com una eina fonamental per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Entre les activitats destacades hi ha tallers de carrer, urban sketching i propostes vinculades al cinema d'anime japonès. Una de les grans novetats d'enguany és la voluntat de convertir el Libèl·lula en un espai de reflexió crítica sobre temes que afecten directament la joventut. El divendres 12 de maig a les 7 de la tarda a la biblioteca de Malgrat de Mar, la cooperativa, tindrà lloc una xerrada sobre models d'habitatge innovadors. Es presenta serà l'experiència de Caldes de Montbui amb els pisos trampolí, que són habitatges assequibles, fets amb contenidors marítims i fusta, pensats per facilitar l'emancipació juvenil. El dissabte 13 de maig el focus es desplaçarà cap al patrimoni arquitectònic malgratenc. Laura Freixas, experta en humanitats, oferirà itineraris guiats per mostrar el valor de les cases d'estiueig de finals del segle XIX i principis del XX. La música també tindrà un paper protagonista amb les actuacions dels alumnes de l'Institut Ramon Turró i també dels cicles Purnes Musicals amb recorreguts de música clàssica interpretada per joves en diversos espais del poble. Des de la Regidoria de Joventut de Malgrat de Mar han expressat la seva voluntat que el festival funcioni com una taca d'oli que s'estengui a pobles veïns. El regidor de Joventut ha obert la porta a futures col·laboracions amb la Regidoria de Joventut de Palafolls per compartir sinergies i donar més veus als joves de la zona. Tota la programació completa d'aquest festival la podeu trobar ja al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I seguint amb altres qüestions comarcals, el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals DIA per gestionar les xarxes socials. El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per les xarxes socials, crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal a Mataró els dies 9 i 12 de juny, és a dir, a partir de demà, en horari de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. La primera es farà demà i es focalitzarà en els beneficis de la IA, la selecció de les xarxes socials més adequades segons el públic objectiu i la creació de contingut optimitzat mitjançant eines de disseny assistides per IA.
Per la seva banda, la segona sessió serà el 12 de juny i els assistents aprendran a crear, entrenar i personalitzar el seu propi assistent virtual DIA. També s'ensenyarà a automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de l'estratègia per identificar futures tendències. L'activitat està 100% subvencionada, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder assistir-hi cal formalitzar la inscripció prèvia enviant un formulari específic al Consell Comarcal del Maresme. I marxem cap a Blanes, on han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el passat 2 de juny a Mataró dos homes de 24 i 42 anys com a presumptes autors de tres delictes d'estafa i d'usurpació de funcions públiques. Els arrestats utilitzaven un engany telefònic molt elaborat per estafar establiments comercials de la vila. Segons la investigació, un dels homes trucava als negocis identificant-se com a funcionari de la tresoreria de l'Ajuntament. Amb un llenguatge administratiu molt precís, reclamava el pagament urgent de la taxa d'escombraries, alertant que el rebut havia estat retornat i que calia abonar-lo immediatament per evitar un recàrrec. Mitjançant aquest mètode van aconseguir que tres negocis fessin pagaments per transferència, Bizum o facilitant les dades de la targeta de crèdit, sumant un total de 1.750 euros. Tot i que van intentar estafar tres negocis més, els responsables d'aquests es van malfiar i no van fer cap ingrés. Els detinguts, que ja tenien antecedents, van passar a disposició judicial el 3 de juny, tot i que la investigació continua oberta. D'altra banda, la policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor material d'un incendi declarat a l'antiga panificadora de l'empresa Safa. L'avís del foc es va rebre poc després d'un quart de 3 de la tarda i va mobilitzar 4 dotacions dels bombers i diverses patrulles de la policia local. L'incendi va quedar controlat i extingit cap a les 4 de la tarda després d'haver afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal que envolta l'antiga fàbrica. La policia investiga ara si aquest detingut podria tenir relació amb altres incendis similars que s'han produït recentment en aquesta mateixa zona. I ara és moment de parlar d'esports, perquè en aquest cas, aquest cap de setmana, hi ha hagut victòries per la mínima dels cadets del CD Palafolls i del Club de Futbol Sala Sant Lluís en el tancament de temporada. L'activitat esportiva del cap de setmana ha estat marcada pels últims partits de temporada amb resultats positius tant a la gespa com a la pista. En futbol, el CD Palafolls, de categoria cadet de segona divisió, es va imposar a domicili al camp del Riudarenes per un ajustat 0-1. Un gol de Fernando Navarro, marcat el minut 4 de la primera part, va ser suficient per segellar la victòria i sumar els 3 primers punts. Pel que fa al futbol sala, el Sant Lluís també ha celebrat un triomf per la mínima a la cinquena jornada de la Copa Girona Cadet. En el partit disputat al Palauet el passat 6 de juny, l'equip local va vèncer l'Interesportiu de Malgrat per 1-0. El punt de la victòria va arribar a les acaballes del partit, concretament al minut 39, obra d'Héctor Mazón. D'altra banda, cal destacar que en aquesta jornada el bàsquet no ha jugat, deixant tot el protagonisme als equips de futbol i futbol sala de la vila en aquest últim tram de les competicions.

Obrim l'hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, una mitjana d'uns 15 alumnes estava visitant les aules d'estudi de la biblioteca. Des del 26 de maig i fins al dia 12 de juny, la biblioteca obria les portes per la nit per oferir un espai d'estudi sense distraccions als joves del poble que havien d'estudiar pels exàmens i les proves finals de curs, també a banda de la selectivitat. Segons les dades d'assistència que s'havien recollit, fins aquell dia una mitjana de 15 persones havia visitat l'equipament al llarg dels dies que s'havia obert. Tot i que a primera hora d'obertura hi havia uns 30 alumnes, la xifra disminuïa fins al moment en què la biblioteca tancava, quan quedaven uns 10 alumnes. Fa 5 anys, el 2021, els pescadors de Blanes protestaven contra les restriccions a la pesca d'arrossegament. La confraria de pescadors de Blanes, igualment com altres pescadors del litoral gironí, s'havien manifestat aquell matí al mig de la badia de Blanes contra la nova normativa europea que establia restriccions en l'àmbit de la pesca d'arrossegament. Es tracta del Pla Multianual de Pesca d'Espècies Demersals de la Mediterrània Occidental que contempla la reducció del nombre de jornades en què poden sortir a la mar els pescadors d'arrossegament, la qual cosa consideraven que posava en perill la viabilitat econòmica del sector. Aquesta proposta es va convocar coincidint amb una reunió a Brussel·les en què s'havia posat damunt la taula la qüestió. I finalment, fa 10 anys, el 2016, va morir una veïna de Blanes fent barranquisme aquell cap de setmana a Tremp. La noia de 25 anys estava fent el descens del barranc de Gurb amb altres persones quan, segons les primeres informacions, una crescuda sobtada del riu va sorprendre el grup arrossegant a la noia. El grup d'actuacions especials, més conegut com el GRAE, va rebre l'avís de l'accident a 3:45 de la tarda, moment on es van desplaçar tots els efectius amb un helicòpter, 3 dotacions terrestres de bombers, 6 patrulles de Mossos i diverses unitats especialitzades en rescats d'aquest tipus. Malgrat l'ampli desplegament de mitjans, res es va poder fer per salvar la vida de la dona. Durant les tasques de rescat i de recerca de la desapareguda, que va aparèixer poc després d'arribar als cossos de rescat, també es van rescatar 9 persones que es trobaven en una situació precària al mig d'aquell barranc del Pallars Jussà, però que en aquest cas van resultar il·lesos.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, què tens avui per nosaltres?
1: Hola Melina, comencen les cloendes dels diferents cursos de l'Escola de Música i Dansa aquesta setmana, per exemple. Demà mateix al Teatre de Palafolls viurem la cloenda al Festival de l'apartat de Música. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Qui vulgui assistir, doncs, amb entrada lliure fins a complir l'aforament del mateix teatre. Haurem d'estar pendents el diumenge del Festival la cloenda de l'apartat de Dansa, en aquest cas que es farà a les 12 del migdia i també a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem ara mateix és consultar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica ve marcada per un temps estable i completament assolellat, una mica com el que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Encara amb alguns núvols, però cada dia més sol i amb unes temperatures que s'han anat recuperant. No tenim valors tan exagerats com fa un parell de setmanes, però tornem a tenir temperatures pràcticament estiuenques. Avui les màximes s'enfilaran fins als 29, fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-sud-oest, i amb una situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, i aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants que començaríem a veure ja aquest migdia. Pel que fa a l'estat del cel, com ja hem dit, domini del sol durant tot el dia, i de cara a demà s'espera una situació semblant a les d'avui, tot i que amb alguns núvols més i amb temperatures que baixarien una mica. De fet, entre demà i dijous, divendres, aproximadament, tindrem l'arribada en alçada d'una massa d'aire una mica més freda, que farà que la temperatura no pugi tant. Tot i així, continuarem amb calor, però una calor més moderada. Temperatures, per tant, que baixarà una miqueta, sobretot pel que fa a les màximes, també les temperatures nocturnes, i tot això amb un temps que de moment es presenta estable, amb nuvolades de tarda, tant demà com demà passat, però unes nuvolades que aquí a la costa no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació.
0: Moltes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant quines han estat les notícies més destacades del dia. Els veïns de Marreixac traslladen les seves queixes sobre mobilitat i civisme a l'alcalde. En una nova trobada del cicle de reunions de barri, una quinzena de residents ha demanat solucions urgents per millorar la seguretat a la rotonda d'accés a Marreixac. L'Ajuntament s'ha compromès a instal·lar elements reductors de velocitat de forma provisional abans que acabi l'any, a l'espera d'un projecte definitiu de la Generalitat. I els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi. L'entitat ha confirmat que mantindrà la fórmula d'anys anteriors per celebrar l'arribada de l'estiu amb tota la ciutadania. La programació inclourà un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu, pensat per totes les edats. I amb el Malgrat de Mar, el Festival Libèl·lula aposta per l'habitatge jove i el patrimoni en la seva quarta edició. El certamen organitzat per l'àrea de joventut utilitza disciplines com el circ i les arts plàstiques per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Una de les propostes més destacades d'aquest any és una xerrada sobre els pisos trampolí fets amb contenidors, un model d'emancipació innovador provinent de Caldes de Montbui. També hem parlat del Consell Comarcal, que ofereix una formació gratuïta per aprendre a gestionar les xarxes socials amb intel·ligència artificial. La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació, ensenyarà els negocis del Maresme a crear el seu propi assistent virtual per optimitzar el temps. El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines d'IA.

i han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal als afores de Blanes. Els Mossos han arrestat dos homes que es feien passar per funcionaris de l'Ajuntament per exigir pagaments falsos de la taxa d'escombraria a negocis de la vila. Mitjançant transferències i Bizum van aconseguir estafar un total de 1.750 euros a tres establiments. D'altra banda, la policia local va detenir el presumpte responsable

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 8 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
5: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
6: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i avui, per segona vegada aquest mes de juny, teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també ens podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem la xiuleta inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció, i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem del nostre esport preferit, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt. Representa resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. I aquest programa, com que és un esport d'equip, no només és meu, així que vaig a presentar-vos les figures que m'acompanyaran el dia d'avui. En primer lloc, tinc el típic company d'equip que s'hi dedica molt als primers dies de la temporada, però a més només apareix a les grans ocasions. Eudald Vallecrosa, bona tarda.
7: Bona tarda, Uri.
6: Com estàs?
7: Bé, molt bé. Ara que dius, ara que m'estaves dient això, tu quina classe de company creus que series?
6: Jo?
7: Sí.
6: Ostres, no ho sé.
7: Jo crec que algú dedicat, algú d'estar dia a dia...
6: El típic xinxa una mica, eh?
7: Sí, seguríssim. Sempre. Fas tota la pinta. Si ja ho fas al programa, imagina't, els teus companys d'equip deuen estar ja farts.
6: Sí, una mica sí. Avui estàs tu sol de col·laborador.
7: Avui serà íntim, però no tant. Seguirem amb la nostra dinàmica que portem aquests dies, no?
6: Sí.
7: Però bueno...
6: Tindrem convidats.
7: Exacte, però sempre hi ha algú que no ens falla mai, no?
6: Correcte, que és en Jordi Pratsavalls, que estarà remenant botonets, i per sort el tenim aquí, perquè sense ell el programa no funcionaria.
7: Tens tota la raó.
6: Així que, Eudald, ja que estem parlant tu i jo, fem una repassada breu de l'esport català en general. Per on vols començar?
7: Si et sembla, avui començo pel futbol, esport rei. Avui...
6: Per què serà que comences pel futbol avui?
7: Avui per mi, jo m'he vestit avui de futbol, eh? Jo crec que avui ens emportarà grans coses. I res, només us volia explicar que avui deixem els camps de primera divisió, que ja han acabat temporades i estan ja en època de fitxatges i notícies, i venim a explicar com l'Europa ha caigut 3-2 contra el Celta Fortuna i es queda un pas d'arribar a la final de playoff d'ascens a segona.
6: Una llàstima.
7: Sí, i també en futbol hem volgut afegir una nova notícia, que tampoc no volem oblidar el Sabadell, que remunta un 2-0 al Castilla per arribar a la final de playoff d'ascens a segona contra el Zamora.
6: Doncs tant de bo que guanyin aquesta final contra el Zamora i tinguem el Sabadell a segona acompanyant el Girona.
7: Que si no recordo malament, el Sabadell pot ser que hagi sigut alguna vegada ja equip de, no segona, de primera.
6: Ostres, de primera no ho recordo, de segona sí que fa uns anys va estar. Per cert, tenc ganes del Mundial o no?
7: Sí. Home, aquest any segur que porta notícies. Jo crec que estarem uns dies ben entretinguts els amants del futbol.
6: Ojo amb Cabo Verde, eh? Jo no me'n refio.
7: Jo tampoc. Tens tota la raó.
6: Tu tens més cara de Curaçao.
7: De Curaçao?
6: Sí.
7: Aquí no sé de qui és això.
6: Un país, una selecció que
7: lleva al Mundial. Què ha de ser un país, Curaçao? Te l'has inventat.
6: després ho busques. A veure, m'has parlat de futbol, però tens ganes de parlar de bàsquet.
7: Sí.
6: No me perquè bones notícies, molt bones.
7: No me n'aguanto les ganes de dir que la penya i el Barça fan els deures i passen a semis de playoff de la Lliga Endesa.
6: Sorprenent, eh?
7: Sí.
6: El Barça, jo crec que després del partit aquell contra el València, ningú esperava que guanyés l'eliminatòria i mira.
7: Exacte, home, almenys han fet una mica els deures, tinguent la bèstia negra, jo crec que de la Lliga ara mateix, que és el Madrid ja eliminat, jo crec que tots els equips que estan a semis tenen opcions de poder arribar a endur-se el títol.
6: Curioses eliminatòries del Madrid i del Barça, eh? Han guanyat sempre els que juguen de visitant. El Barça guanya els dos partits fora, va perdre a casa, i el Madrid va perdre els dos de casa i va guanyar fora.
7: Doncs sí, a mi el que em sembla molt curiós és el cas del Madrid, però vaja, no entra dintre de la secció, si vols ho comentem una altra estona fora de micros.
6: També hem tingut bàsquet femení, una notícia.
7: Correcte, en què el Cadí la Seu es reforça amb la jove Marina Avinyoa.
6: A handbol, el Barça s'endú la Copa del Rei contra el Bidasoa Irún. Bueno, el Barça de handbol a lo seu.
7: I tu, Uri, segueixes el motociclisme?
6: Sí, tant que sí.
7: I què ha passat aquest cap de setmana?
6: Doncs Marc Márquez ha tornat. Victòria a l'esprint, victòria a la cursa, que em sembla que era la número 100. I manté vives les opcions del Mundial.
7: La vas poder veure?
6: Vaig veure l'esprint, la cursa, la gran, no.
7: Bueno, home,
6: no vaig poder.
7: Sembles de tenir alguna noció del que ha passat al cap de setmana. Molt ben fet.
6: I okay, si patins, no? Tenim?
7: Tenim.
6: Que avui t'agrada.
7: A mi m'agrada bastant, la veritat, és molt, molt bonic de veure, molt entretingut. Perquè l'Igualada iguala l'eliminatòria al Barça i es jugarà la plaça a la final en un partit a caixa o faixa.
6: Estarem atents. I el de futbol sala, que no ho has ficat al guió, el Barça va passar de quarts de final i està anarà a les semis, que va guanyar el primer partit a l'Inter.
7: Sort que estàs atent a tot el que passa, Uri.
6: Home, de futbol sala, ja. I tant que sí.
7: En domines, eh?
6: Sí, doncs ara ja sí, al dalt, ja hem fet la breu introducció amb aquesta repassada dels esports i anem cap als titulars palafollencs.

0: Els ídols de Palafolls analitzarem i valorarem amb protagonistes la temporada del Club Deportivo Palafolls.
1: Amb les competicions oficials finalitzades, el Club Bàsquet Palafolls comença a pensar a la temporada següent.
0: El cadet B del Sant Lluís de Futbol Sala es proclama campió de la Copa Girona.

0: El cadet del Club Deportiu Palafolls guanya el Riudarenes i passa a la final del play-off.
1: El Club Patí Palafolls segueix competint i preparant el Trofeu Catalunya que arribarà al Palauet aquest cap de setmana.
0: Èxit total en la 8a edició de la Trail Senyor del Castell organitzada pel Sapphire Team.
1: Arnau, del Club Atletisme Palafolls, es classifica per la final de javelina a Lleida.
0: El Club Ciclista Palafolls, present a la Volta a Tarragona, amb podis i bons resultats. I ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, no farem esperar més als nostres convidats ni als nostres seients, i anem cap als Idus Palafollencs.

0: Doncs ja tenim asseguts a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls, a una bona representació del Club Deportiu Palafolls. Per una banda, Adrià Peris, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I també a Marcos Maldonado, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Si sembla, l'entrevista la farem una mica analitzant i valorant la temporada de cada equip. I, com no, començarem pel primer equip, el de Tercera Catalana. No sé quina valoració podeu fer d'aquesta temporada.
1: Bueno, a veure, sempre que el primer equip es manté a Tercera Catalana, al final és el principal objectiu, i amb els condicionants que hem tingut aquest any, pues jo crec que havent aconseguit la salvació una bona jornada abans, pues l'objectiu està complet. No és el que ens hagués agradat, però de les circumstàncies de com ha sigut la temporada, ho donem per bo.
0: Aquesta, podríem dir, dues cares diferenciades de la temporada, segurament influïdes pel canvi de gespa?
1: Sí, totalment, clar que sí.
3: Per què? Però per què us ha influït el canvi de gespa? Com ho heu vist?
1: Bueno, perquè vam estar un mes que vam estar parats, no trobàvem puesto per poder entrenar, i clar, la competició no para, i vam poder jugar algun partit amistós entre setmana fora de casa, però clar, no vam tindre la dinàmica d'entrenaments que portàvem durant el que portàvem de lliga, i això es va condicionar, i durant el mes de desembre no vam aconseguir cap punt.
0: Me'n recordo que va estar aquí en Joan Vila, ho va explicar, que clar, va haver-hi un mes i mig que l'equip només entrenava físic i pel seu compte.
1: Correcte.
0: No va haver-hi possibilitat de buscar un camp alternatiu. Ja va dir que la Fiorassa no tenia les condicions per poder entrenar bé i que preferia no entrenar que abans que entrenar en aquest camp.
1: Sí, així va ser. Vam intentar buscar totes les solucions possibles, però va ser molt, molt complicat. Els pobles de la zona tampoc van col·laborar massa, i bueno, per part nostra vam fer tot el que vam poder. L'Ajuntament va fer el que considerava que tenia que fer oportú, i bueno, aquesta va ser la situació.
3: Creieu que aquest mes que va parar les vostres competicions va fer també una mica que l'equip perdés no només l'aspecte físic o la dinàmica del joc, sinó com la química que hi ha entre ells?
1: Bueno, al final ho condiciona tot, perquè clar, anàvem amb molt bona dinàmica, anàvem primers, una setmana segons, tercers, però estàvem al capdavant de la classificació, amb bona dinàmica, bons resultats, i tot això pues, va afectar l'equip mentalment, físicament, i això pues, bueno, va ser un hàndicap important.
0: Això t'anava a dir que a principi de temporada es veien possibilitats d'ascens amb l'equip entre les 3-4 primeres posicions. No sé si per la temporada següent l'objectiu serà l'ascens.
1: Cada temporada el primer és anar pas a pas, i l'important és consolidar-se a la Tercera Catalana. Després, assumir. Nosaltres som un grup que ja porten 3 o 4 anys treballant junts, estan fent molt bones temporades, i contra més amunt arribem, millor. Està clar que has d'estar ficat a la pomada fins les últimes jornades, i el Palafolls vol estar allà. Després passarà el que tingui que passar, però amb opció real d'estar dalt de tot.
3: L'any passat vau tenir opcions reals de playoff, de pujar una altra vegada. Aquest any us heu mantingut també sense haver de patir fins a les últimes jornades. Quants anys amb aquesta dinàmica creieu que haureu de tenir per realment considerar-vos ja un equip de Tercera Catalana i que realment sigui consolidat i que tothom us conegui en aquesta categoria?
1: Bueno, jo ja t'he dit, després d'aquestes tres últimes quatre temporades ja ens comencen a respectar com un equip potent de la categoria. Això és de treball de la feina que ha fet Joan Vila amb el seu equip, i jo crec que de cara als equips rivals ens tenen en consideració, i cada any pensen que el Palafolls ja estarà dalt de tot, i de moment així està sent, que estem competint cada any per estar dalt.
3: I ara que treus el tema de Joan Vila, a la banqueta hi haurà canvis?
1: Pues vols que et digui la veritat? Encara no ho sé. Estem parlant amb ell, ja porta 3-4 anys, també és un desgast per als entrenadors de primers equips, està cada any pico i pala, estan treballant allà, i nostra prioritat màxima és que pugui continuar amb nosaltres. Ho intentarem fins al final, i d'aquí a poc pues, tindrem notícies per bé o per malament.
3: I a part de les notícies de la banqueta, teniu ja alguna incorporació que sapigueu que hagi d'arribar al club la temporada vinent, alguna posició que sabeu que no segueixi aquest any?
1: La prioritat és el jefe, el catabal de la fila.
2: Primero de todo es confirmar al entrenador que siga el Vila, que si no sigue Vila, poder buscar un entrenador en condiciones para el equipo, pero la prioridad es eso para ahora mismo, es que siga el Vila.
3: Clar, clar, evidentment, suposo que si tinguem també equip filial, sempre, si pot faltar algun jugador, sempre es pot estirar, no?, de jugadors del B o de jugadors de més avall, si donen la talla, no?
2: Este año había un par de jugadores que han estado yendo a algún partido con el primer equipo, y la verdad que cuando han ido han cumplido, o sea que pueden tirar del cuarta catalana perfectamente.
3: Molt bé, i ara també que em traieu el tema, com s'ha valorat aquesta primera temporada del filial?
1: Bueno, a veure, una temporada complicada. Ve de gent quasi tot gent del poble, gent molt jove, gent amb estudis que estan començant a treballar els seus primers anys i que ara tindran el compromís de poder estar a cada entrenament i cada setmana al partit. Al final de temporada s'ha fet una miqueta complicat, però bueno, al final la valoració és que la sortida que li volien donar als nanos, que són tot de Palafolls, de poder seguir continuant fent en un segon equip, i jo crec que al final l'objectiu està aconseguit. De cara a l'any vinent ja veurem, perquè és complicat un equip de poble com nosaltres mantenir dos equips a quarta catalana i tercera catalana, es fa molt complicat pel tema econòmic.
0: Ja que ho dius, l'objectiu està complert del filial, llavors no tenia objectiu de resultats, simplement és preparar jugadors pel primer equip o jugadors del poble que puguin continuar jugant a futbol a Palafolls.
1: Correcte. L'objectiu principal era això, donar sortida als jugadors del poble perquè s'anegin formant per preparar per quan qualsevol dia Vila o el seu cos tècnic tingués que tirar d'ells, i en el cas, com ha dit Marcos, diversos jugadors han tingut que pujar a diversos partits i bueno han fet el paper que li tocava.
0: Llavors, el que has dit, el filial no és 100% segur que l'any vinent torni a estar.
1: No està clar, la veritat, perquè el tema econòmic es fa molt complicat.
0: I la federació cada any puja preus i es fa més complicat encara.
1: Cada any tot més car.
3: I creieu, des del club, heu proposat alguna activitat o alguna cosa per fer que pugui mantenir, home, aquest equip, que pugui entrar donant una injecció de diners al club i que, no sé, algun casal d'estiu, que pugui ser algunes barraques, alguna cosa d'aquestes, se sap alguna cosa?
1: Bueno, nosaltres som un club que sempre donem iniciatives per tot el que podem fer d'activitat per treure un extra, ho fem, donem al màxim, sempre en tornejos, en barraques, en festes, ho fem tot el possible, però estem parlant de que no amb això es pot cobrir, es necessita bastant més.
0: Tinc una pregunta que era una mica complicada, sobretot la temporada passada, que és que la situació al Palastadium ha canviat, no? S'han reduït sancions per conductes aficionats. No sé si és que el club va treballar en això o si de mica en mica s'han anat calmant les coses.
1: No, estem molt contents. La veritat, podem dir que aquest any zero multes
2: de públic de
1: tot el club. Vam fer una feina important conscienciant en reunions amb les famílies, amb jugadors del primer equip, perquè ho promoveixin a l'afició, i amb això la veritat que estem molt contents.
0: Però al final, parlant del tema econòmic, és una cosa que sembla que no, però multa, al final al club li afecta econòmicament i força.
1: Sí, la veritat que són bastant fortes les accions, i amb això aquest any ho hem pogut reduir i estem molt contents.
3: Creieu que en part d'aquesta conscienciació ha vingut també perquè l'any passat, a final de temporada, home, les possibilitats d'ascens se'n van acabar anant també per multes i per tancaments del camp i aquestes coses, quan realment hagués anat bé poder tenir públic, poder tenir l'afició en allà presents? Creieu que a la gent també li ha afectat això?
2: Jo creo que sí, porque la gente que el año pasado venía han seguido viniendo este año, y el año pasado la liaban y este año no. Por ejemplo, a lo mejor las sanciones de, pues ahora lo veis desde fuera del campo, a lo mejor a ellos en la cabeza les han dicho, ostras, pues no es lo mismo.
3: Clar, i tant, no és la mateixa experiència, i l'equip també ho veu, o sigui, l'equip que està jugant també ho viu d'una manera molt diferent.
0: Hemos hablado del primer equipo, hemos hablado del filial. toca cadete, que a ti te pilla de cerca, ¿no? Con
2: dos.
0: Tu hijo.
2: A los dos nos pilla.
0: Tú eres
2: dos.
0: Padre, además, bueno, y seguramente lo vives de otra manera.
2: No, lo vives como uno más en el equipo. Lo que decimos, son muchos años con este equipo, porque este hombre y yo hace muchos años que lo llevamos el equipo este. Sí, hubo un año que estuvimos de parón con ellos, pero el trabajo de tantos años, pues ahora se nota. Ahora cuando ves a equipos que dicen, coño, llevan toda la vida jugando juntos, pues ahora es cuando nosotros más o menos lo vamos viendo.
0: Hemos, ya lo hemos dicho en los titulares para Follones, que victoria contra Río de Arenas, la final será contra el Cristinén. ¿Qué expectativas hay?
2: Hombre, a por todas. Hace un par de semanas el último partido de liga lo tuvimos allí, un partido muy bonito, muy guapo y muy competido. Acabamos perdiendo 3-2 con el último gol de ellos, que no era gol, pero bueno, al final se pita, es gol. Y fue muy igualado, o sea que no lo podemos llevar tanto uno como otro.
0: No sé, Adri, fins a quin punt és important aquest partit que va ser fa poc?
1: Bueno, eso...
0: Aquí ayuda.
1: Bueno, ayuda molt, ayuda a treballar les coses que vam fer bé, potenciar-les i tornar-les a fer, i els errors que vam cometre... no cometre'ls, perquè al final és un partit de vida mort i tots els detalls marquen.
3: Es podeu recordar una mica què és el que ha fet aquest equip, en quina posició ha acabat la Lliga, contra quins equips està competint i contra què s'està jugant, bueno, en què s'està jugant el títol?
1: Pues bueno, sí, mira, hem estat a tota la Lliga, sempre va haver cinc equips que vam estar a la part capdavantera, que va ser Batlló, Cristinenc, Riu d'Arena, nosaltres i Tordera i Unió Girona. I bueno, a meitat de Lliga finals, Unió Girona li va donar un baixón i Tordera va estar molt fort i ho va aprofitar i es va ficar ella en possibilitat de fer el playoff. I bueno, el playoff consisteix al primer classificat pujar directe com a campió de Lliga, i després el segon classificat i el cinquè juguen una semifinal, i el tercer i quart una altra semifinal. Els guanyadors, pues, serà la final que jugarem amb el Cristinenc aquesta setmana, i el que guanyi pues pujarà igualment de categoria.
3: Creieu que hi havia un preferit en aquest playoff?
1: És complicat, perquè érem quatre equips bastant igualats. Sí que podria dir que nosaltres i Cristinenc partíem una miqueta, per tema de com proposem jugar a futbol, una miqueta més favorits, però en un playoff no hi ha favorits. Ahir es va costar horrors poder guanyar el partit, i gràcies a la bona ben feta ho vam treure cap davant.
3: Creus que aquest proper partit que vingui serà com molt important pels nanos, per mantenir també com mantenir-se el club l'any que ve, per poder seguir competint, i no només per mantenir-se ells, sinó també pel nom del club, per poder tenir un equip, una categoria més alta?
1: La veritat que això és important. A veure, nosaltres som un club de poble i com a tothom la prioritat no sempre s'ha d'estar en les màximes categories, sinó, però a tothom li agrada poder jugar a la màxima categoria que pugui jugar. Després de molt de temps en el futbol formatiu tenim una oportunitat molt bona per intentar enganxar a més gent, a més nanos, per poder sumar-se al club, que al final és el que volem, seguir creixent.
0: Jo tinc un dubte, perquè aquestes categories que les van dividir segons l'edat, clar, és playoff de cadet sub-15. Els nanos, imagino que passen a sub-16.
1: Correcte.
0: Aquesta primera catalana, possible primera catalana, què seria, pel sub-15 o sub-16?
1: L'aprofitaria l'S14, l'S14 aquest any pujaria l'S15 i la jugaria l'S15.
0: Si no, ajudarien els nanos que l'han guanyat.
2: La categoria se queda en l'edat, no se queda en l'equip. No la gana l'equip, la gana l'edat, digamos.
0: Llavors, o sigui, espero que els infantils, els sub-14, s'hagin preparat bé per jugar a primera catalana, que serà un bon repte.
1: Bueno,
0: si guanyem, clar.
1: Si guanyem, però, no cantem.
2: Però ahí también es lo que decía l'Adri. Si ya todavía no estamos en primera, tenemos que jugar un partido. Es difícil entrar en primera, pero tenemos las opciones. La semana pasada, chicos que son de Palafoy y juegan alrededor, saben que ya que estamos peleando y ya están viniendo a dar puertas abiertas. Ahora, todo probable también que si después no la ganes, esos niños se vuelvan otra vez a Magrat, a Blanes, a donde están jugando.
3: I això és un peix que es mossega la cua, no? Que com més bones notícies atraieu a més jugadors que ja havien passat per la casa, jugadors del poble, i es millora, no, les categories, i que us està fent això un efecte reclam bestial.
1: Correcte, és molt important, la veritat, és molt important. Ho lluitarem i al final el que volem és créixer com a club, com a poble, per donar uns serveis, però competint al màxim que puguem. Si pot ser primera, primera, i si no pot ser, pues seguirem a segona i intentarem pujar a primera l'any que ve.
0: Passem a parlar del femení, infantil femení, si no m'equivoco. Quin paper juga de cara a tenir un futur sènior femení o tenir més equips femenins?
1: La veritat que aquest any el femení ha sigut un èxit rotund. Van començar l'any passat aquestes nenes que hem portat aquest any. L'any passat era derrota tras derrota per golejades màximes, i aquest any han entrat en una dinàmica de voler treballar, de voler aprendre, de lluitar, de sacrifici, d'esforç, i hem competit molt bé. Hem quedat a mitja taula, hem guanyat molts partits, hem perdut molt justets, i jo crec que alguna classificació podíem haver quedat una miqueta més amunt, però molt content per elles, i el més important de tot, que cada vegada n'hi ha més nenes que volen sumar a l'equip.
3: Sí, hi ha una, sí, des de la federació he estat veient que aquests últims anys ha pujat molt el número de fitxes d'equips femenins de futbol. Vosaltres també esteu notant aquest reclam de moltes noies, nenes que venen a preguntar també per jugar?
1: Sí, i tant. I, bueno, i nenes que anteriorment havien estat a Palafolls i hem fet bona feina amb elles i han tingut l'oportunitat de marxar a jugar a clubs importants, per exemple com a Girona.
0: Això t'ha de dir, va haver-hi una altra generació del club de femení amb la Júlia Miralles com a estrella entre cometes.
1: Correcte.
0: Què va passar amb aquella generació?
1: Bueno, al final és el que diem, a mesura que van creixent els nanos, exigència d'estudis, exigència de que nenes individualment li atrauen altres projectes més importants que el nostre, perquè quan, com per exemple com veu dir Júlia Miralles, que aquesta setmana està confirmada que l'any que ve serà jugadora del primer equip femení de Girona, pues clar, nosaltres com a club sempre que tenim l'oportunitat d'oferir a jugadores que vagin a jugar a club més important que el nostre, pues els hi donarem tota la sortida possible.
3: I creieu que a la llarga, o no tant a la llarga, hi ha possibilitats de formar un sènior femení?
1: Amb el temps, possiblement, perquè tu compta que moltes vegades algun any per tema estudis fan l'impàs de que no continuen jugant i tal, però sempre després al final sempre queda l'amistat de tots els anys que han jugat les nenes juntes, i molt possiblement jo estic segur que la camada aquella que vam treure possiblement dintre d'uns anys la podem tindre per fer un sènior femení.
2: La camada de la Júlia Miralles, com ho dices, ja vino a preguntar. Lo que pasa que lo que decimos ya son fútbol 11, necesitas...
0: Pero no, si no llegan al número, ¿no hay una competición de fútbol 7 igualmente que sea en senior?
2: ¿En senior? Ostras,
1: sí, supongo que ya, pero a partir de cierta edad. Es como
2: un veterano.
1: No es a partir de meta sub-25 cap amunt, y claro, encara si falta un senyor que grup.
0: La federació complica una vegada,
1: sí,
0: més.
1: Sí, se complica.
3: I per aquí als voltants de Palafolls hi ha algun club de futbol que també us pugui fer ombra a nivell femení, jo que sé, que us puguin venir a pescar les jugadores i que llavors també us les treguin?
1: Sí, totalment. Bueno, això també passa bastant. Calaguidós s'ha ajuntat amb Blanes i han fet un femení, una estructura femení bastant potent, i al final el màxim club d'aquí de la zona de Maresme en tema femení és Santa Susana. Santa Susana porta molts anys ja, era l'únic club punter que va apostar la veritat pel tema del femení, i les millors categories de futbol femení les té Santa Susana.
3: Llavors les noies que es queden al club realment és perquè han format aquí una comunitat que els agrada, estan aquí al poble, i que al final és un grup d'amigues, vull dir que no els interessa tampoc com voler formar d'altres projectes, perquè aquí s'hi senten còmodes.
1: Correcte, ja et dic, per exemple aquest any en l'equip que tenim a diverses jugadores li han ofert, ho han fet molt bé, ja han fet poder anar a Santa Susana a jugar, i els han dit que no perquè han fet una comunió molt bona amb les noies i estan molt a gust i volen continuar al poble, i per això per nosaltres com a junta directiva això és un orgull, la veritat.
0: Seguirem sent infantils o passen a cadets?
1: Són infantils, algunes cadets, i passarem a cadets.
0: I llavors, futbol 11?
1: Futbol 7.
0: Futbol 7 encara.
1: Seguirem. Tenen l'oportunitat de poder seguir el futbol 7 un any més o futbol 11?
0: Aquí la cadet és quan encara hi ha aquesta transició, no?
1: Correcte. Tens les dues opcions. Per tema de clubs, si no tens nena suficient, doncs pots mantenir la futbol 7 o anar al futbol 11. Jo crec que continuarem un any més amb futbol 7.
0: Perfecte. Parlem ara de la temporada de l'Infantil i l'Alaví, que a nivell de resultats ha sigut temporada difícil, es podria dir, però no sé quina valoració es fa. Suposo que els objectius eren uns altres.
1: Sí, al final el que he dit, formar jugadors, aprenentatge, i per exemple el tema de l'Infantil també hem tingut el condicionant de que la més de la meitat de l'equip era un any menor, eren S13, han tingut que jugar en S14 perquè tenien companys que eren S14, i això és un handicap important. Es nota molt la diferència d'un any de diferència, de cos, també de treball tècnic, i bueno, hem estat treballant durant la temporada i en els últims partits hem trobat millors resultats.
3: Creieu que a mesura que passi el temps, que pugui ser la propera temporada d'aquí dos, aquesta diferència d'edat no serà tan important, no importarà tant, i el que haurà fet això és poder-los ensenyar molt més en els nois aquests joves que estan pujant?
1: Sí, al final, com a club, al final el tema físic és secundari. Al final el que tenim que formar des de la base, jugadors, intentar donar-li les millors condicions tècniques perquè quan vagin avançant i comencin a jugar a futbol 11, agafin els conceptes el més ràpid possible per habituar-se després amb les edats, el canvi físic ja arribarà.
0: Ens queda parlar del Benjamí, que ha estat participant en una competició que no és de la federació. No sé quin és el motiu.
1: Bueno, perquè al final nosaltres com a club, quan és tema esculeta, pre-Benjamí, ho partim en tema formatiu, vale? Pensem com a club que ficar-ho ja depèn del nivell que tinguin els nanos a competició federada és un error, perquè n'hi ha molta diferència de nivell i els nanos no disfruten. I llavors en la lligueta aquesta que fem de Consell Comarcal, que està molt ben estructurada, la veritat que ho fan molt bé, el nivell és tot més equiparat i allà poden progressar les seves actituds físiques com tècniques, i a poquet a poc, sense l'exigència de jugar a competició federada, pues van aprenent i van agafant el que és el que els agradi jugar a futbol.
3: Quines són les classes de clubs que participen en aquesta Lliga del Consell Comarcal?
2: Los mismos.
1: Tots els clubs de la zona tenen clubs federats i competició lúdica, Consell Comarcal...
3: Que al final acaben siguent altres clubs com vosaltres, així de poble, que potser tenen un equip...
2: També... pueblos de alrededor, que son pueblos más grandes, tienen, por ejemplo, a uno federado, y después, digamos, a los nenes más chiquititos, con menos cuerpo, los meten en Consell, para que vayan cogiendo más ritmo, digamos.
3: Pot ser que això també sigui beneficiós en el seu sentit, per als nens, perquè no hagin d'anar tampoc molt lluny a competir ni a jugar, vull dir que al final sigui tot aquí a la comarca, no hagis de desplaçar-te tan lluny.
2: El Consell, lo bueno que tiene es eso también. El tema de que, claro, en el grupo son 4 o 5 equipos, entonces te los ponen siempre por aquí, por alrededor.
3: Clar, i així és molt més fàcil també llavors crear comunitat, diguéssim, dins del món del futbol aquí a la vora, que segur que si et toca anar, no sé, per dir alguna cosa, a Girona, és molt més complicat de conèixer altres jugadors i de saber de què fan la seva vida que jo que sé, que si jugueu aquí contra el Malgrat o contra el Tordera.
1: Correcte.
0: Ara que hem refredat tots els equips, quina nota poseu la temporada a nivell general?
1: Jo, la veritat, un 8. La veritat, sempre ha sigut una temporada positiva, com hem dit, amb equips que han sortit millor les coses, amb uns altres pitjor, però la veritat és que de donar-li continuïtat al projecte, de que vagi creixent, i que esperem que l'any que ve creixi encara més, la veritat, molt content.
0: També ja ho hem parlat abans, teniu Casa d'Estiu, Campus, si voleu promocionar-lo una mica, què es farà, dates...
1: Pues sí, mira, molt contents. Aquest any ho hem ampliat una miqueta més. Fem tot el que és el mes de juliol i les dues primeres setmanes d'agost. Serà, bueno, de dilluns a divendres, amb diverses activitats en el camp de futbol i fora del camp de futbol. Tots els divendres anirem a Marineran, dos dies, em sembla, dimarts i dijous, piscina... i bueno, ho partirem també amb treball tècnic, físic, i bueno, el tema gincanes també fora del camp i tal. És un campus molt molt complet. Jo crec que serà el millor campus que hem fet en els últims anys. També treballarem amb molt bons professionals, amb José Cáceres i Arnau Batalla, que ens donaran un cop de mà, i estem encantats de que hagin volgut sumar-se per ajudar-nos a fer el campus. I bueno, jo crec que serà el millor campus que hem fet en molt de temps.
0: Perfecte, també recordem que el club encara està en portes obertes. I no sé, de cara a l'estiu, quin objectiu té el club o què vol treballar durant l'estiu?
1: Bueno, al final és el que dic, bueno, ja hem començat a començar a treballar la temporada vinent. Al final, com a estructura del club, el que volem fer és intentar sumar al màxim de nanos que vulguin jugar a futbol a Palafolls, intentar fer per nivells el millor equip possible per cada categoria, i al final que disfrutin els nanos i que tinguin per poder fer futbol al seu poble.
3: Ara, abans que sortim del tema, us volem donar també un espai una mica promocional, per si voleu promocionar, jo què sé, això, on te poden vindre la gent a informar-se sobre el casal d'estiu, on te poden informar-se sobre si poden, les portes obertes. Com han de comunicar amb vosaltres si hi ha algú que ens està escoltant, que estan interessats?
1: Bueno, pues mira, sobretot el tema de xarxes socials, últimament ho estem treballant molt millor, tema Instagram, Facebook, ja t'he dit que estem molt contents d'això, està tota la informació de les portes obertes, de per fer el campus, sempre està el meu nom i el meu número de telèfon obert per qualsevol dubte que tingui qualsevol pare o mare. Em pot trucar, pot enviar un WhatsApp i li treure les dubtes que tinguin, i això és el més important de tot.
0: A part del campus, fareu alguna altra activitat extraesportiva? No sé si per festa major o alguna cosa?
1: Aquest any, ja t'he dit, per tema playoff, tema tornejos d'empreses externes a nosaltres, la cloenda al final de temporada no ho hem pogut fer, i per principi de setembre farem, com un principi de temporada, farem un gran torneig de totes les categories que tinguem, ja sigui femení i masculí, i farem un molt bon torneig a inici de temporada.
0: Perfecte, crec que ho hem repassat tot. No sé si em deixo alguna cosa que vulgueu afegir.
1: No, la veritat que moltes gràcies per haver-nos invitat, i sobretot en un dia com avui important i una setmana important. Sí. I que sí, que bueno, que sàpiga tots els oients i tota la gent i afició de Palafolls que divendres tot el que pugui vindre a animar allà a Cristinenc a les 8 de la tarda, l'equip farà tot el possible per pujar la categoria.
0: Eudald, vols fer tu l'última pregunta, la típica?
3: Va, me la deixes a mi?
0: Sí, vinga, va.
3: Va, doncs l'última pregunta que sempre fem a tothom que passa per aquest estudi és si teniu algun desig per la propera temporada.
2: Per la siguiente temporada?
3: Sí, la carta als Reis.
0: Un deseo, el que quieras, un sueño.
2: Que se apunten muchos niños y tengamos de todas las categorías.
0: Ladri.
1: Sí, sí, comentar, no? Al final tot suma, contra més nanos, més equips podem formar, molt millor per tothom, per el club, per el poble. Al final estem per donar un servei al poble, i és això, anar creixent, que cada any anem creixent i estarem contents.
0: Perfecte, doncs amb aquesta última pregunta, amb aquest últim desig, acabem l'entrevista. Moltes gràcies per venir, sempre un plaer.
1: A vosaltres per invitar-nos.
2: Muchas gracias.
0: I molta sort per divendres.
2: Gràcies.
0: Jordi, petita pausa i continuem.

0: Doncs ara sí, arriba el moment d'actualitzar els marcadors amb els pocs resultats que ja queden d'aquest cap de setmana. Audal, per on comencem?
1: És bé que estem a les últimes, però comencem pel futbol, si et sembla bé.
0: Vinga, va, ja que hem fet l'entrevista, ja
1: ho acabem. I tanquem el tema.
0: Ah, això està.
1: I com hem comentat abans, el Cadet és l'únic equip que segueix competint. I aquest cap de setmana va guanyar el primer partit de play-off d'ascens a primera contra el Riudarenes per 0-1 a domicili. El gol va ser obra de Fernandito Navarro al minut 4. La final serà aquest divendres a les 8 del vespre contra el Cristinenc al camp municipal de Santa Cristina d'Aro.
0: Perfecte. No t'enfadis, que et robo el bàsquet.
1: Tu mateix.
0: Amb les lligues i competicions acabades, el Club Bàsquet Palafolls no té gaires notícies més per explicar. El que de moment podem fer és informar que aquestes últimes setmanes de l'any tenen portes obertes per a nous jugadors i jugadores, així que és una gran oportunitat per a aquells que tenen ganes de formar-ne part l'any vinent. Intentarem portar l'estudi als membres de la Junta per poder destapar novetats la setmana vinent.
1: A veure.
0: Passem al futbol sala.
1: Avui et me'l deixes a mi?
0: Sí, avui és un intercanvi curiós, eh?
1: Doncs mira, avui estic trist perquè veig que el futsal és ben curt també. O sigui, això es nota que ja s'està acabant. I el Cadet, l'únic equip en competició que tenia pendent per jugar a la final de la Copa Girona, i ho va fer aquest cap de setmana. El partit es va disputar al Palauet contra el Malgrat amb resultat favorable als nostres, que van guanyar 1-0. El gol del títol va ser marcat per Héctor Mazón. Escoltem la valoració del míster de l'equip, en Paco Bonilla.
2: Hola, buenas. Pues nada, partido de Malgrata contra Cadete B de final de Copa Girona, resultado 0-1, donde ganamos el Palafolls. Era un partido que teníamos ya desde hace tiempo entre ceja y ceja. Nos descolgamos bastante rápido de la lucha por la liga y prácticamente mes y medio vista ya sabíamos que jugamos contra Malgrata en la final. Y nada, mes y medio preparando este partido. Sabíamos cómo jugaba, habíamos visto vídeos suyos, estaban muy estudiados, aparte tuvimos una competición de 4 vueltas, con lo cual nos conocíamos los 2 equipos bastante, y sabíamos que sería un partido muy igualado. Y bueno, nos presentamos con los nervios típicos de principio de una final, ¿no? Donde los jugadores pues tienen esas dudas, esos nervios, intentamos tranquilizarlos. En la charla previa lo que sí que pedimos fue actitud, lo que sí que pedimos fue compromiso, irnos con la sensación de que lo habíamos dado todo. Y la verdad que la primera parte salimos muy bien, tuvimos ocasiones, los 2 equipos, muy igualados y acabamos con el resultado de 0-0. En la segunda parte continuamos igual, continuamos luchando, muy serios, sin cometer prácticamente errores, y en una de las jugadas conseguimos adelantarnos con el 0-1. Bueno, el final de partido se apretaron un poquito más, hubo una expulsión por cada equipo, jugamos en inferioridad los últimos minutos, conseguimos aguantar el resultado y llevarnos la Copa Girona, que era realmente uno de los premios que queríamos para esta temporada. Habíamos trabajado muy bien con los chavales habían comprometido con el equipo, han cumplido toda la temporada, han trabajado como jabatos y es un premio que creo que los chavales se merecen. Muchas gracias.
1: Uri, jo crec que és un bon moment per parlar de la teva bola de vidre, que un dia em vas estar comentant que què havia fet aquest equip contra el Malgrat als altres partits.
0: Ho vaig comentar i vaig dir que havíem perdut els 4 partits de Lliga, perquè era una Lliga de 4 voltes, els 4 partits de Lliga els havíem perdut, i jo sabia que el de la Copa era l'important i el guanyarien.
1: I mira, al final així ha sigut, eh?
0: De fet, ho vaig dir, abans de jugar el quart de Lliga, que portaven 3 de Lliga i havien perdut les dues, al míster li vaig dir, el de Lliga lo vas a volver a perder, però ganaràs el de Copa.
1: Sí, sí, és que més me'n recordo el moment, i això ja fa temps, em sembla que encara no havíem fet ni el canvi d'hora. Així que, enhorabona. I per acabar amb el futbol sala, comentar que el club segueix en jornada de portes obertes i que encara us podeu inscriure al seu campus d'estiu.
0: Perfecte, Odal. Parlem del Club Patí Palafolls, que segueix competint al Trofeu Catalunya, que recordem que aquest cap de setmana es celebraran les finals al Palauet i que, per tant, dilluns vinent tindrem a una bona representació per explicar-nos com ha sigut l'experiència. I ens acaba ampliant la informació del cap de setmana en Joan Bosch.
3: Aquest cap de setmana hem participat a 2 competicions. D'una banda, tant el dissabte com el diumenge vam estar a la Copa Catalunya de Solodens, que és el campionat on van els 16 millors del rànquing de cada nivell i grup d'edat en aquest cas de la modalitat de Solodens. Del nostre club van aconseguir arribar-hi 8 patinadores, i per nosaltres és un gran èxit perquè és només el segon any que practiquem aquesta modalitat. Per la gran majoria ha estat el primer any que han competit en fent Solodens, així que no podem estar més que contents d'aquest èxit. Va ser una competició intensa, amb puntuacions molt ajustades, però bé, vam aconseguir això, tenir 8 patinadors a la final, que per nosaltres ha estat tot un premi. I a més, ahir diumenge també vam participar a un trofeu amistós, el trofeu dels nostres amics del Club Laietà de Mataró, que també doncs, va anar molt bé, ens ha servit doncs, per provar noves dificultats, fins i tot alguns patinadors estrenar ja algun nivell nou, els hem pujat de categoria i tothom ho va fer força bé, així que estem molt contents. Ara doncs, seguirem treballant perquè ens queda encara alguna final per endavant i sobretot doncs, el repte organitzatiu d'aquest cap de setmana, que és la final del Trofeu Catalunya a la pista del Palauet.
0: Perfecte. Que bé que parla en Joan Bosch.
1: Sempre el tenim present aquí a l'estudi.
0: I el que no ens envia àudios però ens passa la informació molt correcta i amb uns bons resultats és l'Ivan Fuentes amb el seu club ciclista Palafolls.
1: Esclar, i que no volem deixar a tots els amants del ciclisme del poble sense la seva informació setmanal. Per això que els amics del club ciclista Palafolls no paren i tornem a tenir uns grans resultats en aquesta ocasió aconseguits a la Volta a Tarragona. Fran Orante, de la categoria Màster 50, va ser primer a l'etapa i segon a la general. Lluc Buscà va ser cinquè a l'etapa a la categoria Màster 40 i en la categoria Màster 60, Joaquín Jiménez va ser tercer a l'etapa i segon de la general. A la modalitat de Gravel va lluitar a l'esprint final amb el primer classificat. També comentar que el club segueix organitzant sortides de grupetes, superant la vintena de participants amb un bon número de ciclistes femenines.
0: Perfecte. I al final no vam participar i ens ho vam perdre, però aquest diumenge passat, ahir, va haver-hi la Trail Senyor del Castell amb un gran èxit.
1: Has tingut fomo, Uri, de no haver-hi participat?
0: La veritat que sí.
1: Veient també com de bé ens n'han parlat, jo penso que ens haurem d'esperar a la propera edició, que esperem que pugui ser, que passi ràpid. I doncs, si vols t'explico una mica el que ha passat, que es va celebrar la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, que ja sabeu que és una cursa de muntanya organitzada pel Zephyr Team, ja n'hem parlat moltes vegades en aquell programa, i en aquesta edició va haver-hi tres modalitats diferents: la Trail de 17 km, la Speed Trail d'11 km i la Caminada de 6. I els resultats van ser els següents. En la Trail femenina, primera posició de Miriam Fernández, segona d'Helena Moya i tercera de Bianca Barquet.
0: A la Trail masculina, Cristian Acevedo, primera posició, Lluc Llibert, segona posició i Xavier Bernés, tercera posició.
1: En la Speed Trail masculina, primera posició d'Alejandro Troyano, segona posició Òscar Rodríguez i la tercera de Manuel Lamolda.
0: A la Speed Trail femenina, Judit Sánchez, primera posició, Bego Callejas, segona posició, Judit Camps, tercera posició.
1: I en la caminada femenina, Núria Grau, primera posició, Núria Carrasco, segona posició i Berta Corrales, tercera posició.
0: I acabem amb la caminada masculina, amb la primera posició de Gregorio Morales, segona posició Juan David Cristancho i tercera posició David Rabassa.
1: Ens agradaria dedicar unes paraules a aquesta meravellosa cursa, però com que sabem que no li donaríem tanta passió i emoció com la Lu Vázquez, deixarem que escolteu la seva valoració de l'esdeveniment.
4: Doncs gràcies, torna a ser la primera paraula que ens ve al cap a Zephyr Team després d'aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Gràcies perquè va ser un èxit absolut, vam exaurir els 400 dorsals que teníem a la venda, l'edició més multitudinària, una edició que aquest cop comptava amb tres distàncies: la clàssica trail de 17 km amb 650 de desnivell positiu, la Speed Trail, que va ser el nou nom que vam donar a la marxa perquè la vam transformar en una trail competitiva, i la caminada, la nova caminada de 7 km que va fer que molta gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra cursa doncs s'animés a venir amb nosaltres i gaudís d'un dia que realment creiem que va ser excepcional. I agraïts, molt agraïts a tots els patrocinadors i col·laboradors que van fer possible la nostra cursa ahir diumenge, com la Conca de Tordera, el Cafè de Palafolls, Gicarn, amb les seves botifarres i hamburgueses fantàstiques, a l'avituallament final, Gelats Alemany, que van donar aquest toc fresc que van poder gaudir tots els nostres participants, totes aquelles empreses, més grans o més petites, que van fer possible un magnífic sorteig, no ens en volem deixar cap, Fisio Malgrat, Mura Pantalla Òptica, Hanger, també la Conca de Tordera, Centre Basat de Nutrició, la bugaderia de Palafolls, que quedava just al costat de la plaça Pop. I moltes gràcies a tots ells perquè van fer la cursa possible i una mica més especial. I, evidentment, en els col·laboradors també agraïa l'Ajuntament de Palafolls, Policia Local, Protecció Civil, ADFs i bombers, aquests dos amb especial agraïment per part dels participants, ja que van poder gaudir d'unes bones ruixades per part seva. El dia apretava amb la calor, amb la qual cosa això ens ho van agrair moltíssim. A tots ells també moltes gràcies per fer-ho possible i fer que aquesta trail sigui realment una realitat cada any. I, evidentment, els nostres participants, tots els que van venir a córrer, a caminar, la gent que va portar els seus peluts, a gaudir també dels voltants de Palafolls. I, evidentment, no ens volem deixar i destacar un any més la participació dels rodapeus, els rodapeus de l'Associació d'Ajuda a les Persones amb Mobilitat Reduïda, que van venir a participar tant de l'Speed Trail com de la caminada. I tenir-los a ells a la nostra cursa sempre la fa un xic més especial i ens recorda que realment aquestes curses són especialment per això, per gaudir del diumenge junts i perquè ens quedi una sensació tan bona i tan positiva com la que ens ha quedat d'aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Moltes gràcies especialment a ells, els rodapeus. I ara ja, doncs, avisar els nostres participants que des d'ahir a la tarda les classificacions estan penjades a la nostra web i que al llarg de tota aquesta setmana doncs anirem publicant els diferents àlbums de fotografies dels tres fotògrafs magnífics que ens van acompanyar al llarg de tot el recorregut i a la sortida i a l'arribada. Així que res, que estigueu pendents, ho anirem anunciant a poc a les xarxes i durant aquesta setmana les podran gaudir totes.
0: I acabarem, Eudal, parlant de l'atletisme.
1: Correcte, perquè aquest cap de setmana els nostres amics del Club Atletisme Palafolls han tingut competicions, que ja recordarem que per ells la temporada és per any natural, no per curs escolar, així que segurament tot l'estiu tindrem notícies seves. I amb ells, aquest cap de setmana hem tingut Arnau Perales, que ha competit en llançament de javelina a Sant Celoni, quedant 6è de les semifinals sub-14 amb una marca de 25,76 metres, que va fer el primer intent. Una llàstima que no pogués millorar-la per culpa de dos nuls seguits. El dia 14 de juny anirà a la gran final a Lleida.
0: Perfecte, doncs ara ja sí, marqueu-vos actualitzats i només ens queda saber qui és l'MVP de la jornada.
1: A veure.
0: Doncs som-hi.
5: L'MVP de la jornada.
0: Doncs Eudald, ja tornem a tenir aquí la secció preferida dels nostres oients, que és saber qui ha sigut el millor del cap de setmana de l'esport palafollent. A qui vols votar?
1: Vols que et digui una cosa? A mi aquesta setmana m'ha sigut difícil, perquè jo crec que tenim tres candidats, que tots bastant forts. En primer lloc, Fernandito Navarro, pel seu únic gol a la classificació per la final del play-off en el

0: han quedat a zero. Porteria que no van entrar les flotes.
1: Tens tota la raó, perquè sembla que només s'assenyali sempre com a bon joc el que marca gols, però el que evita que s'emmarquin també és una part vital del joc.
0: Sempre en aquell cas, al final, el que marca el gol queda una mica en representació de l'equip, no?, amb el seu gol.
1: Tens tota la raó, i al final és el que marca el gol, però tot l'equip està al darrere, inclús des de la banqueta, que moltes vegades també hi participen. No sé, Uri, jo crec que aquesta setmana votaria, com hem estat fent també especial de futbol, feia temps que no parlàvem tan a fons d'ells, a mi m'agradaria doncs votar Fernandito Navarro com a MVP d'aquesta setmana. Com ho veus tu?
0: Sí, jo m'agradaria afegir un nom a part dels que has dit, que és Arnau Parales, que ha aconseguit classificar la final del llançament de Javelina, que també té molt de mèrit. Però bé, com dius, sí, jo crec que em sembla bé que el teu nominat, i per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Fernandito Navarro.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 572. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix, o demà a partir de les 2 del migdia, o si no, a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no preferiu la web, sinó que preferiu l'Spotify, també podeu buscar Ràdio Palafolls Minut a Minut i escoltar el programa que vulgueu d'aquesta temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudal Vallgrosa i l'Oriol Parra. Al control de som tingut en Jordi Pratsavalls, i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre, que per cert serà l'últim programa de la temporada, amb tota la informació esportiva per la Finca. Bona setmana, Eudal.
2: Bona setmana.
1: Ja s'acaba això, eh?
2: Això, i ens estan acostant les vacances,
1: ja, eh? Ja mateix estem al Carib de vacances.
2: Les hem guanyat, jo penso.
1: I tant que sí. Bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Radio Palafolls. Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Gospel Viu actuarà davant del Papa Lleó XIV en una participació a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita papal el pròxim 9 de juny a Barcelona. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i també acompanyarà l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol. Ho faran davant de milers de persones. L'actuació tindrà lloc a 1:15 de la tarda i representa una fita internacional per la trajectòria del grup palafollenc.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres. Els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. Durant una reunió al teatre, els afectats van decidir organitzar una recollida de signatures i mobilitzacions ciutadanes per pressionar políticament tots els partits. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos de seguretat, la proximitat a zones residencials i l'augment del trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I avui hi ha una nova jornada de vaga, en aquest cas a les biblioteques i també a les escoles. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha iniciat avui una vaga indefinida de caps de setmana per denunciar la falta d'inversió i els salaris baixos del sector. Aquesta mobilització s'ha sumat a la vaga de mestres que a Palafolls ha tingut un impacte notable a tots els centres. Els sindicats de mestres han anunciat ja noves aturades de cara al 9 de juny, després que la majoria de treballadors rebutgessin el darrer preacord amb Educació.

I avui també parlarem de les dades de l'atur que s'han reduït aquí a Palafolls en 28 respecte al mes de maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina. Això suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%.

0: I avui parlarem de la piscina municipal que obre la temporada el pròxim 12 de juny i també dels descomptes que hi haurà aquest any a Marineland pels habitants de Palafolls. L'equipament municipal, la piscina, oferirà una jornada, com sempre, de portes obertes el pròxim divendres i estarà activa fins al setembre de 10 a 7 de la tarda. Com a novetat, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament a l'Ajuntament, tampoc per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland. Per obtenir els descomptes, només s'hauran d'identificar les taquilles amb el seu DNI. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà grans clarianes, tot i que al Maresme nord encara hi haurà algunes nuvolades que mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-oest i el mar estarà en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 20 als 23 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat, amb temperatures que baixen, les màximes fins als 23 graus i les mínimes fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de cultura perquè Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu està convidat a participar en la visita del Papalleó 14 el pròxim dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de The Gospel Viu Choir, el Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
1: Actuarem un grup de 32 veus, actuarem sota el nom de Gospel Sense Fronteres, que és el projecte d'acció solidària a favor de la infància que ens uneix des de fa més de 20 anys en aquesta previgília dins de l'Estadi Olímpic, i la veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler amb la seva cançó Bajo el mismo sol fent els cors. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats, no només per actuar davant de tants de milers de persones a l'Estadi Olímpic, que estarà ple a vessar, sinó una miqueta pel que suposa aquest any.
0: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. El grup estarà acompanyat a l'escenari per una banda musical creada per la cita pels productors Pablo Cebrián i Max Miglin. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món. Altres artistes que han estat escollits com Gospel Viu són Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Silo, l'Escolania de Montserrat i també Sergio Dalma. Parlem d'altres qüestions ara mateix, i és que els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita contra la nova benzinera de Plenoil amb noves accions legals i socials. El grup de veïns i veïnes de Palafolls que suposa la construcció d'una nova estació de servei al nucli urbà ha fet un pas endavant en la seva estratègia de resistència. Aquest dimecres el col·lectiu va mantenir una reunió al teatre per compartir la informació tècnica recuperada fins ara i organitzar les pròximes passes per intentar aturar el projecte. Davant la sol·licitud de llicència ambiental presentada per l'empresa Plenoil per instal·lar-se al carrer Passada número 15, els afectats han decidit professionalitzar la seva protesta. Entre les novetats més destacades hi ha la contractació d'un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals que permetin frenar la instal·lació. A més de la via jurídica, el grup treballarà en dues línies d'actuació paral·leles. D'una banda, la pressió política, ja que volen buscar el compromís de tots els partits al plenari per evitar que el projecte tiri endavant, i d'altra banda, la pressió social, perquè el col·lectiu ja ha iniciat una recollida de signatures i no descarta dur a terme mobilitzacions ciutadanes pròximament. Per tal de fer arribar el seu missatge a més gent, els veïns han creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'alertar sobre els riscos que, segons denuncien, suposaria la benzinera. Segons ja van avançar a Ràdio Palafolls, aquests són la proximitat a zones residencials, l'augment del trànsit de vehicles pesants i una afectació directa a la qualitat de vida del poble. Els veïns argumenten que Palafolls ja té prou oferta de combustible, actualment n'hi ha 4 en servei i una 5a en construcció, i que el projecte de Plenoil no aporta cap valor afegit. Defensen un model de nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions per protegir la seguretat i el descans del veïnat. Actualment el projecte es troba en període d'exposició pública durant 30 dies, moment en què els interessats poden consultar la documentació a l'Ajuntament o a la seu electrònica per presentar-hi al·legacions. I les biblioteques de tot Catalunya han iniciat una vaga indefinida que se suma a la protesta dels docents. Aquest divendres, el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya ha començat una vaga indefinida que afectarà totes les biblioteques públiques del territori els divendres i els dissabtes. La mobilització, coneguda com a Marea Negra Bibliotecària i convocada pel sindicat CGT, denuncia mancances estructurals històriques, salaris baixos i la falta d'inversió en el sector. A hores d'ara, encara no s'ha confirmat si la Biblioteca Enric Miralles s'assumarà a aquesta aturada, que arriba en un moment clau per tots els estudiants que preparen la selectivitat prevista pels dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta nova convocatòria de vagues s'afegeix a la que mantenen els docents de les escoles públiques de tot Catalunya. Els sindicats han decidit continuar amb les aturades després que el 65% dels treballadors rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació. A Palafolls, el seguiment de la vaga de mestres avui està tenint un impacte notable en els centres educatius, segons les dades recollides. A l'escola Masprat, el seguiment de la vaga ha sigut totalment majoritari. El centre ha funcionat només amb serveis mínims i s'ha registrat que el 72% de l'alumnat no ha anat a classe. A l'Institut Font del Ferro, el 35% del personal ha secundat la vaga, i pel que fa als estudiants, l'absència està molt més significativa, amb un 80% de l'alumnat que ha faltat a les aules. I en el cas de l'Escola de les Ferreries, tenint en compte que les 3 classes de 6è estan de colònies, sense comptar aquestes, han fet vaga el 32,15% del professorat i el 75,1% de l'alumnat. A banda de la jornada d'avui, els sindicats d'educació ja han anunciat una nova jornada de vaga pel pròxim 9 de juny, coincidint amb l'inici de la selectivitat i també amb la visita del Papallau 14 de Barcelona. Parlem ara d'economia, perquè l'atur ha baixat a Palafolls en comparació amb l'any passat i se situa actualment en les 365 persones a què passa mes de maig. Segons les últimes dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes de maig amb un total de 365 persones sense feina. Aquesta xifra representa un lleuger increment de 2 persones respecte al mes d'abril, quan hi havia 363 aturats, i deixa la taxa d'atur registrada al municipi en un 7,04%. Tot i que aquest petit repunt mensual, la comparativa anual mostra una evolució positiva del mercat laboral local. Si ens fixem en les dades del maig del 2025, Palafolls comptabilitzava 393 persones sense feina. Això significa que en l'últim any el nombre d'aturats al nostre poble ha disminuït en 28 persones. L'informe de l'Observatori també detalla el comportament de l'atur en altres municipis veïns, on la tendència durant aquest mes ha estat majoritàriament a la baixa. A Malgrat s'ha registrat 775 aturats, una davallada significativa respecte als 802 del mes d'abril. A Tordera, la xifra se situa en les 907 persones sense feina, reduint la xifra dels 933 del mes anterior. I Santa Susana també experimenta una millora amb 136 aturats, 3 menys que l'abril. En l'àmbit comarcal, el Maresme ha acabat el mes de maig amb un total de 18.331 persones inscrites a les llistes d'atur. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar de la piscina municipal, perquè ja té data d'obertura de les seves portes. Palafolls ho té tot a punt per l'inici de la temporada de bany i ja sabem que la piscina municipal obrirà el pròxim divendres 12 de juny amb una jornada de portes obertes per tothom. L'equipament estarà obert fins al 6 de setembre, oferint servei de dilluns a diumenge en un horari ininterromput de 10 del matí a 7 de la tarda. Com a novetat d'aquest 2026, la piscina obre les portes abans del que era habitual, tot i que també acabarà la temporada més d'hora al setembre. Els usuaris poden ja consultar els preus per les entrades diàries, també els paquets de 10 sessions i els abonaments d'estiu o familiars que es podran adquirir directament a la taquilla. A més del bany, la piscina també ha programat els seus tradicionals cursets de natació, que es faran del 6 de juliol a l'1 d'agost. Les sessions seran a la tarda, de dilluns a divendres, amb opcions d'inscripció quinzenal o mensual. D'altra banda, i coincidint amb el fet que el parc aquàtic Marina Lange ha obert les seves portes, els residents també podran gaudir circuit de preus especials per accedir-hi aquest any. La gran novetat facilita l'accés a aquests avantatges i és que ja no caldrà demanar el volant d'empadronament a l'Ajuntament. Per obtenir el descompte, els veïns i veïnes només s'hauran d'adreçar les taquilles del parc i acreditar la residència mitjançant el DNI original. Aquesta simplificació administrativa permetrà als palafollencs gaudir d'entrades diàries a partir de 17 euros per majors de 5 anys o amb abonaments mensuals per juny o juliol des de 60 euros.

Obrim l'hemeroteca d'avui ara per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 58 persones van donar sang i plasma a Palafolls. Aquell diumenge es duia a terme una nova donació de sang i plasma. El MIT, com és habitual, va ser l'espai on es va dur a terme aquesta campanya, que va acollir 55 persones que van anar a donar sang i 3 plasma. Recordem que es calcula que cada dia es necessiten un miler de donacions per mantenir estables les reserves de sang per ús mèdic, perquè la sang no es pot fabricar. A l'estiu aquestes donacions baixen per la mobilitat de la gent. La propera donació en aquell moment no seria fins d'aquí a unes setmanes. El 2021 va morir la conductora d'un turisme en un accident a la Nacional 2 a Tordera. Hi havia una nova víctima mortal a les carreteres de la nostra zona. L'accident va tenir lloc aquell matí al punt quilomètric 685 de la Nacional 2 a Tordera. Es tracta del tram que estava en obres en aquell moment i, segons els Mossos, l'avís s'hauria rebut poc minuts abans de les 7 del matí. Segons va informar Trànsit, per causes que s'estaven investigant, s'havia produït la sortida de via del turisme i, a conseqüència de l'accident, va morir la conductora, una veïna de Sant i Larissa Calm, de 32 anys. Arran del sinistre es van activar diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Finalment, el 2016 van apunyalar un jove a la zona d'oci de Malgrat. Aquell dissabte, a primera hora del matí, al voltant de les 6, un jove de 25 anys i veí de Granollers va rebre una ganivetada a l'abdomen poc després d'haver sortit d'una discoteca. En concret, l'agressió va tenir lloc prop d'un pàrquing de l'avinguda Colom i per motius que en aquell moment s'estava investigant la policia. La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. Estava greu, però fora de perill. Un amic seu, també agredit durant la baralla, va rebre ferides lleus al cap. Aquest representant estava un nou cas d'agressió a Malgrat de Mar amb la zona d'oci nocturn com a taló de fons. Cal recordar que des d'aquell mes de novembre, és a dir, feia mesos, un jove de Montcada i Reixac es trobava ingressat en coma després també d'haver estat apallissat a la sortida d'aquesta mateixa discoteca.

0: És moment ara de contactar amb el nostre company Jordi Pratsavalls, qui, com sempre, té tots els detalls de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem un parell de propostes dins la Setmana de la Natura al municipi veí de Malgrat de Mar. Per una banda, demà dissabte hi ha el degoteig de paraules. Es farà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. Es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. I després, de cara a diumenge, el taller d'anellament d'ocells, que també es farà al Molí de la Sal a partir de les 10 del matí i a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Un parell de propostes en aquests actes que s'allarguen a Malgrat de Mar en motiu de la Setmana de la Natura.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre company meteoròleg Quim Serra, el que fem és ampliar la previsió meteorològica per avui i també pel cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia estem tenint una situació meteorològica encara amb molts núvols, núvols abundants, però sense precipitacions, ja que el Maresme, de fet, en aquesta tarda tampoc esperem que arribi a ploure a la major part de la comarca, sense descartar alguna gotellada que podria arribar al terç nord, cap a la zona de Tordera o Palafolls, al llarg d'aquesta mitja tarda. Tot plegat, ben poca cosa en conjunt, la tarda es presenta més assolellada que al matí, a excepció, com dèiem, del Maresme nord, on continuaran els núvols i els vents, per la seva banda, bufaran fluixos de component sud, amb unes temperatures que avui són agradables, més fresquetes respecte als d'ahir. Sobretot han baixat les temperatures nocturnes fins als 10 graus de mínima a la zona del Montnegre. Aquest cap de setmana, però, tornarem a recuperar valors preestiuencs. De fet, demà pujaran entre 4 i 5 graus les màximes, per tant, tornem a tenir valors cap als 27-28 graus a l'interior del Maresme i al voltant dels 25, a prop de la costa, fins tot puntualment als 26, amb vents que ho faran fluixos i amb una situació marítima que s'ha de mantenir doncs força tranquil·la a tota la costa de la comarca. Amb domini del sol, si bé hi haurà núvols prims de cara demà passat, aquests núvols prims es poden fer una mica més densos, arribarà també una miqueta d'aire més fresquet en el sol i això farà que la temperatura pugui recular una mica, però poca cosa. De fet, dilluns començarem la nova setmana amb temperatures encara més altes i màximes que superaran els 30 graus en molts punts de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant quins han estat els titulars més destacats. Gospel Viu actuarà davant del Papalleó 14 en una participació històrica a l'Estadi Olímpic. El projecte Gospel Sense Fronteres coneix formacions de Palafolls, Granollers i Girona. Ha estat seleccionat per cantar durant la visita papal el pròxim 9 de juny. Una coral de 32 veus escollides interpretarà temes propis i acompanyarà també l'artista Álvaro Soler en el seu èxit Bajo el mismo sol davant de milers de persones. I els veïns del carrer Passada intensifiquen la lluita legal i social contra la benzinera de Plenoil. El col·lectiu de veïns que s'oposa a la nova estació de servei al nucli urbà ha contractat un advocat especialista en urbanisme per estudiar les vies legals per frenar aquest projecte. També han creat un perfil a Instagram per alertar dels riscos de seguretat, la proximitat a les zones residencials i l'augment de trànsit de vehicles pesants que suposaria aquesta instal·lació. I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest divendres una vaga indefinida de caps de setmana i divendres per denunciar la falta d'inversió i els salaris del sector. Aquesta mobilització se suma a la vaga de mestres que avui també s'ha fet al nostre municipi i arreu de Catalunya. Avui també hem parlat de l'atur i és que a Palafolls s'ha reduït el nombre de persones aturades en 28 respecte al maig de l'any passat. Segons les dades, el municipi ha tancat el maig de 2026 amb 365 persones sense feina, el que suposa una evolució positiva del mercat laboral local en l'últim any. Malgrat que respecte a l'abril hi ha hagut un repunt mínim de dues persones, la taxa d'atur registral es manté en un 7,04%. I la piscina municipal obrirà la temporada el 12 de juny i Marineland simplificarà els seus descomptes. L'equipament de Palafolls oferirà una jornada de portes obertes el pròxim divendres i estarà obert fins al setembre de 10 a 7 de la tarda de forma ininterrompuda. També com a novetat aquest any, els residents ja no hauran de presentar el volant d'empadronament de l'Ajuntament per accedir als preus especials del Parc Aquàtic Marineland.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 5 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Recordeu que aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tots i a totes, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Iniciem una nova setmana, això significa que de moment tenim agendes buides. No patiu, que en un moment les omplenem. De fet, d'això tracta el Palafolls en xarxa, de proposar-vos activitats culturals no només al nostre municipi, sinó també als municipis propers. Les activitats de Palafolls i Rodalies que separarem i que us ensenyarem dins la xarxa cultural, però òbviament avui també tenim convidats. Com cada dilluns, farem el nostre viatge al passat. I ho farem amb en Xavier Salicru, la secció d'història en uns momentets que, per cert, aprofito per recordar que després trobareu també a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls o als diferents podcasts. I a la segona part del programa farem cas a la gran festa que ve aquest cap de setmana. Es tracta d'una nova edició de les festes del barri de Sant Lluís. Arriben aquest divendres, dissabte i diumenge i avui la Lídia Palazón ens ve a donar tots els detalls. Tot això si et quedes amb nosaltres per saber més de què passa cultural parlant al nostre voltant, aprofita i queda't amb nosaltres al Palafolls en xarxa. Comencem.
3: Xarxa cultural.
2: I comencem repassant les principals activitats al nostre municipi, a Palafolls. Així comença la xarxa cultural d'aquest 8 de juny. Doncs mira, demà mateix hi ha festival de música al Teatre de Palafolls. Serà a partir de les 6 de la tarda. Tot just la setmana passada teníem amb nosaltres el director de l'Escola de Música i Dansa, en David Martínez, perquè ens explicava aquests diferents festivals que aquests dies, en motiu del final de curs, doncs preparen el Teatre de Palafolls. El primer serà aquest festival de música que es farà demà a les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls amb entrada lliure. Recordareu també que fa uns dies destacàvem l'exposició que podeu trobar en motiu del mes de la Setmana de la Salut de la Dona al MITEL, Música i Dansa, Evitar el meu cos. Doncs al voltant d'aquest taller hi ha també una exposició i un taller que es farà aquest pròxim 10 de juny a partir de les 5 de la tarda a l'Escola de Música i Dansa. Trobareu tota la informació a través de les xarxes socials. Més activitats? Doncs dir-vos, com us dèiem, que el 13 i el 14 de juny es celebren aquí mateix al Forroll les festes del barri de Sant Lluís. No us perdeu l'entrevista que us podem oferir avui amb l'Associació de Veïns, amb els seus organitzadors. Bona música, entreteniment per tots els públics i bones propostes que repassarem tot fent agenda. El pròxim 13 de juny i també el 14 arriba també prova esportiva al Palauet de patinatge artístic. El 6è Trofeu de Catalunya de patinatge serà temps, com sempre, amb entrada oberta per veure, entre d'altres, les nostres patinadores i organitzat per el Club Patí Palafolls. Aquesta setmana també tindrem temps de parlar d'aquesta jornada de circ que s'organitza a Can Batlle el pròxim dissabte a partir de les 11 del matí i organitzat per l'entitat Fem Circ del nostre municipi. De moment, ja podem apuntar aquesta activitat a l'agenda. I per concloure l'apartat de Palafolls com a activitat cultural, diumenge es fa el festival de fi de curs de l'apartat de dansa, doncs del MIT, del Música i Dansa, amb dues exhibicions a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda al Teatre del nostre municipi. Seguirem avançant, parlarem d'altres activitats culturals i ens quedem ara al municipi de Malgrat de Mar. La setmana passada també teníem amb nosaltres el regidor de joventut d'aquest municipi per parlar del Festival Artístic Libèl·lula, aquest festival d'art i circ que es farà doncs, des de demà mateix fins al pròxim 13 de juny amb diferents activitats que també volem posar sobre a la taula. Demà, com dèiem, comencen aquestes activitats a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove amb un taller de xapes Crea la teva libèl·lula a càrrec del projecte DRAC. Dimecres, dia 10 de juny, a les 5 de la tarda, a l'Espai Jove hi haurà la proposta Fem un mural amb la Tina feta a mà. Transformem el desig en art. I el divendres, a partir de les 10 del matí i fins a les 12 del migdia, a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església hi haurà tallers de circ amb les escoles del municipi i la companyia Polarticus. El taller de samarretes tie-dye es farà a partir de les 11 del matí també a l'Espai Jove o, si avancem una miqueta més, també destacarem ja per la tarda, a les 5 de la tarda i a l'Espai Jove, l'activitat familiar Un tast de circ viatge motriu per infants entre 2 a 6 anys o també a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa, la xerrada Bloc d'Habitatges per a Joves, l'exemple de Caldes de Montbui, a càrrec de David Juárez, que és arquitecte, i Jordi Martín, regidor. Una proposta que trobareu detallada a través del web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i nosaltres també n'anirem parlant, òbviament, aquests dies al Palafolls en xarxa. Sense oblidar que a Malgrat de Mar, el pròxim divendres 12 de juny, hi haurà una nova edició del Fira Vi a l'Avinguda del Bon Pastor a partir de les 6 de la tarda, o que en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, el divendres també a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal hi haurà presentació de conte. Un arxiu és un conte amb l'arxivera Núria Canyelles i l'il·lustradora mataronina Anna Domènech, autores d'aquest conte, juntament amb l'arxiver Albert Díez, que presentarà aquest conte. Girem plana, ens centrem ara en el municipi de Pineda de Mar. Demà mateix hi ha la proposta a l'Espai Sara Llorenç, Compartim Memòria, Compartim Llegenda, una sessió que servirà també com a cloenda d'aquest taller que s'ha anat fent a la Biblioteca de Poble Nou per recuperar la importància d'escoltar i explicar històries i llegendes. També a Pineda destacarem aquesta setmana, el pròxim 15 de juny, la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. Pineda, de fet, ha decidit que aquest 15 de juny es faci aquesta proposta. Nosaltres també apuntarem a l'agenda que a Palafolls es farà també el mateix dilluns. Podeu escoltar l'entrevista amb la Judit Puig des de l'àrea de la gent gran, que també vam fer just la setmana passada. Deixem Pineda i agafem ara l'agenda al municipi de Calella. Tot just avui i fins al 14 de juny comença una nova edició de l'Screaming Festival 2026, el festival de música rock dels anys 50, concentrat bàsicament a la fàbrica Llobet Guri i a d'altres emplaçaments del municipi de Calella. Més enllà, també destacar que aquesta tarda, a partir de 6:45, a la Biblioteca Can Salvador de la plaça es farà Club de Lectura, Tardes de Tertúlia, amb materials de construcció, d'Eider Rodríguez, a càrrec de la Mercè Pujades. I per demà, dimarts, apuntarem també a l'agenda, a 7:45 del vespre, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, la conferència Fins on arriba el mar en època romana i medieval, la geoarqueologia com a eina per esbrinar-ho, a càrrec de Judit Brià Casarromana, que és geòloga i arqueòloga, i Pere Pons Mir, que és geòleg, una activitat que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Fem un salt i anem ara fins al municipi de Tordera, un municipi que aquests dies organitza diferents activitats en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. Entre d'altres, per exemple, demà hi ha portes obertes a l'Arxiu Històric entre les 9 i les 2 del migdia, i el pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, a partir de les 11 del matí, es presentarà el grup d'amics de l'arxiu i un passi d'un audiovisual. Acabarem al municipi de Blanes, apuntant també noves activitats a l'agenda, entre d'altres, per exemple, la concentració de la Setmana pels Drets de les Persones Grans, que es farà el pròxim 10 del matí a les 9 del matí, que es farà el pròxim 10 de juny a les 9 del matí al Monument de la Sardana. A part, aquesta setmana comencen també els dijous de música en viu, organitzada per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, al barri dels Pins. Primer concert, doncs, aquest dijous amb Recover 23. Serà a partir de 8:45 del vespre. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Com sempre, els dilluns al Palafolls en xarxa ens agrada parlar d'història i sobretot escoltar a qui en sap i a qui porta molt de temps treballant pel patrimoni del nostre municipi i per explicar-nos totes aquestes històries. Xavier Salicru, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Jordi.
2: Gràcies per ser amb nosaltres, per acceptar de nou la invitació del Palafolls en xarxa. Avui tornem a parlar de masies, però amb una característica important.
3: Sí, avui parlarem, Jordi, de masies desaparegudes. Perquè al llarg de la història n'hem perdut moltes més de les que ens pensem, eh? Masies que han nascut al segle XIV, les documentem, però al segle XVII, per X raons, no desapareixien. En tenim més de 80 documentades. Però d'aquestes 80 n'hi ha 10, en particular, que podem dir que la memòria popular les recorda, perquè han arribat fins al segle XX. Moltes vegades ho hem explicat, no?, que la memòria popular del poble va més enllà de 100 anys. Per tant, ens centrem en aquestes 10 que et deia, que és on la gent les recorda encara, la gent més gran la recorda, i algunes d'elles encara en tenim restes, per tant encara les podem, encara existeixen, no?, una mica físicament.
2: Doncs perquè ens quedi temps de parlar d'aquestes 10 masies, per on podríem començar?
3: Doncs mira, comencem per això que et deia, no? d'aquestes més de 80 documentades. Això, el que explicaré avui és una mica es fonamenta amb aquell llibre que vaig publicar fa uns quants anys, un treball de totes les masies que havien existit a Palafolls, i va sorprendre molt això, que masies que ningú recordava, però només les trobem a la documentació, no? Com et deia fa un moment, doncs masies que han apareixen al segle XIV, al segle XV, al segle XVI, però per X raons doncs acaben desapareixent, i al segle XVII, XVIII, no? per la diferent casuístiques, ens desapareixen, són enrunades, per tant aquestes que ens han desaparegut fa més de 100 anys, no? Abans del segle XX, aquestes desapareixen de la memòria col·lectiva, però les que han arribat, que potser s'originaven al segle XVI o XVII o XVIII, però han arribat fins al segle XX, però no l'han superat al segle XX o pràcticament no el van ni iniciar. Doncs aquestes, com que fa 100 anys i escaig, per tant, encara es mantenen a la memòria col·lectiva i fins i tot, no, com et deia, algunes encara en tenim restes, no, físiques.
2: Podem tenir algun exemple, doncs? Doncs, per exemple, amb què ens podríem situar, Xavi?
3: Sí, mira, en podem començar amb aquestes 10, no? O potser la més emblemàtica que tenim i potser els més grans encara recorden, els anys 80 es va fer com una campanya popular de Salvem Mastit, doncs aquesta és una de les emblemàtiques, no?
2: Mastit. Que molts de nosaltres pensem en la plaça, vull dir, clar, que la nostra memòria no ens arriba, que això era una masia, eh?
3: Clar, és que la plaça es diu plaça de Mastit perquè exactament l'espai que ocupa la plaça, doncs ja hi tenim el Mastit. Un mas que va estar ocupat fins als anys 50 per diferents masovers i que llavors el mal estat de la casa provoca que els masovers marxen i la casa entra en desús i acaba enfonsant-se i l'acaben enderrocant, tot i aquella defensa de la masia que fins i tot un eminent arquitecte, no, que havia estudiat molt la masia catalana i que és un referent amb el senyor Bonet, venia a Palafolls per defensar la masia, però tot això no va aconseguir, per tant la masia ens ha desaparegut i els més joves, no, com deies ara mateix, ja no saben que havia existit una masia tallada a la plaça, no?
2: Tot i això, a mi m'havien explicat que la font que ara tenim a la plaça Mastit i ara no raja aigua, està construïda amb pedres d'aquesta antiga masia.
3: Sí, tenim, per tant la masia no existeix, però alguna de les pedres que formaven part d'aquella masia, i em sembla que hi ha la font i si hi ha alguna pedra més a la plaça, però formen part d'aquell antic Mastit, no?
2: Com a record, si no m'equivoco, també hi ha una inscripció que així ho narra. Hem començat per Mastit, una de les més conegudes, com tu ens deies, però ens deies que ens posaries 10 exemples, quins més podríem tenir?
3: Sí, mira, en tenim un altre, Can Baltasar, que aquest ens en queda el nom en format de polígon, no? El polígon de Can Baltasar, sí. Aquella zona, no? L'altra que entre el nucli de Ferreries i Sant Lluís, doncs ja tenim el polígon de Can Baltasar, allà havia existit una masia que ja només la recorden els més grans, i aquesta sí que no ens en queda cap rastre, només el topònim en el polígon. Uh-huh. Llavors, si ens anem cap a Casanons també és una zona de masies.
2: N'hem parlat moltes vegades, aquí a la secció.
3: Del veïnat de Casanons, allà en tenim dues. Una que era la casa d'en Sensat, que era una casa que va estar habitada fins a principis del segle XX, però la família Sensat tenien altres propietats i la van vendre als camps, i els camps ja no hi van posar cap inquilí a la casa, per tant, a principis del segle XX va quedar deshabitada i va acabar ensorrada, fins al punt de que només ho recorden els més grans, però ja no la podem localitzar al punt perquè ja no hi ha ni una trista pedra, no?
2: Són clars exemples, no?, que la podem situar perquè, com tu deies al principi, la memòria oral o la gent que d'alguna manera recorda veure l'avís en construcció o ja gairebé en ruïnes, però com a mínim l'edifici, ens ho pot explicar, però ara ja no queda cap mena de rastre, Xavi?
3: No, i mira, un altre que no em queda cap rastre, jo he intentat buscar-la tampoc i no l'he sabut trobar, una que en deien la casa d'en Mateu, que era el que és conegut com el sot de Mas Carbó, la masia de Mas Carbó, a sota, mirant cap a la zona de Mar Reixac, doncs allà hi havia una casa que també va estar habitada fins a principis del segle XX, que hasta sabem qui vivia i tot, però que aquesta gent van acabar marxant i se'n van anar a fer de masovers una mica més amunt, al Mas Carbó, la casa va quedar deshabitada i la casa ha acabat desapareixent fins al punt de que ja no la podem localitzar. Només en la memòria, la gent més gran es diu, sí, al sot de Mas Carbó hi havia la casa d'en Mateu, però la casa d'en Mateu ja no apareix, no? Per tant, encara es manté la memòria oral, però ja no la podem localitzar,
2: en
3: no?
2: En aquest cas, poder per deixadesa, no? I al final la natura també segueix el seu curs i acaba menjant-se tot el terreny on hi havia construïda aquesta casa, no?, amb el pas dels anys.
3: Potser, sí, potser en queda algun reste, però està plena d'esbarzers o d'arbres i no som capaços de localitzar-lo, no? Mm-hmm. I ara saltem, potser, en el veïnat on tenim més masies, que més masies desaparegudes, aquestes que fem referència avui, que és cap a zona Sant Genís, on tenim sis, doncs, que mireu, dues són, una és a Caloli i a Can Canet, són dues masies que formaven part del gran mas Alzina, un gran mas restaurat d'unes característiques molt grosses i molt ben conservat, doncs dues masies petites que hi havia de masoveries, una a Caloli, doncs va passar el mateix, no? Els masovers marxen, no s'hi posa ningú i acaba desapareixent aquesta. No desapareix del tot perquè encara es conserva totes les parets de la primera planta. Per tant, encara en tenim restes, no? La podem localitzar perfectament. I una altra, aquí sí que Can Canet, també dintre de Cala Alzina, i aquesta té una història del que porta l'evolució, i és que també va ser deshabitada a principis del segle XX, però es veien les restes encara, i el que va provocar la seva desaparició definitiva va ser l'autopista, no? L'autopista, no? Aquesta autopista del Maresme.
2: La mà humana, no? I l'asfalt, que en aquest cas passa per on a vegades els hi dona la gana, i es carreguen, doncs, emblemes poder com totes aquestes masies.
3: Clar, per tant, aquesta no ens en queda cap resta, però sí que la mantenim encara, la tradició oral, no?
2: Mm-hmm. Caloli i Can Canet, seguim
3: a Can
2: Sant
3: Canet.
2: Genís.
3: Llavors en tenim una altra, Sant Genís, més amunt, en direcció cap al Caravaning, tenim a Can Cinto, que aquesta ha tingut una transformació, en quedava només un pany de paret oblidada mig al bosc, i a partir de la venda de l'església, de la finca, doncs s'ha construït una nova casa de fusta i s'ha aprofitat aquella antiga paret. Per tant, encara ens queden restes i encara la gent més gran doncs recorda que allò ha sigut una antiga masia, no?
2: Mm-hmm.
3: I llavors ens en queden tres més. Campojorri és una de les emblemàtiques també de Sant Genís, és una casa que també va estar habitada aquesta fins a mitjans del segle XX, per tant, molt més cap aquí.
2: És de les que més ha aguantat, de les que m'estàs explicant, Xavi, crec que s'emporta.
3: Sí, perquè aquesta també se'n conserva tota, la segona planta s'ha ensorrat tota, bueno, la primera planta, però la planta baixa encara es conserva sencera i podem veure la portalada i alguna finestra, algun element interessant. Llavors també en tenim una altra molt curiosa, Can Vidal, que aquesta té una casuística una mica còmica, i és que Can Vidal és una masia també que se'n conserva en poques panys de paret, que està dintre de la finca de Vall de Juli, que és una masia de les més niques documentades del segle XIV.
2: Sí.
3: Per tant, va arribar fins al segle XX, i aquesta, curiosament, el que et deia, aquesta casuística que té, és que pràcticament ens costa identificar ja les habitacions de la planta baixa, però, curiosament, el que es conserva més sencer és l'antiga comuna de la casa.
2: Ostres! No?
3: Encara hi ha la banqueta amb el forat i les quatre
2: parets.
3: Per tant,
2: parets. Tot molt ben estructurat, no?
3: Per tant, tot s'ha anat enfonsant.
2: No hi ha
3: perquè...
2: lloc a dubte.
3: Formava part d'una estructura comuna, però com que la comuna era com una annexa petita a la casa,
2: sí.
3: La casa s'ha va enfonsar, però la comuna s'ha mantingut, no? Com a curiositat, no? Que l'últim que queda doncs, és aquesta comuna.
2: I es pot veure perfectament, i crec que ens queda l'última, Xavi.
3: I llavors l'última és una de les grans masies de Palafolls, documentada aquesta al segle XIV, és Mas Xuclà, no? Aquesta també va estar més o menys habitada fins a... ja ha superat la segona meitat del segle XX, però bé, va quedar abandonada i aquí ja ens queden doncs, panys de paret mig enrunades, no? Per tant, són 10 masies que tothom recorda, algunes encara existeixen, però formen part d'aquell conjunt de més de 80 masies,
2: mm-hmm.
3: doncs que la història doncs, no els hi ha donat la continuïtat fins a dia d'avui, no?
2: I ara que ens explicaves tot això, vaja, aquest podcast ja m'agradaria a mi, queda per la història, queda gravat i tothom el pot recuperar, per cert, aprofito a través del web de Ràdio Palafolls, o per exemple el llibre que tu deies que vas publicar fa uns anys, però clar, amb la destrucció d'aquestes masies es condenen a l'oblit, no? Perquè ara sí, n'estem parlant i perquè tu has fet un treball i perquè hi ha gent que se n'interessa per seguir mantenint viva doncs aquests topònims, aquestes estructures i tal, però amb el pas del temps qui sap si dintre de 10 anys, dintre de 20, dintre de 30, dintre de 40, dintre de 50, de 60, aquestes masies ja no se'n parlarà.
3: Clar, aquestes que queden restes encara s'allargarà una mica més perquè qui localitzi les restes
2: ho podrà documentar
3: no? Quina masia és, però clar, n'hem dit unes quantes que ja no en queden restes, per tant aviat ningú recordarà on estava, no? Això, per això és important la part aquesta dels historiadors, documentar això, escriure-ho, deixar-ho en algun lloc perquè les generacions que vindran posterior, no? Doncs doncs podran refer una mica la història, perquè al final sempre ho dic, que a Palafolls si tenim una història que ens defineix molt és la història de les masies, per tant quan perdem masies perdem part de la nostra història i ja et dic, al segle XXI doncs, tenim més de 80 masies que han desaparegut, no?
2: I a nosaltres que ens agrada contribuir també a, en aquesta pèrdua de l'oblit amb aquestes xerrades que cada dilluns tenim amb tu, Xavi. Gràcies per ser amb nosaltres. Dilluns que vens i tornem a posar. Merci.
3: Doncs vinga, fins la setmana que ve, Jordi.
4: Escoltes, Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.
0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
5: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
6: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
7: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: seguim amb el Palafolls en xarxa, hi ha l'oportunitat, com sempre, de gaudir de les diferents festes que al llarg de la primavera-estiu s'organitzen al nostre municipi, a Palafolls. De les primeres, sens dubte, fins i tot abans de la de Sant Joan, és la del barri Sant Lluís. Organitzat, com sempre, amb tot l'esforç i dedicació de l'Associació de Veïns del barri, tenim amb nosaltres la Lídia Palazón. Lídia, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: I la Paquita Escribano. Paquita, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Gràcies a les dues, incondicionals com sempre, explicar-nos l'actualitat que succeeix al barri Sant Lluís i les diferents propostes que organitzeu. I ara, sens dubte, Lídia, toca parlar de les festes del barri Sant Lluís, que venen ja, en uns dies les tenim aquí.
1: En unos días nada, está aquí encima, pero ya. Se harán el 12, viernes 12 y sábado 13 de junio, y se empezarán a las 8 de la tarde. Empezaremos nosotras, como siempre, inauguramos. Y luego el viernes, ¿te lo explico en todo en general o...?
0: En plan general, por ejemplo, vale, ¿qué es lo que tenemos? Entiendo que cante, baile...
1: Salimos bailando nosotras, como siempre, las del barrio, el grupo Edil, de Sevillanas. Vendrá detrás el grupo de flamenco de Tordera, María Valderrama. Y después viene el tributo último de la fila, que estamos muy contentos. Este año hay dos tributos, uno el viernes y otro el sábado. Uh-huh. El viernes es el último de la fila, el tributo. Y luego estará nuestro siempre amigo, tan incondicional, el Kiko DJ, que cerrará la fiesta.
0: El dissabte continuen les propostes també a partir de les 8 de la vespre, que és el que heu preparat.
1: Sí, aquí viene fiesta infantil. Se hará en el mismo sitio donde organizamos los conciertos, porque hace muchísima calor y hemos pensado que es mejor allí. Será a partir de las 8 de la tarde, porque por lo que acabo de decir, que hace mucha calor y para los críos mucho mejor. Uh-huh. Es la fiesta infantil que se llama Danzarte, ¿vale? No explico lo que hay.
0: Hombre, sorpresa para los que sempre va molt bé, però a la nit també comença la festa i més siguin dissabte al vespre, ve de gust.
1: A partir de las 11 de la noche actuará tributo Cacho a Cacho, que es un tributo a Estopa, que ya es el segundo año, me parece, o tercero que vienen. Y como siempre triunfan, es una pasada, nos gusta mucho.
0: Y acabará la nit un mític també del nostre municipi, com és DJ Mario Otero, ¿no?
1: Nuestro gran colaborador Mario Otero también hará tecno flamenco, que siempre el bueno, qué decir, el que lo conoce ya sabe.
0: Unes festes que jo recordi de les més antigues del nostre municipi, perquè sempre hi ha hagut una entitat de veïns darrere, igual que a d'altres indrets del nostre municipi, però que ha tirat endavant aquestes festes que, com dèiem, ja són mítiques i que, Paquita, es viuen intensament, no? Jo crec que ja hi ha ganes de festa, ara que arriba el bon temps, de sortir al carrer, de conviure entre tots els veïns, que a vegades només ens creuem per dir hola, bon dia i tal, i no tenim un espai de trobada, i que d'alguna manera serveix també per conèixer-nos una miqueta entre tots, no? Perquè déu-n'hi-do la gent que ve també a les festes del barri Sant Lluís, Paquita.
1: Sí, viene mucha gente de fuera, y además los tributos arrastran mucha juventud y viene mucha gente de fuera, y también los del barrio, les decimos que se animen y se vengan con nosotros, que cuando más seremos, mejor lo pasaremos.
0: Clar que sí. Paquita, si et preguntés quina és la teva activitat preferida, tu que ho vius des de les dues maneres, des de l'organització, però que també gaudeixes de la proposta, no sé si prefereixes els concerts, si prefereixes, jo sé que li tens especial estima també a les activitats per als més petits, òbviament també sempre hi ha aquell moment decoratiu que sempre treballeu entre vosaltres. Paquita, si et pregunto, doncs això, quina és la teva activitat preferida, què em diries?
1: Bueno, a mi lo de los críos me gusta mucho. Luego esta no hay tanta decoración como la de la primavera. La de la primavera sí que hago mucha decoración, pero esta es más fiesta mayor, digamos.
0: A més, perquè es fa fora, també hem de dir que aprofitant el bon temps i, com dèiem, la fresca que farà a partir de les 8 del vespre, ja no hi ha un espai tancat per poder decorar, sinó que és a l'aire lliure.
1: És a l'aire lliure, Yo espero que todo salga muy bien.
0: Home, i tant, clar que sí. Lídia, com s'organitza una festa d'aquestes característiques? Perquè li deia la Paquita, no? Al final és una d'aquelles festes que inaugura tot el calendari que vindrà després ja de cara a l'estiu, primavera, parlo del FEM, parlo de festes de Sant Joan, parlo també d'altres festes que tindrem al juliol i a l'agost. Però vosaltres sou dels primers?
1: Sí, siempre somos, ¿cómo se dice? El pitulazo, ¿no?
0: No, el disparo de salida, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Pues ¿cómo se organiza? Con mucha dedicación, como decimos cada año, son muchas horas invertidas. Y luego, aparte, que puedo dar un punto a favor al ayuntamiento, que nos lo pone muy fácil, Voy a nombrar a Susana Pla i a Ricard, que són els que estan allí.
0: Regidora de Cultura sí, i Festes, i el tècnic de Cultura també, que us ajuden.
1: Sí. Y luego eso, nosotros, la Junta.
0: Ens has parlat de les activitats, però crec que com no podia ser d'una altra manera, també hi ha un espai per menjar i per beure, sí. No? O sigui, podríem sopar en aquestes festes sí. De Sant Lluís.
1: Este año es novedad. No lo hacemos nosotros, los bocadillos, pero sí que viene un frutac, que es de los pronis de Magrat.
0: ¿Els pronis?
1: Y luego está esa croqueta, que es
0: el mítics, dijimos, també.
1: Y también dijeron que sí. Entonces, ellos exclusivos serán los que harán bocadillos, croquetas y patatas harán. Y luego nosotros la bebida, nos dedicaremos al bar.
0: Intentant treure fons també, com dèiem, òbviament per subvencionar després totes les activitats que al llarg de l'any també organitzeu diferents propostes. Abans li preguntava a la Paquita Lídia que fes una miqueta de memòria, tu ja en portes unes quantes també sí. De festes del barri Sant Lluís, com les vius, com les disfruteu? Entenc que d'una manera diferent, perquè per exemple vosaltres estareu darrere del bar i segurament doncs us costarà sortir a ballar, depèn de la gent que hi hagi, si heu d'atendre les persones, eh? Sí. Però com es viu des de l'organització una proposta d'aquestes característiques?
1: Mira, cuando estás organizando, supongo que es como cualquier tipo de... cuando haces un evento, ¿no? Son muchos nervios, son mucho ir, venir, hablar, quedar. Entonces, muchos nervios porque, claro, quieres que todo salga bien, que ese día salga bien. Y tenemos la gran suerte que siempre sale mejor de lo que pensamos. Son nervios, pero luego a la hora de la verdad se recompensa porque, aparte, la gente responde muy bien. Y nosotros disfrutamos a nuestra manera, disfrutamos.
0: Unes festes que no serien possible tampoc, Lídia, Paquita, en aquest cas, amb tots els col·laboradors, amb tots els socis que teniu, i també, Paquita, gent que voluntàriament ve a donar-vos un cop de mà. Jo recordo, per exemple, festes, tu deies, la de Halloween, la de primavera, que sempre sou un grup molt ben avingut de persones que organitzeu, que decoreu, que proposeu, que feu. Per tant, a vosaltres us tenim com a representants, Paquita, però sou un grup, la Junta del Casal d'Avis, molt més gran, eh?
2: Sí, nosotros somos más... A ver, los que somos socios, los que estamos de la Junta, ahora somos poquitos, pero tenemos mucha colaboración de los demás, de la familia, sobre todo la familia. Yo cuento con los míos y los míos vienen a tope.
0: Siempre que llamas, siempre, están dispuestos
2: sí,
0: para
2: siempre
0: hacer.
2: Siempre están a tope y nos vienen a ayudar y así lo podemos hacer, si no era imposible.
0: Precisament amb aquesta ajuda, Lídia, és necessària perquè mica en mica, com dèiem, una associació que ha anat creixent, que té aquestes dues vessants, eh? Sempre ho vull recordar. Òbviament aquí parlem de proposta cultural, però que òbviament també us reuniu amb els veïns si hi ha algun problema, sou mitjancers també amb l'Ajuntament, i es fan d'altres accions més enllà de les activitats culturals. Però si parlem precisament d'aquestes propostes, sou una entitat que mica en mica ha anat creixent i que cada any proposeu coses noves.
1: Exacto. A ver, al principio nos costó, pero ahora es como que lo tenemos más por la mano, y es lo que le decimos a los vecinos. Sobre todo cuando hay algún problema en el barrio, te voy a hablar de cuando llaman o mandan una foto y nosotros nos ponemos, dijéramos, el conducto para ir directamente al ayuntamiento, que no solamente no pasamos en fiestas, que es lo que más nos gusta, las fiestas, sí que es verdad, como cualquier hijo del señor.
0: Home,
1: ¿no?
0: però és una tradició, jo ho deia abans, no? Al final marques el calendari, com durant molts anys també va ser la festa del barri Santa Maria, per exemple, o hi ha les festes de Marreixac o les de Mascarbó, que ja són un clàssic del calendari, no? Sí. M'emmirallo, per exemple, amb Blanes, que també han començat ja amb les seves festes dels diferents barris, doncs aquí vosaltres sabem que tenim guardat sempre principis de juny per gaudir de la festa del barri Sant Lluís, no? Poder la més especial de totes les que organitzeu, Lídia?
1: Es que todas tienen su qué, porque por ejemplo este año la de la primavera, bueno, como cada año hacemos la de la bienvenida a la primavera, también es muy bien acogida, porque la decoración que hace Paquita con su ayudante
0: del geriátric,
1: porque claro, son personas que colaboran y hay un cariño ahí detrás, ¿no? Por ejemplo, la de la primavera, la del año pasado de Halloween.

0: una simple festa. Doncs res, noies, jo ja us deixo el micròfon de la ràdio perquè aquella gent que ens estigui escoltant s'apunti ja al calendari. Recordem el cap de setmana del...
1: Del 12, viernes 12, sábado 13, a partir de las 8.
0: Mm-hmm. Aquí davant, aquí al Furroll, sí, a davant de la ràdio.
1: Cuando colgamos en Instagram ponemos la ubicación para que nadie se pierda.
0: Jo crec que és fàcil de localitzar, bueno. No tenim pèrdua. Això sí, parlem de la gent de Palafolls, la gent que vingui de fora, que sàpiga també on és, que també, òbviament, són benvinguts. Sí. Paquita, un mensatge a tota aquella gent que ens estigui escoltant per animar-los a venir a participar de la festa. Què els diries?
1: Que se animen y que vengan, que lo pasaremos muy bien y ya está.
0: Que d'això es tracta, eh?
1: Sí.
0: Clar que sí. Lídia, què els diria?
1: Yo que vengan con ganas de pasarlo bien, y si vienen con un poquito, ay, no sé si ir, no se van a arrepentir para nada. Es que siempre, como el que no sale no le pasan cosas, ¿no? Pues... I esta vez le pasarán cosas bonitas.
0: I a més, sempre que hi ha una dedicació, no? Sempre que hi ha una entitat, sigui la que sigui, darrere d'una proposta cultural, jo crec que s'ha de recolzar. Al final, hi ha una frase mítica que sempre diem que entre tots fem poble, no? Sí. Hi ha moltes maneres de col·laborar amb l'entitat de veïns, fer-nos soci, col·laborar, posar-se dins la Junta, treballar per al municipi i en aquest cas pel barri Sant Lluís. Sí. Però simplement, escolta, això de sortir el divendres o el dissabte i participar d'aquesta festa, i si pot ser, passem per la barra i fem una miqueta de gasto per col·laborar amb l'entitat, doncs encara molt millor, i així podrem anar repetint.
1: És una manera de col·laborar.
0: Sí, clar que sí. Paquita, Lídia, que vagi molt bé aquesta festa. Ens retrobem, òbviament, ballant sevillanes i
1: no gaudint d'aquests tributs. No m'ha hablado de mi niña, que ellas sí que son col·laboradoras incondicional.
0: Sempre hi són, també.
1: Que abren elles, para mí, el broche de oro.
0: Doncs aplaudirem ben fort i les vindrem a veure. Gràcies, noies, per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, dimarts, ens hi tornarem a posar per apuntar més propostes a l'agenda i compartir-les amb tots vosaltres. Acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.

0: El veïnat de Marreixac demana millores a mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marreixac una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant amb el cicle de trobades amb l'alcalde que recorre els diferents barris i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per la zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada, entre altres. Els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori té previst igualment col·locar algun element reductor provisional cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de vehicles i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de l'urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia local per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris, entre altres. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cadascuna de les zones de Palafolls. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals DIA per gestionar les xarxes socials. El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per xarxes socials, crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal els dies 9 i 11 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. L'activitat està subvencionada al 100%, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal formalitzar la inscripció prèviament enviant un formulari específic al Consell Comarcal del Maresme.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i avui, per segona vegada aquest mes de juny, teniu sintonitzat el 107.7 de l'FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també ens podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem la xiuleta inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció, i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem del nostre esport preferit, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt. Represent resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. I aquest programa, com que és un esport d'equip, no només és meu, així que vaig a presentar-vos les figures que m'acompanyaran el dia d'avui. En primer lloc, tinc el típic company d'equip que s'hi dedica molt als primers dies de la temporada, però a més només apareix a les grans ocasions. Eudald Vallecrosa, bona tarda.
3: Bona tarda, Uri.
2: Com estàs?
3: Bé, molt bé. Ara que dius, ara que m'estaves dient això, tu quina classe de company creus que series?
2: Jo?
3: Sí.
2: Ostres, no ho sé.
3: Jo crec que algú dedicat, algú d'estar dia a dia...
2: El típic xinxa una mica, eh?
3: Sí, seguríssim. Sempre fas tota la pinta. Si ja ho fas al programa, imagina't, els teus companys d'equip deuen estar ja farts.
2: Sí, una mica sí. Avui estàs tu sol de col·laborador.
3: Avui serà íntim, però no tant. Seguirem amb la nostra dinàmica que portem aquests dies, no?
2: Sí.
3: Però bueno...
2: Tindrem convidats.
3: Exacte, però sempre hi ha algú que no ens falla mai, no?
2: Correcte, que és en Jordi Pratsavalls, que estarà remenant botonets, i per sort el tenim aquí, perquè sense ell el programa no funcionaria.
3: Tens tota la raó.
2: Així que, Eudald, ja que estem parlant tu i jo, fem una repassada breu de l'esport català en general. Per on vols començar?
3: Si et sembla, avui començo pel futbol, esport rei. Avui...
2: Per què serà que començo pel futbol avui?
3: Avui per mi, jo m'he vestit avui de futbol, eh? Jo crec que avui ens aportarà grans coses. I res, només us volia explicar que avui deixem els camps de primera divisió, que ja han acabat temporades i estan ja en època de fitxatges i notícies, i venim a explicar com l'Europa ha caigut 3-2 contra el Celta Fortuna i es queda un pas d'arribar a la final de play-off d'ascens a segona.
2: Una llàstima.
3: Sí, i també en futbol hem volgut afegir una nova notícia, que tampoc no volem oblidar el Sabadell, que remunta un 2-0 al Castilla per arribar a la final de play-off d'ascens a segona contra el Zamora.
2: Doncs tant de bo que guanyin aquesta final contra el Zamora i tinguem el Sabadell a segona acompanyant el Girona.
3: Que si no recordo malament, el Sabadell pot ser que hagi sigut alguna vegada ja equip de, no de segona, de primera.
2: Ostres, de primera no ho recordo, de segona sí que fa uns anys bastant. Per cert, tenc ganes del Mundial o no?
3: Sí. Home, aquest any segur que porta notícies. Jo crec que estarem uns dies ben entretinguts els amants del futbol.
2: Ojo amb Cabo Verde, eh? Jo no me'n refio.
3: Jo tampoc. Tens tota la raó.
2: Tu tens més cara de Curaçao.
3: De Curaçao?
2: Sí.
3: Aquí no sé de qui és això.
2: Un país, una selecció que hi ha al Mundial.
3: Què ha de ser un país Curaçao? Te l'has inventat.
2: Després ho busques. A veure, m'has parlat de futbol, però tens ganes de parlar de bàsquet.
3: Sí.
2: No, perquè bones notícies, molt bones.
3: No me n'aguanto les ganes de dir que la penya i el Barça fan els deures i passen a semis de play-off de la Lliga Endesa.
2: Sorprenent, eh?
3: Sí.
2: El Barça, jo crec que després del partit aquell contra el València, ningú esperava que guanyés l'eliminatòria i mira.
3: Exacte, home, almenys han fet una mica els deures. Tinguent la bèstia negra, jo crec que de la Lliga ara mateix, que és el Madrid ja eliminat, jo crec que tots els equips que estan a semis tenen opcions de poder arribar a endur-se el títol.
2: Curioses eliminatòries del Madrid i del Barça, eh? Han guanyat sempre els que juguen de visitant. El Barça guanya els dos partits fora, va perdre a casa, i el Madrid va perdre els dos de casa i va guanyar fora.
3: Doncs sí, a mi el que em sembla molt curiós és el cas del Madrid, però vaja, no entra dintre de la secció, si vols ho comentem una altra estona fora de micros.
2: També hem tingut bàsquet femení, una notícia.
3: Correcte, en què el Cadí la Seu es reforça amb la jove Marina Avinyoa.
2: A handbol, el Barça s'endú la Copa del Rei contra el Bidasoa Irún. Bueno, el Barça de handbol a lo seu.
3: I tu, Uri, segueixes el motociclisme?
2: Sí, tant que sí.
3: I què ha passat aquest cap de setmana?
2: Doncs Marc Márquez ha tornat. Victòria a l'esprint, victòria a la cursa, que em sembla que era la número 100, i manté vives les opcions del Mundial.
3: La vas poder veure?
2: Vaig veure l'esprint, la cursa, la gran, no.
3: Bueno, home,
2: no vaig poder.
3: Sempre has de tenir alguna noció del que ha passat al cap de setmana. Molt ben fet.
2: I okay, si... patins, no? Tenim?
3: Tenim.
2: Que avui... t'agrada?
3: A mi m'agrada bastant, la veritat, és molt, molt bonic de veure, molt entretingut. Perquè l'Igualada iguala l'eliminatòria al Barça i es jugarà la plaça a la final en un partit a caixa o faixa.
2: Estarem atents. I el de futbol sala, que no ho has ficat al guió, el Barça va passar de quarts de final i ja anarà a les semis, que va guanyar el primer partit a l'Inter.
3: Sort que estàs atent a tot el que passa, Uri.
2: Home, la futbol sala ja... i tant que sí.
3: En domines, eh?
2: Sí, doncs ara ja sí, Eudald, ja hem fet la breu introducció amb aquesta repassada dels esports i anem cap als titulars palafollencs.

0: Als ídols de Palafolls analitzarem i valorarem amb protagonistes la temporada del Club Deportivo Palafolls.
1: Amb les competicions oficials finalitzades, el Club Bàsquet Palafolls comença a pensar a la temporada següent.
0: El cadet B del Sant Lluís de Futbol Sala es proclama campió de la Copa Girona.

0: El Caet del Club Deportiu Palafolls guanya el Riu d'Arenes i passa a la final del play-off.
1: El Club Patí Palafolls segueix competint i preparant el Trofeu Catalunya, que arribarà al Palauet aquest cap de setmana.
0: Èxit total en la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, organitzada pel Sapphire Team.
1: Arnau, del Club Atletisme Palafolls, es classifica per la final de javelina a Lleida.
0: El Club Ciclista Palafolls, present a la Volta a Tarragona, amb podis i bons resultats.

0: Doncs ja tenim asseguts a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls, a una bona representació del Club Deportiu Palafolls. Per una banda, Adrià Peris, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I també en Marcos Maldonado, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Si sembla, l'entrevista la farem una mica analitzant i valorant la temporada de cada equip. I com no, començarem pel primer equip, el de la tercera catalana. No sé quina valoració podeu fer d'aquesta temporada.
1: Bueno, a veure, sempre que el primer equip es manté a tercera catalana, al final és el principal objectiu, i amb les condicions que hem tingut aquest any, pues jo crec que havent aconseguit la salvació una bona jornada abans, pues l'objectiu està complet. No és el que ens hagués agradat, però de les circumstàncies de com ha sigut la temporada, ho donem per bo.
0: Aquesta, podríem dir, dues cares diferenciades de la temporada, segurament influïdes pel canvi de gespa?
1: Sí, totalment, clar que sí.
3: Per què? Però per què us ha influït el canvi de gespa? Com ho heu vist?
1: Bueno, vam estar un mes que vam estar parats, no trobàvem puesto per poder entrenar, i clar, la competició no para, i vam poder jugar algun partit amistós entre setmana fora de casa, però clar, no vam tindre la dinàmica d'entrenament que portàvem durant el que portàvem de lliga, i això es va condicionar, i durant el mes de desembre no vam aconseguir cap punt.
0: Me'n recordo que va estar aquí en Joan Vila, ho va explicar, que clar, va haver-hi un mes i mig que l'equip només entrenava físic i pel seu compte.
1: Correcte.
0: No va haver-hi possibilitat de buscar un camp alternatiu. Ja va dir que la Fiorassa no tenia les condicions per poder entrenar bé, i que preferia no entrenar que abans que entrenar en aquest camp.
1: Sí, sí, així va ser. Vam intentar buscar totes les solucions possibles, però va ser molt, molt complicat. Els pobles de la zona tampoc van col·laborar massa, i bueno, per part nostra vam fer tot el que vam poder. L'Ajuntament va fer el que considerava que tenia que fer oportú, i bueno, aquesta va ser la situació.
3: Creieu que aquest mes que va parar les vostres competicions va fer també una mica que l'equip perdés no només l'aspecte físic o la dinàmica del joc, sinó com la química que hi ha entre ells?
1: Bueno, al final ho condiciona tot, perquè clar, anàvem amb molt bona dinàmica, anàvem primers, una setmana segons, tercers, però estàvem al capdavant de la classificació, amb bona dinàmica, bons resultats, i tot això pues va afectar l'equip mentalment, físicament, i això pues bueno, va ser un hàndicap important.
0: Això t'anava a dir, que a principi de temporada es veien possibilitats d'ascens amb l'equip entre les 3-4 primeres posicions. No sé si per la temporada següent l'objectiu serà l'ascens.
1: Cada temporada el primer és anar pas a pas, i el important és consolidar-se a la tercera catalana. Després, assumir. Nosaltres som un grup que ja porten 3 o 4 anys treballant junts, estan fent molt bones temporades, i contra més amunt arribem millor. Està clar que has d'estar ficat a la pomada fins a les últimes jornades, i el Palafolls vol estar allà. Després passarà el que tingui que passar, però amb opció real d'estar dalt de tot.
3: L'any passat vau tenir opcions reals de play-off, de pujar una altra vegada. Aquest any us heu mantingut també sense haver de patir fins a les últimes jornades. Quants anys amb aquesta dinàmica creieu que haureu de tenir per realment considerar-vos ja un equip de tercera catalana, i que realment sigui consolidat i que tothom us conegui en aquesta categoria?
1: Bueno, jo ja t'he dit, després d'aquestes 3 últimes 4 temporades ja ens comencen a respectar com un equip potent de la categoria. Això és de treball de la feina que ha fet Joan Vila amb el seu equip, i jo crec que de cara als equips rivals ens tenen en consideració, i cada any pensen que el Palafolls ja està a dalt de tot, i de moment així està sent, que estem competint cada any per estar dalt.
3: I ara que treus el tema de Joan Vila, a la banqueta hi haurà canvis?
1: Pues vol que et digui la veritat, encara no ho sé. Estem parlant amb ell, ja porta 3-4 anys, també és un desgast per als entrenadors de primers equips, està cada any pico i pala, estan treballant allà, i nostra prioritat màxima és que pugui continuar nosaltres. Ho intentarem fins al final, i d'aquí a poc pues, tindrem notícies per bé o per malament.
3: I a part de les notícies de la banqueta, teniu ja alguna incorporació que sapigueu que hagi d'arribar al club la temporada vinent, alguna posició que sabeu que no segueixi aquest any?
1: La prioritat és el jefe, el catabal de la fila.
2: Primero de todo es confirmar el entrenador, que siga el Vila, que si no sigue Vila, poder buscar un entrenador en condiciones para el equipo. Però la prioritat és això ara mateix, és que siga el Vila.
3: Clar, evidentment, suposo que si tinguem també equip filial, sempre, si pot faltar algun jugador, sempre es pot estirar, no?, de jugadors del B o de jugadors de més avall, si donen la talla, no?
2: Este any hi havia un par de jugadors que han estat yendo a algun partit con el primer equip, y la verdad que cuando han ido han cumplido, o sea que pueden tirar del cuarta catalana perfectamente.
3: Molt bé, i ara també que em traieu el tema, com s'ha valorat aquesta primera temporada del filial?
1: Bueno, a veure, una temporada complicada. Ve de gent tota, quasi tot gent del poble, gent molt jove, gent amb estudis que estan començant a treballar els seus primers anys i que tindrà el compromís de poder estar a cada entrenament i cada setmana al partit. Al final de temporada s'ha fet una miqueta complicat, però bueno, al final la valoració és que la sortida que li volien donar als nanos, que són tot de Palafolls, de poder seguir continuant fent en un segon equip, i jo crec que al final l'objectiu està aconseguit. De cara a l'any vinent ja veurem, perquè és complicat un equip de poble com nosaltres mantenir dos equips a quarta catalana i tercera catalana, es fa molt complicat pel tema econòmic.
0: Ja que ho dius, l'objectiu està complert del filial, llavors no tenia objectiu de resultats, simplement és preparar jugadors pel primer equip o jugadors del poble que puguin continuar jugant a futbol a Palafolls.
1: Correcte. L'objectiu principal era això, donar sortida als jugadors del poble perquè s'anegin formant per preparar per quan qualsevol dia Vila o el seu cos tècnic tingués que tirar d'ells, i en el cas, com ha dit Marcos, diversos jugadors han tingut que pujar a diversos partits i bueno han fet el paper que li tocava.
0: Llavors, el que has dit, el filial no és 100% segur que l'any vinent torni a estar.
1: No està clar, la veritat, perquè el tema econòmic es fa molt complicat.
0: I la federació cada any puja preus i es fa més complicat encara.
1: Cada any tot més car.
3: I creieu, des del club, heu proposat alguna activitat o alguna cosa per fer que pugui mantenir aquest equip, que pugui entrar, donar una injecció de diners al club i que, no sé, algun casal d'estiu, que pugui ser algunes barraques, alguna cosa d'aquestes, se sap alguna cosa?
1: Bueno, nosaltres som un club que sempre donem iniciatives per tot el que podem fer d'activitats per treure un extra, ho fem, donem al màxim, sempre en tornejos, en barraques, en festes, ho fem tot el possible, però estem parlant de que no, amb això es pot cobrir, es necessita bastant més.
0: Tinc una pregunta que era una mica complicada, sobretot la temporada passada, que és que la situació al Palestàdium ha canviat, no? S'han reduït sancions per conductes aficionats. No sé si és que el club va treballar en això o si de mica en mica s'han anat calmant les coses.
1: No, estem molt contents. La veritat, podem dir que aquest any zero multes
2: de públic de
1: tot el club. Vam fer una feina important, conscienciant en reunions amb les famílies, amb jugadors del primer equip perquè ho promoguessin a l'afició, i amb això la veritat que estem molt contents.
0: Però al final, parlant del tema econòmic, és una cosa que sembla que no, però multa, al final al club li afecta econòmicament i força.
1: Sí, la veritat que són bastant fortes les accions, i amb això aquest any ho hem pogut reduir i estem molt contents.
3: Creieu que en part d'aquesta conscienciació ha vingut també perquè l'any passat, a final de temporada, home, les possibilitats d'ascens se'n van acabar anant també per multes i per tancaments del camp i aquestes coses, quan realment hagués anat bé poder tenir públic, poder tenir l'afició allà presents? Creieu que a la gent també li ha afectat això?
2: Jo crec que sí, porque la gente que el año pasado venía han seguido viniendo este año, y el año pasado la liaban y este año no, por ejemplo. A lo mejor las sanciones de, pues ahora lo veis desde fuera del campo, a lo mejor a ellos en la cabeza les han dicho, ostras, pues no es lo mismo.
3: Clar, i tant, no és la mateixa experiència, i l'equip també ho veu, o sigui, l'equip que està jugant també ho viu d'una manera molt diferent.
0: Hemos hablado del primer equipo, hemos hablado del filial. toca cadete, que a ti te pilla de cerca, ¿no? Con tu hijo.
2: A los dos. A los dos nos pilla.
0: Tú eres padre, además, y seguramente lo vives de otra manera.
2: No, lo vives como uno más en el equipo. Lo que decimos, son muchos años con este equipo, porque este hombre y yo hace muchos años que lo llevamos el equipo este. Sí, hubo un año que estuvimos de parón con ellos, pero el trabajo de tantos años, pues ahora se nota. Ahora cuando ves a equipos que dicen, coño, llevan toda la vida jugando juntos, pues ahora es cuando nosotros más o menos lo vamos viendo.
0: Hemos, ya lo hemos dicho en los titulares palafollones, que victoria contra Río de Arenas, la final será contra el Cristinén. ¿Qué expectativas hay?
2: Hombre, a por todas. A por todas. Hace un par de semanas el último partido de Liga lo tuvimos allí. Un partido muy bonito, muy guapo y muy competido. Acabamos perdiendo 3-2 con el último gol de ellos, que no era gol, pero bueno, al final se pita, es gol. Y fue muy igualado, o sea que no lo podemos llevar tanto uno como otro.
0: No sé, Adri, fins a quin punt és important aquest partit que va ser fa poc.
1: Bueno, eso...
0: Aquí ayuda.
1: Bueno, ayuda molt, ayuda a treballar les coses que vam fer bé, potenciar-les i tornar-les a bé, a fer, i els errors que vam cometre, no cometre'ls, perquè al final és un partit a vida-mort i tots els detalls marquen.
3: Ens podeu recordar una mica què és el que ha fet aquest equip, en quina posició ha acabat la Lliga, contra quins equips està competint i contra què s'està jugant, bueno, en què s'està jugant el títol?
1: Pues bueno, sí, mira, hem estat a tota la Lliga, sempre va haver 5 equips que vam estar a la part capdavantera, que va ser Batlló, Cristinenc, Riu d'Arena, nosaltres i Tordera i Unió Girona. I bueno, a meitat de Lliga finals, Unió Girona li va donar un baixón i Tordera va estar molt fort i ho va aprofitar i es va ficar ella en possibilitat de fer el playoff. I bueno, el playoff consisteix, el primer classificat puja directe com a campió de Lliga, i després el segon classificat i el cinquè juguen una semifinal, i el tercer i quart una altra semifinal. Els guanyadors, pues, serà la final que jugarem amb el Cristinenc aquesta setmana, i el que guanyi pues pujarà igualment de categoria.
3: Creieu que hi havia un preferit en aquest playoff?
1: És complicat, perquè érem quatre equips bastant igualats. Sí que podria dir que nosaltres i Cristinenc partíem una miqueta, per tema de com proposem jugar a futbol, una miqueta més favorits, però en un playoff no hi ha favorits. Ahir es va costar horrors poder guanyar el partit i gràcies a la bona ben feta ho vam treure cap davant.
3: Creus que aquest proper partit que vingui serà com molt important pels nanos, per mantenir també com mantenir-se el club l'any que ve, per poder seguir competint, i no només per mantenir-se ells, sinó també pel nom del club, per poder tenir un equip, una categoria més alta?
1: La veritat que això és important. A veure, nosaltres som un club de poble i com a tothom la prioritat no sempre s'ha d'estar en les màximes categories, sinó, però a tothom li agrada poder jugar a la màxima categoria que pugui jugar. Després de molt de temps, ara al futbol formatiu tenim una oportunitat molt bona per intentar enganxar a més gent, a més nanos, per poder sumar-se al club, que al final és el que volem, seguir creixent.
0: Jo tinc un dubte, perquè aquestes categories que les van dividir segons l'edat, clar, és playoff de cadet sub-15. Els nanos, imagino que passen a sub-16.
1: Correcte.
0: Aquesta primera catalana, possible primera catalana, què seria, pel sub-15 o el sub-16?
1: L'aprofitaria l'S14 aquest any, pujaria l'S15 i la jugaria a l'S15.
0: Si no, la jugarien als nanos que l'han guanyat.
2: La categoria se queda en l'edat, no se queda en l'equip. No la gana l'equip, la gana l'edat, digamos.
0: Llavors, o sigui, espero que els infantils, els sub-14, s'hagin preparat bé per jugar a primera catalana, que serà un bon repte.
1: Bueno,
0: si guanyem, clar.
1: Si guanyem, però, no cantem.
2: Però ahí también es lo que decía l'Adri. Si ya todavía no estamos en primera, tenemos que jugar un partido. Es difícil entrar en primera, pero tenemos las opciones. La semana pasada, chicos que son de Palafoy y juegan alrededor saben que ya que estamos peleando y ya están viniendo a dar puertas abiertas. Ahora, todo probable también que si después no la ganes, esos niños se vuelvan otra vez a Magrat, a Blanes, a donde estan jugando.
3: I això és un peix que es mossega la cua, no? Que com més bones notícies atraieu a més jugadors que ja havien passat per la casa, jugadors del poble, i es millora, no, les categories, i que els està fent això un efecte reclam bestial.
1: Correcte, és molt important, la veritat, és molt important. Ho lluitarem i al final el que volem és créixer com a club, com a poble, per donar uns serveis, però competint al màxim que podem. Si pot ser primera, primera, i si no pot ser, pues seguirem a segona i intentarem pujar a primera l'any que ve.
0: Passem a parlar del femení, infantil femení, si no m'equivoco. Quin paper juga de cara a tenir un futur sènior femení o tenir més equips femenins?
1: La veritat que aquest any el femení ha sigut un èxit rotund. Van començar l'any passat aquestes nenes que hem portat aquest any. L'any passat era derrota tras derrota per golejades màximes, i aquest any han entrat en una dinàmica de voler treballar, de voler aprendre, de lluitar, de sacrifici, d'esforç, i hem competit molt bé. Hem quedat a mitja taula, hem guanyat molts partits, hem perdut molt justets, i jo crec que alguna classificació podíem haver quedat una miqueta més amunt, però molt content per elles, i el més important de tot, que cada vegada n'hi ha més nenes que volen sumar a l'equip.
3: Sí, hi ha una, sí, des de la federació he estat veient que aquests últims anys ha pujat molt el número de fitxes d'equips femenins de futbol. Vosaltres també esteu notant aquest reclam de moltes noies, nenes que venen a preguntar també per jugar?
1: Sí, i tant. I, bueno, i nenes que anteriorment havien estat a Palafolls i hem fet bona feina amb elles i han tingut l'oportunitat de marxar a jugar a clubs importants, per exemple com a Girona.
0: Això t'ha de dir, va haver-hi una altra generació al club de femení amb la Júlia Miralles com a estrella entre cometes.
1: Correcte.
0: Què va passar amb aquella generació?
1: Bueno, al final és el que diem, a mesura que van creixent els nanos, exigència d'estudis, exigència de que nenes individualment li atrauen altres projectes més importants que el nostre, perquè quan, com per exemple, com veu dir Júlia Miralles, que aquesta setmana està confirmada que l'any que ve serà jugadora del primer equip femení de Girona, pues clar, nosaltres com a club, sempre que tenim l'oportunitat d'oferir a jugadores que vagin a jugar a club més important que el nostre, pues els hi donarem tota la sortida possible.
3: I creieu que a la llarga, o no tant a la llarga, hi ha possibilitats de formar un sènior femení?
1: Amb el temps, possiblement, perquè tu compta que moltes vegades algun any per tema estudis fan l'impàs de que no continuen jugant i tal, però sempre després al final sempre queda l'amistat de tots els anys que han jugat les nenes juntes, i molt possiblement jo estic segur que la camada aquella que vam treure possiblement dintre d'uns anys la puguem tindre per fer un sènior femení.
2: La camada de la Júlia Miralles, com ho dices, ja vino a preguntar. Lo que pasa que lo que decimos ya son fútbol 11, necesitas...
0: Pero no, si no llegan al número, ¿no hay una competición de fútbol 7 igualmente que sea en senior?
2: ¿En senior? Ostras,
1: sí, supongo que ya, pero a partir de cierta edad. Es
2: como un veterano.
1: No es, a partir de meta sub-25 cap amunt, y claro, encara si falta un senyor de aquest grup.
0: La federació ho complica una vegada
1: sí,
0: més.
1: Sí, se complica.
3: I per aquí als voltants de Palafolls hi ha algun club de futbol que també us pugui fer ombra a nivell femení, jo que sé, que us puguin venir a pescar les jugadores i que llavors també us les treguin?
1: Sí, totalment. Bueno, això també passa bastant. Calaguidó s'ha ajuntat amb Blanes i han fet un femení, una estructura de femení bastant potent, i al final el màxim club d'aquí de la zona de Maresme en tema femení és Santa Susana. Santa Susana porta molts anys ja, era l'únic club punter que va apostar, la veritat, pel tema del femení, i les millors categories de futbol femení les té Santa Susana.
3: Llavors les noies que es queden al club realment és perquè han format aquí una comunitat que els agrada, estan aquí al poble, i que al final és un grup d'amigues, vull dir que no els interessa tampoc com vulgui formar d'altres projectes, perquè aquí s'hi senten còmodes.
1: Correcte, ja et dic, per exemple aquest any en l'equip que tenim a diverses jugadores li han ofert, ho han fet molt bé, ja han fet poder anar a Santa Susana a jugar, i els han dit que no perquè han fet una comunió molt bona amb les noies, estan molt a gust i volen continuar al poble, i per això per nosaltres com a junta directiva això és un orgull, la veritat.
0: Seguirem sent infantils o passen a cadets?
1: Són infantils, algunes cadets, i passarem a cadets.
0: I llavors futbol 11?
1: Futbol 7.
0: Futbol 7 encara. Seguirem.
1: Tenen l'oportunitat de poder seguir a Futbol 7 un any més o Futbol 11.
0: Aquí la cadet és quan encara hi ha aquesta transició, no?
1: Correcte. Tens les dues opcions. Per tema de clubs, si no tens nena suficient, doncs pots mantenir la Futbol 7 o anar al Futbol 11. Jo crec que continuarem un any més amb Futbol 7.
0: Perfecte. Parlem ara de la temporada de l'infantil i l'Alavi, que a nivell de resultats ha sigut temporada difícil, es podria dir, però no sé quina valoració es fa. Suposo que els objectius eren uns altres.
1: Sí, al final el que he dit, formar jugadors, aprenentatge, i per exemple el tema de l'infantil també hem tingut el condicionant de que la més de la meitat de l'equip era un any menor, eren S13, hem tingut que jugar en S14 perquè tenien companys que eren S14, i això és un hàndicap important. Es nota molt la diferència d'un any de diferència, de cos, també de treball tècnic, i bueno, hem estat treballant durant la temporada i en els últims partits hem trobat millors resultats.
3: Creieu que a mesura que passi el temps, que pugui ser la primera temporada d'aquí dos, aquesta diferència d'edat no serà tan important, no importarà tant, i el que haurà fet això és poder-los ensenyar molt més en els nois aquests joves que estan pujant?
1: Sí, al final, com a club, al final el tema físic és secundari. Al final el que tenim que formar des de la base, jugadors, intentar donar-li les millors condicions tècniques perquè quan vagin avançant i comencin a jugar a Futbol 11 agafin els conceptes el més ràpid possible per habituar-se després amb les edats, el canvi físic ja arribarà.
0: Ens queda parlar del Benjamí, que ha estat participant en una competició que no és de la federació. No sé quin és el motiu.
1: Bueno, perquè al final nosaltres com a club, quan és tema esculeta, pre-Benjamí, ho partim en tema formatiu, ¿vale? Pensem com a club que ficar-ho ja depèn del nivell que tinguin els nanos a competició federada és un error, perquè n'hi ha molta diferència de nivells, de nivell, i els nanos no disfruten. I llavors en la lligueta aquesta que fem de Consell Comarcal, que està molt ben estructurada, la veritat que ho fan molt bé, el nivell és tot més equiparat i allà poden progressar les seves actituds físiques com tècniques, i a poquet a poc, sense l'exigència de jugar a competició federada, pues van aprenent i van agafant el que és el que els agradi jugar a futbol.
3: Quines són les classes de clubs que participen en aquesta lliga del Consell Comarcal?
2: Los mismos.
1: Tots els clubs de la zona tenen clubs federats i competicions lúdiques, Consell Comarcal...
3: Que al final acaben siguent altres clubs com vosaltres, així de poble, que potser tenen un
2: bueno,
3: equip...
2: También... pueblos de alrededor, que son pueblos más grandes, tienen, por ejemplo, a uno federado, y después, digamos, a los nenes más chiquititos, con menos cuerpo, los meten en Consell, para que vayan... cogiendo más ritmo, digamos.
3: Pot ser que això també sigui beneficiós en el seu sentit, per als nens, perquè no hagin d'anar tampoc molt lluny a competir ni a jugar, vull dir que al final sigui tot aquí a la comarca, no hagis de desplaçar-te tan lluny.
2: El Consell, lo bueno que tiene es eso también. El tema de que, claro, en el grupo son 4 o 5 equipos, entonces te los ponen siempre por aquí, por alrededor.
3: Clar, i així és molt més fàcil també llavors crear comunitat, diguéssim, dins del món del futbol aquí a la vora, que segur que si et toca anar, no sé, per dir alguna cosa, a Girona és molt més complicat de conèixer altres jugadors i de saber de què fan de la seva vida que jo que sé, que si jugueu aquí contra el Malgrat o contra el Tordera.
1: Correcte.
0: Ara que hem refredat tots els equips, quina nota poseu la temporada a nivell general?
1: Jo, la veritat, un 8. La veritat, sempre ha sigut una temporada positiva, com hem dit, amb equips que han sortit millor les coses, uns altres pitjor, però la veritat és que de donar-li continuïtat al projecte, de que vagi creixent, i que esperem que l'any que ve creixi encara més, la veritat, molt content.
0: També ja ho hem parlat abans, teniu casa a l'estiu, campus... Si voleu promocionar-lo una mica, què es farà, dates...
1: Pues sí, mira, molt contents. Aquest any ho hem ampliat una miqueta més. Fem tot el que és el mes de juliol i les dues primeres setmanes d'agost. Serà, bueno, de dilluns a divendres, amb diverses activitats en el camp de futbol i fora del camp de futbol. Tots els divendres anirem a Marineland, dos dies, em sembla, dimarts i dilluns, piscina... i bueno, ho partirem també amb treball tècnic físic i bueno, el tema gincanes també fora del camp i tal. És un campus molt molt complet. Jo crec que serà el millor campus que hem fet en els últims anys. També treballarem amb molt bons professionals, amb José Cáceres i Arnau Batalla, que ens donaran un cop de mà, i estem encantats que hagin volgut sumar-se per ajudar-nos a fer el campus. I bueno, jo crec que serà el millor campus que hem fet en molt de temps.
0: Perfecte, també recordem que el club encara està en portes obertes. I no sé, de cara a l'estiu, quin objectiu té el club o què vol treballar durant l'estiu?
1: Bueno, al final és el que dic, bueno, ja hem començat a començar a treballar la temporada vinent. Al final, com a estructura del club, el que volem fer és intentar sumar al màxim de nanos que vulguin jugar a futbol a Palafolls, intentar fer per nivells el millor equip possible per cada categoria, i al final que disfrutin els nanos i que tinguin per poder fer futbol al seu poble.
3: Ara, abans que sortim del tema, us volem donar també un espai una mica promocional per si voleu promocionar, jo què sé, això, on te poden vindre la gent a informar-se sobre el casal d'estiu, on te poden informar-se sobre si poden les portes obertes. Com han de comunicar amb vosaltres si hi ha algú que ens està escoltant, que estan interessats?
1: Bueno, pues mira, sobretot el tema de xarxes socials, últimament ho estem treballant molt millor, tema Instagram, Facebook, ja t'he dit que estem molt contents d'això, està tota la informació de les portes obertes, de per fer el campus, sempre està el meu nom i el meu número de telèfon obert per qualsevol dubte que tingui qualsevol pare o mare. Em pot trucar, pot enviar un WhatsApp i li treure les dubtes que tinguin, i això és el més important de tot.
0: A part del campus, fareu alguna altra activitat extraesportiva? No sé si per festa major o alguna cosa?
1: Aquest any, ja t'he dit, tema playoff, tema tornejos d'empreses externes a nosaltres, la cloenda al final de temporada no ho hem pogut fer, i per principi de setembre farem, com un principi de temporada, farem un gran torneig de totes les categories que tinguem, ja sigui femení i masculí, i farem un molt bon torneig d'inici de temporada.
0: Perfecte, crec que ho hem repassat tot. No sé si em deixo alguna cosa vulgueu afegir.
1: No, la veritat que moltes gràcies per haver-nos invitat, i sobretot en un dia com avui important i una setmana important, sí. I que sàpiga tots els oients i tota la gent i afició de Palafolls que divendres tot el que pugui vindre a animar allà a Cristinenc a les 8 de la tarda, l'equip farà tot el possible per pujar la categoria.
0: Eudald, vols fer tu l'última pregunta, la típica?
3: Va, me deixes a mi?
0: Sí, vinga, va.
3: Doncs l'última pregunta que sempre fem a tothom que passa per aquest estudi és si teniu algun desig per la propera temporada.
2: Per a la siguiente temporada?
3: Sí, la carta al Reis.
0: Un deseo, el que quieras, un sueño.
2: Que se apunten muchos niños y tengamos de todas las categorías.
0: Ladri.
1: Sí, correcte, no? Al final tot suma, contra més nanos, més equips podem formar, molt millor per tothom, per club, per poble. Al final estem per donar un servei al poble, i és això, anar creixent, que cada any anem creixent i estarem contents.
0: Perfecte, doncs amb aquesta última pregunta, amb aquest últim desig, acabem l'entrevista. Moltes gràcies per venir. Sempre un plaer.
1: A vosaltres per invitar-nos.
2: Muchas gracias.
0: I molta sort per divendres.
2: Muchas gracias.
0: Jordi, petita pausa i continuem.

0: Doncs ara sí, arriba el moment d'actualitzar els marcadors amb els pocs resultats que ja queden d'aquest cap de setmana. Eudald, per on comencem?
1: És bé que estem a les últimes, però comencem pel futbol, si et sembla bé.
0: Vinga, va, ja que hem fet l'entrevista, ja
1: ho acabem. I tanquem el tema.
0: Ah, això està.
1: I com hem comentat abans, el cadet és l'únic equip que segueix competint. I aquest cap de setmana va guanyar el primer partit de play-off descens a primera contra el Riudarenes per 0-1 a domicili. El gol va ser obra de Fernandito Navarro al minut 4. La final serà aquest divendres a les 8 del vespre contra el Cristinenc al camp municipal de Santa Cristina d'Aro.
0: Perfecte. Doncs enfadis, que et robo el bàsquet.
1: Tu mateix.
0: Amb les lligues i competicions acabades, el Club Bàsquet Palafolls no té gaires notícies més per explicar. El que de moment podem fer és informar que aquestes últimes setmanes de l'any tenen portes obertes per a nous jugadors i jugadores, així que és una gran oportunitat per a aquells que tenen ganes de formar-ne part l'any vinent. Intentarem portar a l'estudi als membres de la Junta per poder destapar novetats la setmana vinent.
1: A veure.
0: Passem al futbol sala.
1: Avui me'l deixes a mi?
0: Sí, avui és un intercanvi curiós, eh?
1: Doncs mira, avui estic trist perquè veig que el futsal és ben curt també. O sigui, això es nota que ja s'està acabant. I el cadet, l'únic equip en competició que tenia pendent per jugar a la final de la Copa Girona, i ho va fer aquest cap de setmana. El partit es va disputar al Palauet contra el Malgrat amb resultat favorable als nostres, que van guanyar 1-0. El gol del títol va ser marcat per Héctor Mazón. Escoltem la valoració del míster de l'equip, en Paco Bonilla.
2: Hola, buenas. Pues nada, partido de Malgrata contra Cadete B de final de Copa Girona. Resultado 0-1, donde ganamos en Palafoy. Era un partido que teníamos ya desde hace tiempo entre ceja y ceja. Nos descolgamos bastante rápido de la lucha por la liga y prácticamente mes y medio vista ya sabíamos que jugamos contra Malgrata la final. Y nada, mes y medio preparando este partido. Sabíamos cómo jugaba, habíamos visto vídeos suyos, estaban muy estudiados, aparte tuvimos una competición de 4 vueltas, con lo cual nos conocíamos los dos equipos bastante, y sabíamos que sería un partido muy igualado. Y bueno, nos presentamos con los nervios típicos de principio de una final, ¿no? Donde los jugadores pues tienen esas dudas, esos nervios, intentamos tranquilizarlos. En la charla previa lo que sí que pedimos fue actitud, lo que sí que pedimos fue compromiso, irnos con la sensación de que lo habíamos dado todo. Y la verdad que la primera parte salimos muy bien, tuvimos ocasiones a los dos equipos, muy igualado, y acabamos con el resultado de 0-0. En la segunda parte continuamos igual, continuamos luchando, muy serios, sin cometer prácticamente errores, y en una de las jugadas conseguimos adelantarnos con el 0-1. Bueno, el final de partido se apretaron un poquito más, hubo una expulsión por cada equipo, jugamos en inferioridad los últimos minutos, conseguimos aguantar el resultado y llevarnos la Copa Girona, que era realmente uno de los premios que queríamos para esta temporada. Habíamos trabajado muy bien con los chavales habían comprometido con el equipo, han cumplido toda la temporada, han trabajado como jabatos y es un premio que creo que los chavales se merecen. Muchas gracias.
1: Uri, jo crec que és un bon moment per parlar de la teva bola de vidre, que un dia em vas estar comentant que què havia fet aquest equip contra el Malgrat als altres partits.
0: Ho vaig comentar i vaig dir que havíem perdut els 4 partits de Lliga, perquè era una Lliga de 4 voltes, els 4 partits de Lliga els havíem perdut, i jo sabia que el de la Copa era l'important i el guanyarien.
1: I mira, al final així ha sigut, eh?
0: De fet, ho vaig dir abans de jugar al quart de Lliga, que portaven 3 de Lliga i havien perdut les 3, al míster li vaig dir: el Dílica lo vas a volver a perder, però ganaràs el de Copa.
1: Sí, sí, és que a més me'n recordo el moment, i això ja fa temps, em sembla que encara no havíem fet ni el canvi d'hora. Així que, enhorabona. I per acabar amb el futbol sala, comentar que el club segueix en jornada de portes obertes i que encara us podeu inscriure al seu campus d'estiu.
0: Perfecte, Eudald. Parlem del Club Patí Palafolls, que segueix competint al Trofeu Catalunya, que recordem que aquest cap de setmana es celebraran les finals al Palauet, i que per tant dilluns vinent tindrem a una bona representació per explicar-nos com ha sigut l'experiència. I ens acaba ampliant la informació del cap de setmana en Joan Bosch.
3: Aquest cap de setmana hem participat a dues competicions. D'una banda, tant el dissabte com el diumenge vam estar a la Copa Catalunya de Solodens, que és el campionat on van els 16 millors del rànquing de cada nivell i grup d'edat, en aquest cas de la modalitat de Solodens. Del nostre club van aconseguir arribar-hi 8 patinadores, i per nosaltres és un gran èxit, perquè és només el segon any que practiquem aquesta modalitat. Per la gran majoria ha estat el primer any que han competit fent Solodens, així que no podem estar més que contents d'aquest èxit. Va ser una competició intensa, amb puntuacions molt ajustades, però bé, vam aconseguir això, tenir 8 patinadors a la final, que per nosaltres ha estat tot un premi. I a més, ahir diumenge també vam participar un trofeu amistós, el trofeu dels nostres amics del Club Laietà de Mataró, que també doncs, va anar molt bé, ens ha servit doncs, per provar noves dificultats, fins i tot alguns patinadors s'estrenar ja algun nivell nou, els hem pujat de categoria i tothom ho va fer força bé, així que estem molt contents. Ara doncs, seguirem treballant perquè ens queda encara alguna final per endavant i sobretot doncs, el repte organitzatiu d'aquest cap de setmana, que és la final del Trofeu Catalunya a la pista del Palauet.
0: Perfecte, que bé que parla en Joan Bosch.
1: Sempre el tenim present aquí a l'estudi.
0: I el que no ens envia àudios però ens passa la informació molt correcta i amb uns bons resultats és l'Ivan Fuentes amb el seu club ciclista Palafolls.
1: Esclar, i que no volem deixar a tots els amants del ciclisme del poble sense la seva informació setmanal. Per això que els amics del Club Ciclista Palafolls no paren i tornem a tenir uns grans resultats en aquesta ocasió aconseguits a la Volta a Tarragona. Fran Orante, de la categoria Màster 50, va ser primer a l'etapa i segon a la general. Lluc Buscà va ser cinquè a l'etapa a la categoria Màster 40 i en la categoria Màster 60, Joaquín Jiménez va ser tercer a l'etapa i segon de la general. A la modalitat de Gravel va lluitar a l'esprint final amb el primer classificat. També comentar que el club segueix organitzant sortides de grupetes, superant la vintena de participants amb un bon número de ciclistes femenines.
0: Perfecte. I al final no vam participar, ens ho vam perdre, però aquest diumenge passat, ahir, va haver-hi la Trail Senyor del Castell, amb un gran èxit.
1: Has tingut fomo, Uri, de no haver-hi participat?
0: La veritat que sí.
1: Veient també com de vents n'han parlat, jo penso que ens haurem d'esperar a la propera edició, que esperem que pugui ser, que passi ràpid. I doncs, si vols t'explico una mica el que ha passat, que es va celebrar la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, que ja sabeu que és una cursa de muntanya organitzada pel Safir Team, ja n'hem parlat moltes vegades en aquell programa, i en aquesta edició va haver-hi tres modalitats diferents: la Trail de 17 km, la Speed Trail d'11 km i la Caminada de 6. I els resultats van ser els següents. En la Trail femenina, primera posició de Miriam Fernández, segona d'Helena Moya i tercera de Bianca Barquet.
0: A la Trail masculina, Cristian Acevedo, primera posició, Lluc Llibert, segona posició i Xavier Bernés, tercera posició.
1: En la Speed Trail masculina, primera posició d'Alejandro Troyano, segona posició Òscar Rodríguez i la tercera de Manuel Lamolda.
0: A la Speed Trail femenina, Judit Sánchez, primera posició, Bego Callejas, segona posició, Judit Camps, tercera posició.
1: I en la caminada femenina, Núria Grau, primera posició, Núria Carrasco, segona posició i Berta Corrales, tercera posició.
0: I acabem amb la caminada masculina, amb la primera posició de Gregorio Morales, segona posició Juan David Cristancho i tercera posició David Rabassa.
1: Ens agradaria dedicar unes paraules a aquesta meravellosa cursa, però com que sabem que no li donaríem tanta passió i emoció com la Lu Vázquez, deixarem que escolteu la seva valoració de l'esdeveniment.
4: Doncs gràcies, torna a ser la primera paraula que ens ve al cap a Safir Team després d'aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Gràcies perquè va ser un èxit absolut, vam exaurir els 400 dorsals que teníem a la venda, l'edició més multitudinària, una edició que aquest cop comptava amb tres distàncies: la clàssica trail de 17 km amb 650 de desnivell positiu, la Speed Trail, que va ser el nou nom que vam donar a la marxa perquè la vam transformar en una trail competitiva, i la caminada, la nova caminada de 7 km que va fer que molta gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra cursa doncs s'animés a venir amb nosaltres i gaudís d'un dia que realment creiem que va ser excepcional. I agraïts, molt agraïts a tots els patrocinadors i col·laboradors que van fer possible la nostra cursa ahir diumenge, com la Conca de Tordera, el Cafè de Palafolls, Gicarn, amb les seves botifarres i hamburgueses fantàstiques, l'avituallament final, Gelats Alemany, que van donar aquest toc fresc que van poder gaudir tots els nostres participants, totes aquelles empreses més grans o més petites que van fer possible un magnífic sorteig, no ens en volem deixar cap: Fisio Malgrat, Muralla Òptica, Hanger, també la Conca de Tordera, Centre Bassot de Nutrició, la Bugaderia de Palafolls, que quedava just al costat de la plaça Pop. I moltes gràcies a tots ells perquè van fer la cursa possible i una mica més especial. I evidentment, en els col·laboradors també agrair a l'Ajuntament de Palafolls, Policia Local, Protecció Civil, ADFs i bombers, aquests dos amb especial agraïment per part dels participants, ja que van poder gaudir d'unes bones ruixades per part seva. El dia apretava amb la calor, amb la qual cosa això ens ho van agrair moltíssim. A tots ells també moltes gràcies per fer-ho possible i fer que aquesta trail sigui realment una realitat cada any. I evidentment els nostres participants, tots els que van venir a córrer, a caminar, la gent que va portar els seus peluts a gaudir també dels voltants de Palafolls, i evidentment no ens volem deixar i destacar un any més la participació dels rodapeus, els rodapeus de l'Associació d'Ajuda a les Persones amb Mobilitat Reduïda, que van venir a participar tant de l'Speed Trail com de la caminada, i tenir-los a ells a la nostra cursa sempre la fa un xic més especial i ens recorda que realment aquestes curses són especialment per això, per gaudir del diumenge junts i perquè ens quedi una sensació tan bona i tan positiva com la que ens ha quedat d'aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Moltes gràcies especialment a ells, als rodapeus. I ara ja, doncs, avisar els nostres participants que des d'ahir a la tarda les classificacions estan penjades a la nostra web i que al llarg de tota aquesta setmana, doncs, anirem publicant els diferents àlbums de fotografies dels tres fotògrafs magnífics que ens van acompanyar al llarg de tot el recorregut i a la sortida i a l'arribada. Així que res, que estigueu pendents, ho anirem anunciant a poc a les xarxes i durant aquesta setmana les podran gaudir totes.
0: I acabarem, Eudald, parlant de l'atletisme.
1: Correcte, perquè aquest cap de setmana els nostres amics del Club Atletisme Palafolls han tingut competicions, que ja recordarem que per ells la temporada és per any natural, no per curs escolar, així que segurament tot l'estiu tindrem notícies seves. I amb ells, aquest cap de setmana hem tingut Arnau Perales, que ha competit en llançament de javelina a Sant Celoni, quedant 6è de les semifinals sub-14 amb una marca de 25,76 metres, que va fer el primer intent. Una llàstima que no pogués millorar-la per culpa de dos nuls seguits. El dia 14 de juny anirà a la gran final a Lleida.
0: Perfecte, doncs ara ja sí, marqueu-vos actualitzats i només ens queda saber qui és l'MVP de la jornada.
1: A veure.
0: Doncs som-hi.

0: Esportiu Palafolls. També tenim el que va marcar el gol a la final de Copa Girona.
1: Correcte.
0: Que
1: Héctor Mazón.
0: Héctor Mazón, correcte. I per altra banda també tenim Fran Orante, que va ser primer de l'etapa en la categoria Master 50. A veure, també per variar una mica.
1: Abans que em digués al final el teu nom, també comentar que al final els dos autors dels gols que hem comentat són dos partits que acaben 1-0, que també hem de mencionar la defensa i els porters, perquè han quedat a 0, porteria que no han entrat les pilotes.
0: Tens tota la raó, perquè sembla que només s'assenyali sempre com a bon joc el que marca gols, però el que evita que s'emmarquin també és una part vital del joc.
1: Sempre en aquell cas, al final, el que marca el gol queda una mica en representació de l'equip, no?, amb el seu gol.
0: Tens tota la raó, i al final és el que marca el gol, però tot l'equip està al darrere, inclús des de la banqueta, que moltes vegades també participen. No sé, Uri, jo crec que aquesta setmana votaria, com hem estat fent també especial de futbol, feia temps que no parlàvem tan a fons d'ells, a mi m'agradaria doncs votar Fernandito Navarro com a MVP d'aquesta setmana. Com ho veus tu?
1: Sí, jo m'agradaria afegir un nom a part dels que has dit, que és Arnau Perales, que ha aconseguit classificar a la final del llançament de javelina, que també té molt de mèrit. Però bé, com dius, sí, jo crec que em sembla bé que el teu nominat, i per tant premi MVP de la jornada minut a minut, Fernandito Navarro.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 572. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 2 del vespre d'avui mateix, o demà a partir de les 2 del migdia, o si no, a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no preferiu la web, sinó que preferiu l'Spotify, també podeu buscar Ràdio Palafolls minut a minut i escoltar el programa que vulgueu d'aquesta temporada. A l'edició de producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallgrosa i l'Oriol Parra. Al control de som tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre, que per cert serà l'últim programa de la temporada, amb tota la informació esportiva per la Fuenca. Bona setmana, Eudald.
2: Bona setmana.
1: Ja s'acaba això, eh?
2: Això i se'ns estan acostant les vacances,
1: ja
2: eh?
1: Ja mateix estem al Carib de vacances.
2: Ens les hem guanyat, jo penso.
1: I tant que sí. Bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Els veïns de Marrassac traslladen les seves queixes sobre mobilitat i civisme a l'alcalde. En una nova

La trobada del cicle de reunions de barri, una quinzena de residents han demanat solucions urgents per millorar la seguretat a la rotonda d'accés al veïnat. L'Ajuntament s'ha compromès a instal·lar més reductors de velocitat de forma provisional abans que acabi l'any, a l'espera d'un projecte definitiu per part de la Generalitat. El civisme també està l'altre gran eix de la reunió, amb denúncies per sorolls, curses de cotxes, excrements de mascotes i deficiències en la gestió de les escombraries. Aquestes sessions, recordem que permeten al govern local coordinar accions directes per gestionar conductes incíviques i també per explicar de primera mà les millores previstes a cada zona de Palau.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. La colla castellera Els Maduixots tornarà a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi. L'entitat ha confirmat que mantindrà la fórmula d'anys anteriors per celebrar l'arribada de l'estiu amb tota la ciutadania. La programació inclourà un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu pensat per totes les edats en un dels espais més emblemàtics del nostre poble. Aquesta celebració s'emmarca en un inici de temporada molt intens per la colla, que ja té l'agenda plena de diades pels mesos de juny i juliol. Entre les pròximes cites castelleres confirmades destaquen les actuacions a localitats veïnes com Santa Coloma de Farners, Figueres i Blanes. Avui també marxarem cap a Malgrat de Mar, on el festival Libèl·lula aposta per l'habitatge jove i el patrimoni a la seva quarta edició. El certamen, organitzat per l'àrea de joventut, utilitza disciplines com el circ i les arts plàstiques per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Una de les propostes més destacades d'enguany és una xerrada sobre els pisos trampolí fets amb contenidors, que és un model d'emancipació innovador provinent de Caldes de Montbui. El festival també ofereix itineraris guiats per les cases d'estiueig del segle XIX i un cicle de música clàssica interpretada per joves en diversos espais del poble. L'organització Obert la Porta col·labora amb la regidoria de joventut de Palafolls per compartir sinergies i projectes del futur a la zona. També avui parlarem d'una formació gratuïta al Consell Comarcal per aprendre a gestionar les xarxes socials amb intel·ligència artificial. La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació, ensenyarà als negocis del Maresme a crear el seu propi assistent virtual per optimitzar el temps. El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines DIA. Els assistents també aprendran a entrenar aquests assistents per automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de les seves estratègies digitals. I han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal als afores de Blanes. Els Mossos han arrestat dos homes que es feien passar per funcionaris de l'Ajuntament de Blanes per exigir pagaments falsos de la taxa d'escombraries a negocis de la vila. Mitjançant transferències i Bizum van aconseguir estafar un total de 1.750 euros a tres establiments abans de ser interceptats a Mataró. D'altra banda, la policia local ha detingut el presumpte responsable d'un foc afectat 800 metres quadrats de bosc a l'antiga panificadora de la Safa. Els investigadors treballen ara per determinar si el detingut té relació amb altres incendis similars a la zona. I com cada dilluns, el que avui també farem serà repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps que es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos força 2 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i oscil·laran entre els 26 i els 29 graus. A Palafolls el dia serà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 29 graus i mínimes que també pugen, en aquest cas, fins als 13. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 8 de juny del 2026 i ho fem parlant dels veïns de Marraixà que han demanat millores en mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marraixà una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant així amb el cicle de trobades amb l'alcalde, que recorre els diferents barris i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per a aquesta zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada. Entre altres, els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori també té previst col·locar algun element reductor provisional a la zona cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme també ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de cotxes i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre
sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de la urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cada zona de Palafolls. Parlem ara de cultura dels maduixots que tornaran a organitzar la Revetlla Popular de Sant Joan en el nostre municipi. La colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, coneguda popularment com els maduixots, ha confirmat ja que aquest any tornarà a ser l'encarregada d'organitzar la Revetlla Popular de Sant Joan. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al nostre poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de la colla, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització treballa ja per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per tothom. Aquesta celebració arriba en un moment del volum de feina pels maduixots que ja han posat en marxa tota la maquinària de la temporada d'estiu. A banda de la revetlla, recordem que la setmana passada es va dur a terme un tardeig maduixot a Tordera, però tenen també altres actes. Tenen l'agenda plena amb diades castelleres a localitats com Santa Coloma de Farners el 13 i el 14 de juny, Figueres el dia 28 i Blanes el 4 de juliol. I marxem cap a Malgrat de Mar, on el Festival Libèl·lula aposta aquest any per l'art, el patrimoni i el debat social en la quarta edició. Malgrat ho té tot a punt per una nova edició del Festival Libèl·lula, una iniciativa cultural que neix de la regidoria de joventut. El festival, que se celebrarà del 9 al 13 de maig, és a dir, a partir de demà, s'ha convertit en un referent per la creativitat juvenil i l'empoderament de les entitats locals. En aquesta edició, el festival continua apostant per disciplines com el circ i les arts plàstiques, entenent la cultura com una fonamental per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Entre les activitats destacades hi ha tallers de carrer, urban sketching i propostes vinculades al cinema d'anime japonès. Una de les grans novetats d'enguany és la voluntat de convertir el Libèl·lula en un espai de reflexió crítica sobre temes que afecten directament la joventut. El divendres 12 de maig a les 7 de la tarda a la biblioteca de Malgrat de Mar, la cooperativa, tindrà lloc una xerrada sobre models d'habitatge innovadors. Es presenta entrarà l'experiència de Caldes de Montbui amb els pisos trampolí, que són habitatges assequibles, fets amb contenidors marítims i fusta, pensats per facilitar l'emancipació juvenil. El dissabte 13 de maig el focus es desplaçarà cap al patrimoni arquitectònic malgratenc. Laura Freixas, experta en humanitats, oferirà itineraris guiats per mostrar el valor de les cases d'estiueig de finals del segle XIX i principis del XX. La música també tindrà un paper protagonista amb les actuacions dels alumnes de l'Institut Ramon Turró i també dels cicles Purnes Musicals amb recorreguts de música clàssica interpretada per joves en diversos espais del poble. Des de la regidoria de Joventut de Malgrat de Mar han expressat la seva voluntat que el festival funcioni com un atac d'oli que s'estengui a pobles veïns. El regidor de Joventut ha obert la porta a futures col·laboracions amb la regidoria de Joventut de Palafolls per compartir sinergies i donar més veus als joves de la zona. Tota la programació completa d'aquest festival la podeu trobar al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I seguint amb altres qüestions comarcals, el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals DIA per gestionar les xarxes socials. El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per les xarxes socials, crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal a Mataró els dies 9 i 12 de juny, és a dir, a partir de demà, en horari de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. La primera es farà demà i es focalitzaran els beneficis de la IA, la selecció de les xarxes socials més adequades segons el públic objectiu i la creació de contingut optimitzat mitjançant eines de disseny assistides per IA.
dia. Per la seva banda, la segona sessió serà el 12 de juny i els assistents aprendran a crear, entrenar i personalitzar el seu propi assistent virtual dia. També s'ensenyarà a automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de l'estratègia per identificar futures tendències. L'activitat està 100% subvencionada, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder assistir hi cal formalitzar la inscripció prèvia enviant un formulari específic al Consell Comarcal del Maresme. I marxem cap a Blanes, on han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir el passat 2 de juny a Mataró dos homes de 24 i 42 anys com a presumptes autors de tres delictes d'estafa i d'usurpació de funcions públiques. Els arrestats utilitzaven un engany telefònic molt elaborat per estafar establiments comercials de la vila. Segons la investigació, un dels homes trucava als negocis identificant-se com a funcionari de la tresoreria de l'Ajuntament. Amb un llenguatge administratiu molt precís, reclamava el pagament urgent de la taxa d'escombraries, alertant que el rebut havia estat retornat i que calia abonar-lo immediatament per evitar un recàrrec. Mitjançant aquest mètode van aconseguir que tres negocis fessin pagaments per transferència, Bizum o facilitant les dades de la targeta de crèdit, sumant un total de 1.750 euros. Tot i que van intentar estafar tres negocis més, els responsables d'aquests es van malfiar i no van fer cap ingrés. Els detinguts, que ja tenien antecedents, van passar a disposició judicial el 3 de juny, tot i que la investigació continua oberta. D'altra banda, la policia local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor material d'un incendi declarat l'antiga panificadora de l'empresa Safa. L'avís del foc es va rebre poc després d'un quart de tres de la tarda i va mobilitzar quatre dotacions dels bombers i diverses patrulles de la policia local. L'incendi va quedar controlat i extingit cap a les 4 de la tarda després d'haver afectat uns 800 metres quadrats de zona forestal que envolta l'antiga fàbrica. La policia investiga ara si aquest detingut podria tenir relació amb altres incendis similars que s'han produït recentment en aquesta mateixa zona. I ara és moment de parlar d'esports, perquè en aquest cas, aquest cap de setmana, hi ha hagut victòries per la mínima dels cadets del CD Palafolls i del Club de Futbol Sala Sant Lluís en el tancament de temporada. L'activitat esportiva del cap de setmana ha estat marcada pels últims partits de temporada amb resultats positius tant a la gespa com a la pista. En futbol, el CD Palafolls, de categoria cadet de segona divisió, es va imposar a domicili al camp del Riudarenes per un ajustat 0-1. Un gol de Fernando Navarro, marcat el minut 4 de la primera part, va ser suficient per segellar la victòria i sumar els 3 primers punts. Pel que fa al futbol sala, el Sant Lluís també ha celebrat un triomf per la mínima a la cinquena jornada de la Copa Girona Cadet. En el partit disputat al Palauet el passat 6 de juny, l'equip local va vèncer l'interesportiu de Malgrat per 1-0. El punt de la victòria va arribar a les acaballes del partit, concretament al minut 39, obra d'Héctor Mazón. D'altra banda, cal destacar que en aquesta jornada el bàsquet no ha jugat, deixant tot el protagonisme als equips de futbol i futbol sala de la vila en aquest últim tram de les competicions.

Obrim la Maroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, una mitjana d'uns 15 alumnes estava visitant les aules d'estudi de la biblioteca. Des del 26 de maig i fins al dia 12 de juny, la biblioteca obria les portes per la nit per oferir un espai d'estudi sense distraccions als joves del poble que havien d'estudiar pels exàmens i les proves finals de curs, també a banda de la selectivitat. Segons les dades d'assistència que s'havien recollit, fins aquell dia una mitjana de 15 persones havia visitat l'equipament al llarg dels dies que s'havia obert. Tot i que a primera hora d'obertura hi havia uns 30 alumnes, la xifra disminuïa fins al moment en què la biblioteca tancava, quan quedaven uns 10 alumnes. Fa 5 anys, el 2021, els pescadors de Blanes protestaven contra les restriccions a la pesca d'arrossegament. La confraria de pescadors de Blanes, igualment com altres pescadors del litoral gironí, s'havien manifestat aquell matí al mig de la badia de Blanes contra la nova normativa europea que establia restriccions en l'àmbit de la pesca d'arrossegament. Es tracta del Pla Multianual de Pesca d'Espècies Demersals de la Mediterrània Occidental que contempla la reducció del nombre de jornades en què poden sortir a la mar els pescadors d'arrossegament, la qual cosa consideraven que posava en perill la viabilitat econòmica del sector. Aquesta proposta es va convocar coincidint amb una reunió a Brussel·les en què s'havia posat damunt la taula la qüestió. I finalment, fa 10 anys, el 2016, va morir una veïna de Blanes fent barranquisme aquell cap de setmana a Tremp. La noia de 25 anys estava fent el descens del barranc de Gurb amb altres persones quan, segons les primeres informacions, una crescuda sobtada del riu va sorprendre el grup arrossegant a la noia. El grup d'actuacions especials, més conegut com el GRAE, va rebre l'avís de l'accident a quarts de 4 de la tarda, moment on es van desplaçar tots els efectius amb un helicòpter, 3 dotacions terrestres de bombers, 6 patrulles de Mossos i diverses unitats especialitzades en rescats d'aquest tipus. Malgrat l'ampli desplegament de mitjans, res es va poder fer per salvar la vida de la dona. Durant les tasques de rescat i de recerca de la desapareguda, que va aparèixer poc després d'arribar als cossos de rescat, també es van rescatar 9 persones que es trobaven en una situació precària al mig d'aquell barranc del Pallars Jussà, però que en aquest cas van resultar il·lesos.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Jordi Prats-Savalls, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, què tens avui per nosaltres?
1: Hola Melina, comencen les cloendes dels diferents cursos de l'Escola de Música i Dansa aquesta setmana, per exemple. Demà mateix al Teatre de Palafolls viurem la cloenda al Festival de l'Apartat de Música. Serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Qui vulgui assistir, doncs, amb entrada lliure fins a complir l'aforament del mateix teatre. Haurem d'estar pendents el diumenge del festival, la cloenda de l'Apartat de Dansa. En aquest cas, que es farà a les 12 del migdia i també a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem ara mateix és consultar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica ve marcada per un temps estable i completament assolellat, una mica com el que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Encara amb alguns núvols, però cada dia més sol i amb unes temperatures que s'han anat recuperant. No tenim valors tan exagerats com fa un parell de setmanes, però tornem a tenir temperatures pràcticament estiuenques. Avui les màximes s'enfilaran fins als 29, fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents que bufaran fluixos, bàsicament de Garbí, del sud-sud-oest, i amb una situació marítima tranquil·la aquest matí, mar arrissada, i aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants que començaríem a veure ja aquest migdia. Pel que fa a l'estat del cel, com ja hem dit, domini del sol durant tot el dia, i de cara a demà s'espera una situació semblant a les d'avui, tot i que amb alguns núvols més i amb temperatures que baixarien una mica. De fet, entre demà i dijous, divendres, aproximadament, tindrem l'arribada en alçada d'una massa d'aire una mica més freda, que farà que la temperatura no pugi tant. Tot i així, continuarem amb calor, però una calor més moderada. Temperatures, per tant, que baixarà una miqueta, sobretot pel que fa a les màximes, també les temperatures nocturnes, i tot això amb un temps que de moment es presenta estable, amb nuvolades de tarda, tant demà com demà passat, però unes nuvolades que aquí a la costa no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació.
0: Moltes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant quines han estat les notícies més destacades del dia. Els veïns de Marreixac traslladen les seves queixes sobre mobilitat i civisme a l'alcalde. En una nova trobada del cicle de reunions de barri, una quinzena de residents ha demanat solucions urgents per millorar la seguretat a la rotonda d'accés a Marreixac. L'Ajuntament s'ha compromès a instal·lar elements reductors de velocitat de forma provisional abans que acabi l'any, a l'espera d'un projecte definitiu de la Generalitat. I els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi. L'entitat ha confirmat que mantindrà la fórmula d'anys anteriors per celebrar l'arribada de l'estiu amb tota la ciutadania. La programació inclourà un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu, pensat per totes les edats. I amb el Gret de Mar, el Festival Libèl·lula aposta per l'habitatge jove i el patrimoni en la seva quarta edició. El certamen organitzat per l'àrea de joventut utilitza disciplines com el circ i les arts plàstiques per treballar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Una de les propostes més destacades d'aquest any és una xerrada sobre els pisos trampolí fets amb contenidors, un model d'emancipació innovador provinent de Caldes de Montbui. També hem parlat del Consell Comarcal, que ofereix una formació gratuïta per aprendre a gestionar les xarxes socials amb intel·ligència artificial. La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació, ensenyarà als negocis del Maresme a crear el seu propi assistent virtual per optimitzar el temps. El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines d'IA.

I han detingut dos estafadors de comerços i el presumpte autor d'un incendi forestal als afores de Blanes. Els Mossos han arrestat dos homes que es feien passar per funcionaris de l'Ajuntament per exigir pagaments falsos de la taxa d'escombraria a negocis de la vila. Mitjançant transferències i Bizum van aconseguir estafar un total de 1.750 euros a tres establiments. D'altra banda, la policia local va detenir el presumpte responsable d'un foc que ha afectat 800 metres quadrats de bosc a l'antiga panificadora de la Safa.

I avui, com cada dilluns, el que també hem fet ha estat consultar quins han estat els resultats dels esports. En aquest cas, victòries per la mínima dels equips cadets de Palafolls en el tancament de la temporada esportiva.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 8 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre...

0: perdre't el que s'organitza a Palafolls? Consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
10: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
11: Benvinguts a la tercera activitat del segon dia del Tot Tancat. Això és una mostra més de que en català hi ha productes de qualitat de qualsevol tipus. A les Portes de Troia, que són els següents en fer-ho, parlen d'història, ho fan en català, i a més, a res que t'interessi mínimament, i encara que no, també, el període històric o el fet històric que toquen, us en donareu compte que són molt entretinguts. Les Portes de Troia són un programa veterà, ha superat els 500 programes, ve de Ràdio Castellà. Avui tenim, dels tres integrants, tenim a l'Alberto i a l'Albert, falta en Sergio, però tenim a un convidat d'excepció, com és en Patrick Urbano, que ara us el presentaran. És un programa que també es pot escoltar a més de 60 emissores gràcies a la coproducció que tenen amb la xarxa. I res, jo ja els cedeixo la paraula rapidíssimament, que heu vingut per ells, no per mi.
12: Moltes gràcies. Nosaltres farem un format del programa en directe. Bueno, un programa en directe se'ns gravarà, també el penjarem, etc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, escoltar-nos a Spotify, iVoox, YouTube, on vulgueu. I res, començarem a tirar ja les músiques, i si al final voleu punts de llibre, n'hem portat uns quants, si algú li fa gràcia, els tenim aquí, que els vam fer per al nostre programa 500. I res, vull dir que si voleu comentar alguna coseta després, també estem superoberts a parlar amb vosaltres. Si algú tingués alguna pregunta al final del programa, també estem oberts a contestar-la. Així que res, moltes gràcies.

Tots hem viscut l'escena. Un sopar a Nadal, una calçotada, la sobretaula de diumenge. Algú, generalment el teu cunyat, amb un gin tònic o una copa de vi a la mà, deixa anar una frase lapidària. No, és que a l'edat mitjana la gent no es dutxava mai i es morien als 30 anys. O la clàssica. Clar, els romans tenien una sala per vomitar i continuar menjant. Es deia el vomitorium. La nostra visió del passat està segrestada. No pels llibres d'història, sinó per Hollywood, per les novel·les victorianes i per quadres pintats segles després dels fets. Tenim un imaginari col·lectiu ple de víkings amb banyes, donzelles amb cinturons de castedat i emperadors romans baixant el polze per condemnar mort a gladiadors. Avui hem vingut a fer neteja. Són certs els tòpics que ens repetim com lloros? Quanta culpa té Mel Gibson posant faldilla als escocesos a la mitjana? O Ridley Scott bombardejant les piràmides? O els guionistes de 300, encara que es basi en una obra de ficció, enviant els espartans a la guerra en roba interior de cuir? Benvinguts al detector de mentides històriques. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui en directe des del Totancat a l'espai de la Cata de Figueres. Moltíssimes gràcies per convidar-nos, moltíssimes gràcies per venir a veure'ns de públic. Estem molt contents de ser aquí a una trobada de creadors en català, que és molt important, i organitzar aquestes trobades per fer una mica de xarxa, conèixer-nos, no? Donar-li una mica més de veu a totes aquestes produccions de català, doncs és molt important per nosaltres. I avui, com ja ens ha presentat abans l'Albert, no som l'equip habitual, sinó que comptem amb el nostre capità de Gondor de confiança, que és en Patrick Urbano. Benvingut, Patrick.
1: Gràcies, què tal?
0: A l'Alberto Reche, que sí que és de l'equip habitual.
2: Bona. Alberto.
0: Jo mateix, l'Albert Abril, i el que sí que us presentaré és una miqueta en Patrick. En Patrick, estem molt contents de que sigui aquí. Va venir a fer un parell de programes precisament sobre Tolkien, els podeu escoltar a les nostres plataformes. Ell és director i guionista de televisió, guionista del programa Vanguardia, que com bé sabeu és un programa de referència i història també en català. És el presentador del Tres Vides a 3CAT i també del nou programa I tu què faries a 2CAT. O sigui que està tenint bastant embranzida, no? Un programa molt interessant.
2: I bé, a veure, no és el Quim Mandado, no? Que han portat els... cadascú. Però per compensar, ves, el yin i el yang. Bueno, que han portat els nostres companys de Forquilla de Metal, però en aquest programa de cunyats va ser la nostra primera opció de referència.
1: Gràcies, suposo.
2: Estem molt contents de que estiguis aquí, Patrick.
3: Nosaltres
0: ho estem. Bé, molt bé.
1: Vinga, va, estimats, moltíssimes gràcies, Albert, Alberto, una abraçada ben grossa des d'aquí al Sergio, que em consta que està fent coses molt importants,
0: molt importants.
1: Bé, avui la cosa va de cunyats, tothom té un cunyat, per desgràcia, segurament. Segur que us han fet alguna vegada aquesta pregunta. Si tinguéssiu una màquina del temps, estimats Albert i Alberto, a quina època viatjaríeu?
0: Jo mateix?
2: Tu mateix.
0: He canviat molt aquesta resposta al llarg del temps. He anat a molts llocs.
2: Tenim una màquina del temps.
0: Últimament penso més en una Alemanya dels anys 20, alguna cosa així.
1: Per sort has dit dels anys 20, tio?
0: Val. Sí. Bueno, ja passaven coses.
2: És una cosa que tens en comú amb Abascal.
1: Amb qui? Sí?
0: Jo crec que a la Bascalia agradaria més als anys 30, no? Una miqueta.
2: Bueno, però com comença?
0: Allà que es comença a coure una
2: comences
0: miqueta.
2: Comences a Itàlia.
0: No? És veritat.
1: No preguntaré.
0: Doncs això, jo crec que a l'Alemanya dels anys 20 seria un moment interessant. Any 18-19, no? El final de la Primera Guerra Mundial, etc. Seria un moment interessant.
1: I per què? Per què?
0: O sigui, aquesta no me l'esperava. Ah. No, és broma. Penso que és un moment que estan passant moltes coses, no? Hi ha la revolució alemanya, que és una revolució que ningú en parla gaire. Penso que és un moment molt fort per al moviment obrer, que es demostra que la socialdemocràcia no és tan socialdemocràcia com ens esperàvem, no?
1: Sí. És més o menys el que passa ara, no? D'una forma,
0: casualment, una miqueta. Sí, una miqueta.
2: Compte amb el que desitges, eh?
0: I
1: l'ou de la serp.
0: I s'havia inventat la penicilina.
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Penicilina. Què?
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Per què?
2: Perquè saps que sempre dic això.
0: Alberto, quin és?
2: Bueno, jo anava a dir que primera cosa, si jo tingués una màquina del temps no s'enteraria. I segon, el que contesto sempre, que m'és exactament igual, l'únic que demano és que, sisplau, hi hagi penicilina, que hi hagi ibuprofenos i paracetamols, perquè una cosa que se'ns oblida moltes vegades quan mitifiquem la història és que el passat és una merda.
1: El passat és una merda, primer titular de la jornada.
2: Vull dir, no som conscients perquè vivim en un món medicalitzat, no? Asèptic, higiènic, però... tothom que pensa, primer, si agafes una màquina del temps, perquè jo sempre he volgut anar a l'antic Egipte perfectament, no series faraó, carinyo. Jo és que vull anar a l'antiga Roma. No series... Bueno, tu sí que series un patrici.
1: Gràcies.
2: Però segurament...
1: I els meus fills es diuen Claudi i Juli. Vull dir-te,
2: bueno,
1: que...
2: tu viatges al passat. Segurament tindríem unes dents horribles, tindríem malformacions. Penseu que qualsevol de vosaltres que hagi tingut més de 39 de febre i hagi hagut de prendre antibiòtics o antiinflamatoris heavies, ja no tumor, estaríeu morts o deformes. Llavors, dit això, si ho tingués una màquina del temps, tiraria cap endavant. Si
1: hòstia. Molt bé. Però I com tens seguretat que hi haurà alguna cosa al davant?
2: No ho sé, perquè jo sóc de lletres. Llavors això ho deixo per la gent que sàpiga del tema, però la meva resposta, que no és tan curta com jo pensava, és qualsevol època que tingui penicilina.
1: Fantàstic.
0: No, però espera, abans d'avançar.
1: Ah, d'acord, no, Patrick, per favor, és el vostre programa.
0: Patrick, i tu?
1: Hosti, clar, ara em quedo fatal, perquè jo diria l'imperi romà, clar. A mi m'agradaria molt haver avisat a Juli César, saps? Haver-li dit, tio, t'ho han dit 3 o 4 vegades, que no vagis, cony, saps? Vull dir que t'apunyalaran, o sigui, et contallaran, nen.
2: Tu series el típic que tenia una màquina del temps, aniria a avisar a Hitler.
1: No. O sigui, mataria a Hitler, que és diferent.
2: Llavors mataries a Juli César.
1: Tio, no comparis Juli César amb Hitler ara. Vull dir, això és presentisme, eh?
0: No, no us baralleu, sisplau.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A veure, sigui com sigui, el que estem parlant aquí és de tòpics, dels tòpics de la història, que és amb el que es mouen, diguem-ne, tant els cunyats com l'extrema dreta, no? Vull dir que és una cosa que tenen en comú, i molts cunyats són d'extrema... En fi...
1: Recordeu també que tothom... Que això va funcionar en dos sentits. Si tu tens un cunyat, també ets el cunyat d'algú.
0: Duríssim. Duríssim, compte'm, és cert, això, eh? és cert. Per què ens costa tant separar la realitat de la ficció?
2: A veure, jo penso que és sobretot perquè a vegades quan estudiem història, quan ens agrada sentir coses d'història o xerrades o pel·lícules inclús, ens esperem coses entretingudes. Esperem viure una aventura, esperem que se'ns faci una narració d'uns fets interessants, etc. I a vegades descobrim que la història al final és de tot menys interessant. Vull dir, en molts casos és avorrida, i quan un historiador et diu, tu li dius, oh, és que Juli César, no?
0: Sí.
2: O és que els faraons, o el que sigui, i un historiador diu, no, és que no va ser exactament així. Tu prefereixes creure la teva fantasia, la teva narració, la teva història interessant que tu mateix, i altres coses t'han ajudat a crear-te. I jo penso que va una miqueta per aquí, no? Que preferim la història com a entreteniment, com a narració, que no pas la història real.
1: La història és un llibre d'autoajuda.
0: Val?
1: Llavors, és una mica... Potser és gent amb més gràcia que Pablo Coelho.
0: Per favor.
1: Però,
0: mira, Pablo Coelho està viu encara?
1: No ho sé, però ara penso que si tingués una màquina del temps...
0: Però... Abans però... de Hitler o... Prou.
1: Home, a veure, la duda ofende.
0: No rieu, això, home.
1: Però sí que moltes vegades... A veure, la història és una ficció. Per molt que l'emmascarem amb objectivitat, amb cientifisme, al final la història és un relat. I llavors, com tots els relats, generen adhesions o rebuig. I molta gent busca en el passat, on la imatge que té del passat, o la imatge que s'ha construït del passat, una justificació. No és, si no, no seria casual que a la gent quan es divorcia es compra una Harley, s'apunta al gimnàs i es tatua i es fa fan dels vikings.
0: Sí, i la no? Sèrie, no, Ragnar Lothbrok, no?
1: Exacte, sí. No? Perquè projectem en el passat una sèrie d'idees del nostre present, no? I això, bueno, pues ja veurem que serà una de les constants del programa.
0: Ara que parlàvem d'això dels vikings i sobre quins fonaments s'aixequen els tòpics que tenim sobre el passat?
2: A veure, veurem que els fonaments aquests són molt profuns, però si anem a buscar els culpables més immediats, jo penso que estan en la cultura popular, no? El cinema, Hollywood, òbviament, les històries que ens expliquen sempre, els contes que sentim quan som petits, a les històries, a la música, als videojocs, no, Patrick?
0: Els videojocs, clar, com Assassin's Creed o Age of Empires, no? Que vulguis o no, ens generen una sèrie de tòpics, no? Per bé que... També són la porta d'entrada, suposo.
2: Sí. No, per descomptat.
0: Home, Age of Empires, qui l'ha jugat aquí? No, home, clar, veus,
2: per favor.
0: Gent que ve, fantàstic. Bé,
2: és el nostre públic.
0: Hem anat al lloc correcte. Sí. Estem al costat bo de la història. No?
1: Ja, i per què no jugueu al 3, no?
0: I per... No, home, jo t'ho dic molt ràpid perquè és una castanya. Sí. Doneu-me exemples de pel·lícules que han fet mal.
2: Ràpidament pensem en Gladiator, no? Ràpidament pensem en la pel·lícula de 300, que tothom sap que està basada en una obra de ficció. No dic que siguin dolentes, sinó que fomenten els tòpics. Nosaltres som els primers en gaudir aquestes pel·lícules, però les hem de mirar amb una visió de que estem mirant una ficció històrica. Això també és important. Braveheart, El reino de los cielos... hi ha moltíssimes pel·lícules que fonamenten, no? aquests tòpics, aquestes idees preconcebudes que nosaltres tenim, i moltíssim, bueno, videojocs també, moltíssim, molta novel·la, no? Molta novel·la històrica. Jo he pensat també amb l'Alberto Bernal, de Com fer el guió, Ken Follett, no? Ha fet molt mal, però també és el que deia en Patrick, no? És una porta d'entrada a molta gent per interessar-se per la història, continuar llegint, etc.
1: Bueno, el gran problema és que quan tu consumeixes un producte audiovisual ja no hi ha res a fer, no? Perquè quan tu llegeixes un llibre, cadascú llegeix el llibre a la seva manera i s'imagina les coses a la seva manera i evoca, no?, la seva experiència, els seus anells, el seu bagatge al llibre. I tu llegeixes la Ilíada i t'imagines Aquiles d'una manera i empatitzes amb aquest personatge, no sé què. Des del moment que veus la peli de Troia, Aquiles és Brad Pitt en pareo, sí. Rubio, guapo i musculoso. I a partir
0: d'aquí... Estic a favor jo d'això, eh?
1: I a partir d'aquí, tot el que no sigui això, no?, es fixa en la imatge, i tot el que no sigui així és contrari, no? Helena de Troia és una actriu rosa blanqueta, i si de cop i volta la següent peli de l'Odissea, Helena de Troia, no és així, m'estan estafant.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I no entenem que al final el cinema el que fa és fixar una visió única del passat, no? Perquè... El Reino de los Cielos diu que Jerusalem és així, o que les croades són així. M'és igual com te les has imaginat tu, m'és igual com hagis llegit, m'és igual a quins historiadors segueixis, si t'hagis fet la carrera d'història, a partir d'ara tens a Legolas allà amb el cabell curt fent de coses que fa Legolas.
0: Però una cosa, m'esteu dient aleshores, Albert, Alberto, que Gerald Butler a 300, que fan d'espartans, m'esteu dient que eren 300, que eren més de 300 espartans, m'esteu dient que no anaven despullats, m'esteu dient això?
1: Però és que és igual.
0: No, home, no és igual, queda molt bé en pantalla, no?
1: Home, clar, Gerard Butler queda bé sempre, vull dir, no, això no, en això no.
2: A veure, òbviament no anaven despullats. Anava a guerra despullat. A veure, sí que és cert que s'havien donat casos d'algunes batalles que s'anava despullat.
0: No, no esperàveu que anessin per aquí, en aquest
2: no,
0: programa,
2: no, però... No, de fet, jo tampoc. Però, a més, també sabem que no eren 300. Només que heu investigat una miqueta sobre el tema, està més que demostrat que hi havia milers de grecs allà. Òbviament 300 espartans, no? La guàrdia, no sé què, no sé quantos, que si tenim temps desenvoluparem.
0: Ja en parlarem, ja en parlarem.
1: Al final dona igual, si eren 300, si eren 305, si eren 290, si anaven amb cuir, si no anaven amb cuir, perquè
2: bueno,
1: el que transmet, si sí, el cuir sempre està bé, el que transmet, el problema és la ideologia que hi ha darrere.
0: Ah, amic!
1: Vull dir, a mi m'és igual si eren 300, el que no m'és igual és que es defensin unes idees de pàtria, de nació, de xenofòbia, de racisme, que no existien fa 2.500 anys.
0: D'acord.
1: No? I que és més problema perquè és més insidiós, perquè no són visibles. Podem discutir si el Coliseu a Gladiator tenia no sé quantes grades, o si els tigres, o si no sé què, no? Però ens mengem la idea judeocristiana del prota pensant en el més enllà i els seus protagonistes, quan si hagués estat un romà com cal, allò...
0: Sí, home.
1: No s'ho menjaven.
0: Tenien esclaus, poques lliçons d'aquesta gent.
1: Bueno,
0: tenien esclaus. Però totes aquestes històries són sempre culpa de Hollywood?
1: Bueno, Hollywood al final el que és el reflex o el punt final d'un procés que, lamento dir-ho, és culpa dels historiadors, no? Quan el segle XVIII...
0: És
1: quan
0: culpa
1: el segle...
0: vostra!
1: Bueno, dels historiadors que ja estan morts.
2: En general.
0: Ah, dels que estan morts, val.
2: Bueno, i dels actuals també.
0: Ah, tots.
1: Però aquests estan morts per dins, encara.
2: Per tant, o sigui, no... en general, els que estan morts.
1: Les Termòpiles, la batalla que perdimos todos. T'imagines?
0: La pau que ens vam donar.
1: Pérez Reverte fent com d'equidistant entre els perses i els espartans, no? I dient, bueno, a ver... Un gin toni, por favor. Bueno.
0: Mira, com Pérez Reverte. Comencem mirant cap a fora. Qui ens ha posat aquestes imatges tòpiques, aquests bueno, clixés històrics al cap,
1: doncs,
0: aleshores?
1: Partim de que la il·lustració, no? L'humanisme primer reivindica una visió com de recuperació del món romà, de final de l'edat mitjana. La il·lustració també busca com deixar davant... És a dir, estem creant un nou món racional, bo, i per tant la nostra visió del que és el present l'aboquem al passat, no? A partir coses que ha portat el segle XVIII, com la Il·lustració o la Revolució Francesa, no? Que és el germen dels estats liberals, el germen dels estats nació. Una vegada que això es crea, trasparten al passat, no? Com ara hem creat les nacions, i no pot ser un invent, no? Perquè me l'estimo molt,
0: d'acord,
1: a la meva terra, les nacions han existit sempre. I com han existit sempre, anem a volcar en el passat totes les nostres dèries polítiques, i per tant, els grecs eren una nació, els romans eren una nació, si jo sóc blanc, els romans eren blancs, si jo sóc liberal, Juli César era liberal, si jo sóc conservador, Juli César era conservador, no? Llavors, el problema és que la nostra visió del present condiciona el passat, no? Per exemple, actualment comença a haver-hi cada vegada més estudis sobre el col·lapse de les civilitzacions.
0: Ah?
1: Per què? Hi ha una època on s'estudia molt el col·lapse de les civilitzacions, que és casualment als anys 70 del segle XX, que és quan hi ha la crisi del petroli i el món occidental se'n va a la merda. Llavors els arqueòlegs, els historiadors diuen, hòstia, anem a repensar com va caure l'imperi romà, com va caure el bronze final, què va passar amb els maies... Això, a l'època administració Clinton, que tot anava bé, va deixar d'interessar, i de cop i volta torna a haver-hi estudis sobre què passa quan arriba un canvi climàtic... quan s'ha de fer una transició energètica, no? I de cop i volta comença a haver-hi cada, cada vegada més estudis, no sobre l'auge de les civilitzacions, sinó sobre la caiguda de les civilitzacions.
0: Tot això que ens explica, disculpa'm, tot això que ens explica l'Alberto, hi ha un concepte que utilitzeu els historiadors, no? Que crec que és el presentisme, no? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
1: M'encanta molt.
0: Gladiator és una passada de nom, té més força.
1: Bueno, però hem de dir Gladiator.
0: Gladiator.
1: Que al final
0: Gladiator
1: és un terme en llatí i dic Gladiator. Exacte. Mal pronunciat en anglès tampoc.
0: Que si ho pensem, en aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no, que han de retornar el poder al poble i tal. I no estan a favor de tirans com ara en Commodus. Per què?
1: Que era amic d'Epstein.
0: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
2: Sí.
0: Perfecte.
1: Bueno, molt bé. Per això el portem.
2: És que ens ho soluciona tot.
0: Això m'ho estudia.
1: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista dels Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
0: Vols dir que no existia l'amor abans?
1: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a la mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre molt
0: amunt. Ah, molt bé. Sí, això dona punts. Això
1: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes, i en una de les entrevistes li van preguntar... professor Eco, bueno, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII. I li van preguntar, per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap? I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
0: Oh.
1: Perquè Guillem de Baskerville, que és una mena de trasunta de Sherlock Holmes, utilitza un mètode deductiu, fa d'investigador privat, no? I té una manera de pensar que és impossible abans de Guillem d'Ockham,
0: que és el de la navalla, el que va fer la navalla,
1: sí, que és
0: el forjador,
1: sí, hi ha el vaquilla i Guillem d'Ockham. Llavors, fixeu-vos, no? Dic, és impossible que jo, sent un expert del segle XI, els personatges del segle XI pensessin de la manera que jo... Després hi ha gent que fa... fa sèries de novel·les sobre detectius privats a l'antiga Roma, no? Soc un senador romà que investigo com si fos...
0: Crims!
1: Falten 1.500 anys de que algú pensi, no? De que siguin capaços de pensar com el teu personatge està fent, no? Llavors, això és el presentisme. O agafes Joc de Trons, que és fantasia però és medieval, i de cop i volta tots són capitalistes i ens agrada perquè són famílies disfuncionals, o El León en Invierno, no? Aquella pel·li tan xula on tu veus una família disfuncional americana que necessita psicoanàlisi, tenia d'anar al psicoanalista i deixar-se de tonteries. El presentisme és trasplantar al passat idees del present. Això, no, és que si ara estem així, llavors això, no? O sempre ha estat, el capitalisme sempre ha estat aquí.
0: O que Espanya sempre ha existit, no?
1: O Espanya, sí, això. De fet, la tenia apuntada, Esperanza Aguirre.
0: Ja trigaven sortir Espanya, no?
1: Espanya és una nació con 3.000 anys d'història. Dius, bueno, pues serà en tu casa.
0: Sí. L'emperador Adrià, no? Dient, hòstia, Jesús!
1: No. Bueno, clar, aquest encara, però Adrià, encara, però mil anys abans. Vull dir, el senyor Fenici que va arribar a fundar Cádiz,
0: sí.
1: Mi arma, i era...
2: Era espanyol.
0: La millor truita de patates a Cádiz.
1: Com seria? La millor truita de patates a només 400 quilòmetres de Madrid, al centre de Madrid.
0: Efectivament. A veure, un altre element que ajuda a construir aquests tòpics és una idea molt instaurada, que és una mena, diguem-ne, com d'argonisme històric, no? Que diu que hem anat progressant sempre, no? Que sempre hem progressat, i és a dir, que el món d'ahir sempre era pitjor, era més trist, era més dur. Això és així?
2: A veure, amb aquesta idea, nosaltres sempre pensem sense voler en el progrés, no? Que sempre la història és lineal, cap amunt, i per tant, estem en el sumum. O sigui, nosaltres ara estem al punt àlgid de la intel·ligència humana, de
1: aquí,
2: la tecnologia.
1: Aquí on ens veieu, eh?
0: Sí, aquí, sí.
2: Aquí? Aquí? I jo penso que és un altre d'aquests tòpics que són la base, o sigui, són les arrels de moltes dels clichés aquests històrics que tenim. Avenç tecnològic no vol dir felicitat en augment, ni drets en augment, ni llibertat en augment, i a més, també hem d'entendre que la humanitat no és un bloc. O sigui, no tota la història avança endavant per tothom, sinó que hi ha molts factors, la classe social, la geografia, el gènere, no? Són moltes idees que fan que, per molt que hi hagi molts avenços tecnològics, sí que ajudaran a certes persones a tirar endavant, però moltes altres les continuaran deixant enrere. Vull dir, això és una idea per... O sigui, que nosaltres ara tinguem un iPhone no sé què a la butxaca no ens fa més lliures, no ens fa més feliços que un caçador-recol·lector de fa 10.000 anys d'història, no? Vull dir que són idees que ens hem de treure al cap, que no necessàriament perquè la història vagi avançant i la tecnologia augmenti, la gent sigui més feliç ara que a l'antiguitat. Sí, perquè la felicitat tal com l'entenem ara també és molt diferent a com s'entenia fa milers o centenars o inclús dècades.
1: Vale, i més ara que Paulo Coelho no ha nascut.
0: Tu, i val.
1: Ara de cop i volta la felicitat és una altra cosa.
0: Dèiem, estem cardats, ens estan tallant el cap, però Paulo Coelho no existeix.
1: Però Paulo Coelho no existeix, que això és potser la millor notícia que podria existir. Jorge Bucay, admiro a tu.
0: Jorge Bucay.
1: Bueno, el gran problema és que aquest discurs del progrés és un discurs capitalista, no? El benefici, la riquesa.
0: És una mica comunista, l'Alberto.
1: Una mica. Bueno. Ara no sé què contestar, però bueno, passaré. Ja t'ho truco.
2: Que els fets...
1: Aquest progrés històric és el que portarà l'imperialisme, el colonialisme, no? O sigui, Europa progressa, no? I per més que altres parts del món, es mereix invair altres parts del món, no? Si el govern de Venezuela no t'agrada, doncs el treus perquè tu saps més que...
0: Això no passa mai.
1: Llavors, el gran problema és que això és mentida. És mentida a nivell històric, però és veritat en un moment molt concret, que és la generació dels nostres pares. Sí que, evidentment, que van viure millor que les generacions anteriors, perquè van viure en el món després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir...
0: Sí, el llistó estava baix, diguem-ne.
1: Però, per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
0: Interessant.
1: Però sempre tenim aquesta idea, al final és una idea del és pur racisme, no? És la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i per tant jo sóc molt més vàlid, no? Si jo estic, i això té una derivada molt inquietant, no? Si les meves condicions actuals són una merda perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit, hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si jo estic molt malament, aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo, no? Això és aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
0: D'acord.
1: Però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu.
0: D'acord.
1: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
0: El Pikachu és molt millor que el Raichu.
1: Raichu és Pikachu d'extra ràdio.
0: Hòstia, tio.
1: De Raichu.
0: De Raichu. Tenim Josep Figueres està just en associació de Raichu.
1: No, jo també, clar. Demano disculpes.
0: No, tu ets racista de Pokémons, ets fan d'alguns Pokémons. Aleshores...
1: Vaja,
0: gràcies, fill meu! Gràcies, Claudi.
1: Aquesta és la teva opinió. Veieu?
0: I molt bona, fill, molt bona. Ben fet.
1: Però convenim els dos en que Pichu...
0: Ah, Pichu no... En fi, aleshores som una mica paternalistes.
1: Ara remuntes això, va.
0: Som una mica paternalistes amb la gent del passat.
2: Extremament. De fet, nosaltres quan pensem en la pobra gent del passat, no, que vivien, que treballaven jornades molt llargues, que eren serfs, que eren vassalls, que eren, que vivien esclavitzats al camp, dèiem, pobrets. No? Pobra gent que vivia... Per què no s'alliberaven? Perquè creien en coses com el purgatori o no, les indulgències... Pobrets, no? Els mirem amb el que comentava en Patrick, amb paternalisme. Eren com nens, els mirem com nens. No, eren així perquè no en sabien més. Clar, nosaltres els mirem amb una perspectiva històrica que entenem perfectament cada cop més, no? Quin era el seu entorn, quines eren les seves lògiques de comportament, quina era la seva societat, i per nosaltres és molt fàcil dir que les indulgències eren mentida, no? Aquest pagament que es feia per anar menys temps al purgatori o inclús saltar-se'l. Però clar, en aquella època, si a nosaltres ens estan venent que has d'invertir diners perquè si no la inflació se't menja els teus estalvis, no? Pues, clar, també són coses que nosaltres ens estem creient, no estic dient que sigui mentida, però
0: sí, home,
2: que
0: però potser... Sí, plans de pensions, és el mateix.
2: Que potser d'aquí un temps, no? Vull dir, els historiadors ens estaran mirant i ens diran què feien aquests?
1: I que el coneixement pobrets, general d'una societat... Aquests? Que el coneixement general d'una societat avanci no vol dir que avanci d'una manera repartida entre el total dels individus. Com funcionen les proteïnes?
0: És una pregunta trampa?
1: Com funcionen les proteïnes? Quins coneixements...
0: Jo també... S'està tirant el rotllo, S'està tirant el rotllo. No? No?
1: Com calcularíem l'àrea de, jo què sé, del Camp Nou? Home, hem progressat, no? No són com la gent imbècil de, jo què sé, de Manresa fa 5.000 anys que encara no tenien progrés. Fixeu-vos, no? És estúpid calcular el progrés d'una societat o el progrés de la qualitat de vida basant-ho en la intel·ligència personal de la gent del passat, no?
0: Això no ho havia posat al guió, el tio,
2: no,
0: bueno,
2: no.
0: Això ho tenia ja allà ben guardat. En això que comentàvem d'aquest suposat progrés, sempre pensem que el passat eren uns salvatges que es decapitaven, que es torturaven, que pensava que estaves fotent imatges de tortures i de decapitacions, i està el meu fill aquí. Sembla com que el valor de la vida, d'alguna forma, no era el mateix que ara, no? La història és realment un procés de civilització on cada cop som menys violents o no?
2: Òbviament no, només cal veure la història de l'últim segle, no? Per exemple, o la història actual
1: de l'última setmana.
2: De l'última setmana, correcte. A veure, potser sí que és menys probable que ara, si anem a una taverna, algú ens apunyali, és menys probable que passi això ara que al segle III, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat on se'ns ha allunyat la violència, o sigui, la violència és una cosa aliena a nosaltres, s'ha industrialitzat la violència, s'ha centralitzat en l'estat la violència, ara és una violència molt més freda, no? No només hi ha una violència física, que és la que ens imaginem del passat, sinó que hi ha altres tipus de violència. Una persona amb corbata aprovant un decret, no?, o fent una votació, està condemnant a mort o està condemnant a viure menys anys a moltes famílies amb temes d'habitatge, no?, amb temes de canvi climàtic, vull dir...
0: També és molt comunista, l'Alberto. Vull dir, però sí, és cert, vull dir... Aleshores, és mentida aquesta idea que tenim, no?, de... És una imatge que ens muntem. Segurament el problema és que ens seguim mirant amb molta arrogància al passat, fins a un punt una mica tòxic, especialment potser conveniu amb mi en el tema dels homes, en el tema de la masculinitat. La nostàlgia històrica acostuma a ser allò d'abans sí que tenien valors, els romans eren homes de veritat, els de 300 sí que, hòstia, aquests tenien collons.
1: Dos.
0: Com Frank...
1: Com Franco i Hitler.
0: Exacte.
1: Junts.
0: Entre els dos, exacte. Per què tendim a idealitzar un passat que realment no va succeir mai?
1: Bueno, perquè al final... En aquest cas concret de la masculinitat tòxica aplicada al passat és perquè, afortunadament, sí que hem progressat en drets civils, no? L'extensió de pràctiques que abans, en els últims 300-400 anys, no eren així. Perquè, per exemple, paradoxalment, era molt més lliure la dona del segle XIII que la dona del segle XVII.
0: Epa!
1: Però això ja és un tema per un altre programa. El gran problema és que transplantem les nostres idees polítiques al passat, no? I llavors, com tu ara et sents qüestionat en la teva virilitat perquè, o sorpresa, les dones estan ocupant espais que tu abans tenies, enyores una època, no?, on això que has perdut creus que va existir, que no necessàriament va existir. Perquè, en el fons, el passat és un conte de fades. El passat és un país llunyà, no? Fa molt temps, en un lloc molt llunyà, no? Hi havia castells i fades i històries, i allà aboquem tota la nostra merda i ens importa, ara al comú de la gent li importa zero com era la vida real al passat, o com era l'edat mitjana real, o com era l'antiguitat real. M'importa buscar les justificacions per les meves opinions polítiques actuals, no? I aquest és potser el gran problema, no? I això es veu, doncs, en qualsevol tema, de racisme, de supremacisme, de masclisme, transplantem en el passat les nostres idees i manipulem el passat en el que considerem oportú i ho simplifiquem, no? Aquesta potser seria la, la, la màxima dels cunyats, no? Frases lapidàries, sentències lapidàries sobre el passat que, bueno, com que són lapidàries, no són, costa molt rebatre, no? Perquè com apel·la en aquest sentit, no? Del presentisme, del progrés, de pontificar, costa molt si no tens els arguments històrics, no? Per contraposar exemples.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Tirem ja.
1: Sí, sí, d'acord.
0: Tirem ja, perquè se'ns acaba el temps.
2: Què era això?
0: Se'ns acaba el temps.
1: Tòpics històrics. Hi ha passats i civilitzacions bones i dolentes? Quines
0: són? Sí, evidentment. Nosaltres ja ha anat sortint, no?, al llarg de la conversa, i sobretot si vosaltres penseu en un passat, i penseu un passat bo, doncs pensem en l'antiguitat clàssica, no? Pensem en Roma, en Grècia, que era tot molt blanc, molt net, tothom amb túniques passejant tranquil·lament pel carrer. És un passat que tenim molt idealitzat, i en canvi, si pensem en un passat dolent, pensem en l'edat mitjana. Si l'edat mitjana, ara ho desenvoluparem una miqueta més, però és on hi ha més tòpics, bueno, un dels llocs on hi ha més tòpics, i on hem posat més imatges preconcebudes, etc, que pobra edat mitjana està bastant fotuda. També és veritat que l'edat mitjana té dues parts, no? Té una part molt bonica, que és la mitjana dels castells, dels dracs, no? Bueno, una mitjana preciosa, dels unicorns, i en canvi llavors tenim la mitjana bruta, violenta, la que dèiem abans de la introducció, que la gent vivia 30 anys, no?
1: Crec que et posen a les pel·lícules i a les sèries el filtre.
0: No,
1: hi havia molt de color, no?
2: Bueno, perquè al final, en aquesta visió interessada del passat, no, hi ha dos grans grups, les civilitzacions bones i les dolentes, no? Les èpoques de progrés i les èpoques d'endarreriment, les civilitzacions positives i negatives. Un exemple molt, molt evident: tu te'n vas a Itàlia, qualsevol poble d'Itàlia, i vas a un taller mecànic, i és taller mecànic Il Foro di Roma, no? Te'n vas a Escòcia i és taller mecànic McConaughey, el cognom del tio. En canvi, no, perquè és que els nostres avantpassats eren senyors en faldilla, que es pintaven bruts i tal, no sé què. En canvi, qualsevol italià mig té la sensació de formar part d'una cultura mil·lenària i bona i positiva, no? Perquè en el fons, en aquest joc de manipular el passat, hi ha èpoques de progrés i èpoques de no progrés, no? Hi ha passat de primera i passat de segona. El passat romà és un passat de primera, bàsicament perquè Mussolini i els feixistes van fer molt bona feina reivindicant-lo, no?
1: Aquesta idea Mussolini va fer molt bona feina, és un titular que li traurem.
2: Reivindicant això.
0: Farem un vídeo d'això. Sí. Sense context.
1: Que acabi allà.
2: Això sí, hi ha el Pino Puente.
1: Això hi ha el Pino. Mare meva.
2: O sigui, el Pino el feia de... puta mare.
1: Continuem. És a dir, els feixismes s'apropien del passat.
2: Clar, perquè quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó aixecant la mà, no?, i saludant a legions i legions de stormtroopers allà en blanc, quadriculats, no?, que de cop i volta són docratis, no?, i volen dracs, i l'ordre i l'autoritat i el poder i lo blanc, no?, i els braços aixecats i els edificis de marbre, no? La Roma de Juli César era de fusta.
1: Sí, a veure, però després, no...
2: Després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini...
1: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
2: No, però...
1: No aquesta, estic fent el que anem en contra del programa. Ja,
0: eres el nostre cunyat.
2: Com a... Quan... Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a l'UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero dubtes. Que el que és un flipat de Roma. No?
1: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
2: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... és qualificatiu, no?
1: És descriptiu.
2: Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie, no? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre. No? Posaven un idioma, una llei, tots iguals.
1: El llatí. Vagi
2: ja. No? Un esquirol podia anar de foron romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema dels anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS, no? És una identificació, és una autoritat. Llavors, clar, és impossible apropar-te a aquest passat, no? Després la gent, ja per exemple la Mari Bert, que és fantàstica perquè és una mica troll, no? I com dius, vale, és que la meitat dels, tu arqueològicament mires i la meitat dels legionaris romans que havia al mur d'Adrià a Anglaterra eren negres.
1: M'ha agradat aquest silenci perquè la
2: gent està pensant. I de cop i volta, com pot, sí, pot haver-hi un romà moreno?
1: Ara, cada vegada que cardes una sèrie, cada vegada que cardes una sèrie amb legionaris negres...
2: És que la quota, la quota.
1: Sí, sí, la quota.
2: La quota la que reps tu.
1: Efectivament.
2: Però,
1: que això, clar, encara és més heavy quan el Senyor dels Anells hi ha nans que són negres o elfs que són negres, i això és un problema gravíssim. I és com, saps que els elfs no existeixen, no?
0: No t'ho preguntes.
1: Cosa duríssima
0: d'explicar. Preguntes per què n'hi ha un de negre.
2: Els senyors, aparentment, funcionals, que es queixen de que hi hagi una sireneta negra.
1: Ah, sí, sí.
2: Però no per un principi que diguis, és com viu al fons del mar, no li arriba la melanina i per això no pot tenir... No, perquè, home, com pot no ser pal roja,
1: clar,
2: la sireneta.
1: Però Jesús era blanc el tio.
2: Clar,
1: Jesucrist era blanquet.
2: Pelazo.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: L'edat mitjana, què passa amb l'edat mitjana?
1: A veure, l'edat mitjana és la gran víctima. Necessitem un poc expiatori, no? Necessitem que l'edat mitjana sigui fosca perquè la nostra època o les èpoques posteriors de l'edat mitjana, que el seu propi nom ja està castigat, no? Siguin lluminoses. Necessitem un passat, un poc expiatori on fotre-hi tota la merda allà, no? El filtre aquest gris, el fang, no? Carrers plens de merda pel carrer, i que és totes aquestes idees preconcebudes, no? Necessitem creure que aquesta gent era terrible, feia coses terribles, cremava bruixes, posaven cinturons de castedat a les seves dones quan anaven a la guerra. Necessitem creure això per oblidar-nos que els materials que es fan servir per construir els nostres mòbils s'han extret d'una mina del Congo i ho ha fet una persona en situació d'esclavitud.
2: Té mòbil, no és comunista.
0: No, tots tenim mòbil.
1: Vull dir que bueno, llavors ja el tema del tecnofeudalisme, no, Alberto?
2: Bueno, potser és aquesta idea, no? No sé si heu sentit el concepte, no fa gaire, del tecnofeudalisme. Estem avançant cap a un tecnofeudalisme, no? Perquè hi ha unes empreses tecnològiques privades, no? Que manen per sobre de l'Estat, no? I això és tornar al feudalisme. Dius, no, això és capitalisme. Vull dir, fixeu-vos que quan, per parlar del capitalisme tecnològic extrem, que és l'evolució dels últims 200 anys, no?, de com funciona el capitalisme, com és una cosa dolenta ja no pot ser capitalisme, ha de ser tecnofeudalisme, no? Hi ha un llibre molt bonic, no recordo l'autora, però ella era la dona de l'ambaixador iranià, crec que era, no sé on, a Anglaterra, i crec que bueno, que el seu marit la pagava. Era un senyor horrible i ella patia mals tractes, no? I llavors ella va fugir i va fer la seva biografia, i aquella biografia es va titular i es va distribuir per tot el món amb el títol Mi senyor feudal. I dius, home, perdona, el teu ambaixador del segle XX potser tenia moltes coses, però no és un senyor feudal, no? perquè automàticament atribuïm a certes èpoques del passat coses dures. Una cosa és negra, dolenta, bruta, és medieval. Regine Pernod diu que el París de Felip August, el París del 1180-1210, hi havia més banys públics que piscines municipals al París de la dècada de 1950.
0: Coi. Dada.
2: Aneu a Barcelona, teniu dos carrers que són banys nous i banys vells. Els banys nous són del 1100 i pico. Vull dir, aquesta idea, no? El que fot fàstic són les termes romanes, que és que si alguna vegada heu fet caldo...
0: Hosti, tio,
2: allò no drena, vull dir, allà et recomanaven que anessis a primera hora quan l'aigua era neta.
0: Això és així,
2: això és veritat, i els propis romans sabien de totes les malalties que portaven les termes romanes. En canvi, els banys medievals són molt més higiènics. Però fixeu-vos, si us diguessin, tenim una màquina del temps, què preferiu anar? A una terma romana o a un bany medieval?
0: Jo preferiria anar a fa 5 hores que no havia vingut aquí encara. Perquè m'esteu destrossant la vida. Sí, com sigui, hi ha tota una sèrie de tòpics.
1: Mai més vindrà, Alberto.
0: No, mai més vindrà.
2: No,
0: sé que és una trampa. Sí, com sigui, al final tots aquests tòpics el que juguen és a dir que nosaltres som els bons i els altres són els endarrerits. És a dir, al final és una lògica entre el nosaltres contra els ells, no? És l'alteritat aquesta, no?
1: O sigui, els tòpics són molt bona eina per construir aquesta idea de que, o sigui, per definir-te tu mateix necessites definir l'altre, no? I per ser tu el bo necessites que l'altre sigui el dolent, i llavors els tòpics són molt bona eina per fer això, no? De fet, avui ens estem matant a bones cites, eh? Josep Borrell, com està Josep Borrell?
0: Que ho està bé.
1: Algú sap com està Josep Borrell?
2: No, es viu.
1: Sí, això sí, això
0: algú
1: sí.
0: Diu, és el mateix mon pare.
2: Amb incontinència urinària, però bueno. Home. Heu vist les fotos, no? No les heu vist?
0: A les termes romanes... Va, parou.
1: Josep, hòstia, malament, eh?
0: Per favor.
1: Josep Borrell va dir fa uns anys que Europa és un jardí i la resta del món és una jungla.
0: Ah, cert.
1: Sí,
0: cert, ho recordo.
1: L'alteritat...
2: Home, ell de jardins sap molt. Perquè és un capullo. No, vull dir, no, de flor, un capull.
0: Després t'ho explico.
2: Després
0: parlem de tornar del cotxe, que t'he d'explicar moltes coses. Bé, amb això de l'alteritat també hi ha el concepte aquest d'orientalisme, no? O el concepte aquest d'Orient, no? De que ho veiem molt precisament a 300, no?
1: Sí, perquè de fet des de les conquestes d'Alexandre el Gran fins a l'actualitat, que la civilització occidental, notis les cometes grans, veu des de certa superioritat la civilització oriental, no? I per exemple la pel·li de 300, el que dèiem, no? Es veu moltíssim, no només a la pel·lícula sinó també a la novel·la gràfica, en què els espartans són gent que està musculada, no són gent forta.
2: Frank Miller
1: que formen de manera amb una falange perfecta, no? Mentre que els perses, si llegiu la novel·la gràfica, es veu perfectament com són una turba,
0: sí, sí,
1: desordenada, amb persones, bueno, si mireu la pel·lícula, no, persones amb deformacions, xerxes mateix, no, que porta tot de piercings, afeminats, hi ha persones que s'estan estirant els cabells del públic, em sap greu.
0: Jo ho faria si pogués.
1: Però és això, no, que la separació aquesta entre Orient i Occident comença llavors, continua també actualment, no? Vull dir, amb totes les campanyes al Pròxim Orient, no? Al finals del segle XX, inclús actualment també, no? Aquesta idea que durant la Guerra Freda també l'enemic era el soviètic, robòtic, sense sentiments, després més tard, després de l'11S, l'enemic és l'àrab, no? Que és un terrorista, no? un fanàtic, etc. No? És aquesta idea una miqueta de Occident contra Orient. Occident és la llum, és la democràcia, és la llibertat. Orient és el fanatisme, l'exotisme, l'afaminament, no? Tota aquesta idea.
2: Bueno, jo crec que ja per acabar, perquè ja crec que estem acabant, anem, com dèiem, tot cunyat és el cunyat d'algú.
0: Tot cunyat és el cunyat,
2: tot cunyat d'algú. És el cunyat d'algú, no? El cunyat és un cunyat pel cunyat.
0: Efectivament.
2: Que diria Hobbes. El cunyat és un cunyat per l'home.
1: Molaria en llatí,
2: pues ja està, això és de Roma.
0: Sí, cognat.
2: Però... podríem haver enfocat el problema completament diferent. Vull dir, els tòpics funcionen en dues maneres, no? Davant del cop del tòpic negatiu, també tenim el tòpic positiu, que també és dolent. Vull dir, hi ha una altra visió d'Orient, que és la fascinació. És que vaig a Japó perquè és una cultura mil·lenària.
0: Oh! Sí.
2: Aquesta cosa, no? Aquesta fascinació. Sí. És que són molt espirituals.
0: Sí. He anat a l'Índia,
2: he anat a l'Índia, sí. I m'he trobat també.
0: I m'he trobat el mateix. Bé, doncs torna't a l'Índia.
2: No, clar, ets vull dir,
0: xamam pau. Sóc una ciutadana del món.
2: Ai, una ciutadana del món.
0: Això és mític. Què ponen tu DNI? És l'única vegada que es pot dir això.
2: A l'Índia, jo què sé què pondrà a l'Índia el teu DNI. Podríem haver fet el programa, per exemple, de l'altra banda, no? Per exemple, tot el revival que hi ha sobre... que és una reacció, no?, aquesta visió tan conservadora de la història, no?, sobre les bruixes de l'edat mitjana, no?, les bruixes com si fossin feministes d'avantsala, o per exemple els càtars.
0: Ah, sí,
2: ens fascinen els càtars,
0: perquè,
2: perquè eren pacifistes i vegans i macos, eren una secta rigorista intransigent que deien que el món l'ha creat el dimoni, que només ells tenen la veritat, que la resta del món ha de cremar-se i que ells són els... s'autodominen com a perfectes.
0: Sí, el crucer...
2: O sigui...
0: Tenim l'últim càtar!
2: Ben cremats estan. Vull dir...
0: El Crusader però, Kings molen, els càtars. Però, no sé si heu...
2: No, clar, però perquè és un producte del segle XXI.
1: Sí, sí. Molen.
2: I càtars...
0: Sí, hi ha un moment que apareixen els càtars.
2: Però actualment, no... fem turisme, anem a visitar la cultura càtara, la cuina càtara, els castells càtars, eren gent pacifista, també són tòpics, no? També, repeteixo, tot cunyat té el seu cantó lluminós.
0: Sí, sí.
2: No? Llavors, la gran precaució d'això és que deixem la història tranquil·la, no? Que a vegades siguem molt conscients de què estem jugant. Quan justifiquem el present des del passat, estem manipulant.
0: Però aleshores Russell Crowe era bo o dolent, tio?
2: Com a actor?
0: Com a actor és molt bo, tio. Com a actor és molt bo.
2: Sí, no, clar, és millor actor que Gladiador.
0: Saps que ho anava a fer Mel Gibson?
2: Hòstia, m'hagués encantat que Mel Gibson fos Gladiador, sí. i que por lo que sea, la cadena del tigre, saps el...
0: Pobre Mel Gibson, tio.
2: Bueno.
0: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que us convidem a això, a repensar tots aquests tòpics, no? A repensar si Roma era blanca, si a l'edat mitjana tot el filtre és gris i brut, i us convidem, doncs, això, a estudiar una mica més tot això, a mirar-ho amb una altra mirada i recomanar aquest programa.
0: Efectivament, ara.
1: Si en un àpat, si a la propera calçota de cafè o teniu un cunyat, doncs digueu, escolta aquest programa.
2: Però sobretot no digueu, com diuen els de Porta de Troia, estàs equivocat. Recordeu que els cunyats poden estar equivocats, però són família. I són perillosos perquè hi ha molts, no?
0: I jo no tinc res en contra dels cunyats, tinc un amic que és cunyat. Roma Victis! A les portes de Troia.
1: Amb Patrick Urbano.
3: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.